Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts als Moments d'òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. El 14 de juliol és la Festa Nacional Francesa, moment oportú per recordar la més francesa de les òperes italianes. Avui, La fill d'Hougimont.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: La fill d'Hougimont, és a dir, la filla del regiment, és una òpera divertidíssima, dividida en dos actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en francès de Vernois de Saint-Georges i Jean-François Alfred Bayard. L'estrena va ser a l'Òpera Comique de París un 11 de febrer del 1840. A Barcelona va veure's per primer cop el 30 d'agost del 1844, en aquest cas, però, al Teatre Nou. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta filla del regiment de Donizetti, la nostra protagonista, la filla en qüestió, és Marie, una noia òrfana i adoptada pel regiment militar del que n'és sergent Sulpice. Un paper, el de Marie, per soprano lleugera de coloratura, que a més ha de tenir un sentit de la comicitat i una important agilitat vocal. És un paper realment vertiginós per qualsevol soprano que vulgui interpretar-lo. La part d'Antonio, el nostre coprotagonista, és un camperol enamorat de Marie, a qui un dia va salvar-li la vida, de manera que s'enrola al regiment per poder casar-se amb ella. És una part, la d'Antonio, per tenor líric lleuger, un rol molt temut pels mítics, llegendaris 9-2 de Pitt que ha de cantar al final del primer acte, que en el passat es cantaven en falset o directament es rebaixaven, cosa absolutament impensable a dia d'avui, ja que l'espectador espera amb molta impaciència l'arribada precisament d'aquesta escena que habitualment, si el tenor està a l'alçada, s'acaba visant. Sulpice és el sergent del regiment, un rol per baríton o baix còmic sense massa dificultat aparent. Ara bé, ha de ser un fantàstic actor còmic. La marquesa de Berkenfeld és una dama aristòcrata que fingeix ser la tieta de Magui, però que en realitat és la seva mare, paper per mezzo-soprano, que exigeix vis còmica i agilitat vocal. Hortensius és el criat de la marquesa, paper còmic menor per tenor o baríton. La duquesa de Krakenthorp és un altre paper còmic per mezzo-soprano, que de fet és una part que permet tota mena d'exageracions, ja que canta molt poc. De fet, en algunes produccions fins i tot no arriba a cantar en cap moment i només intervé parlant al damunt de l'escenari. De fet, és habitual que belles glòries de la lírica interpretin aquest paper permetent-se tot de llicències còmiques i, és clar, si la veu no està a l'alçada no passa res perquè la comicitat ho justifica. L'escena a París de La fill d'Hougimont l'any 1840, com dèiem, a l'Òpera Còmic va ser un èxit, però un èxit discret. I a més amb l'hostilitat dels músics francesos com Berlioz, que eren recelosos a la fama creixent del compositor italià, aquest famós Gaetano Donizetti. El mateix 1840, al Teatre La Scala de Milà, a Itàlia, es va presentar la versió italiana d'aquest títol, sota el nom de La filla del regimento. Però l'èxit decisiu arribaria gràcies a la represa a París de l'any 1850, 10 anys després, amb la famosa soprano Henriette Sontag, fet que va permetre que l'òpera es mantingués en el repertori francès amb assiduïtat, sobretot també per la reivindicació francesa que fa a l'acte segon, com podrem escoltar al llarg del programa d'avui. L'acció se situa al Tirol, és l'any 1805, en el moment d'expansió de les tropes de Napoleó pels territoris dels Habsburg, després de la batalla d'Austerlitz, quan es creà la Confederació del Rin dominada per l'Imperi francès. Això explica la manca d'accions bèl·liques i la presència de les tropes franceses vistes des d'un punt de vista benigne i amistós. Però, en tot cas, per conèixer millor l'argument i els brillants moments musicals que incorpora aquest títol, el que farem, com sempre fem, és començar pel principi, situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de La fill d'Hougimont de Donizetti es desenvolupa a les afores d'un rústec poblet de muntanya, on un grup de pagesos vigilen el pas de l'exèrcit francès que s'acosta, mentre que les dones resen pel seu esdevenir, com podem sentir de fons. Entre aquesta gent hi veiem la pretensiosa marquesa de Berkenfeld, morta de por, assistida pel seu majordom Hortensius. Hi ha una gran alegria quan un pagès diu que els francesos ja són lluny. La noble dama havia deixat el seu castell per dirigir-se a Àustria i evitar així les lluites al Tirol, i es refugia a una cabana mentre Hortensius va recuperar la seva carrossa. És aquesta la presentació de la marquesa a càrrec de la mezzo Mònica Sinclair, dirigida l'any 1968 per Richard Bonynge.

Acte seguit, Hortensius, el criat de la marquesa, troba el sergent Sulpice del 21 Regiment Francès de Granaders, que li dona permís per continuar el seu camí amb la vella dama. Sulpice, de caràcter ruda i cor noble i generós, es queda sol i sent arribar a Marie, la cantinera protagonista de la nostra òpera, una noia bonica, vital i alegre, que quan era un infant va ser recollida pel regiment i va fer-se gran al so dels timbals. Ella és la nostra filla del regiment. Per tant, els soldats es consideren els seus pares, l'estimen amb tendresa i la van anomenar, el que dèiem, cantinera del regiment. Ens ho explica la soprano Joan Sutherland des del rol de Marie i l'acompanya al Sulpice de Spiro Malas.

El sergent creu que ja ha arribat l'hora de casar la nostra filla del regiment i la interroga sobre un foraster amb el qual l'han vist parlar. Magui diu que es tracta de Tonio, un jove tirolès que li va salvar la vida quan queia per un espadat. Que és una excel·lent persona, que estan enamorats, però que han decidit que el seu amor és impossible perquè el seu marit ha de ser soldat necessàriament del regiment per poder casar-se amb Magui. Aleshores arriben els soldats que precisament han detingut a Tonio, que identifiquen com a un espia perillós i volen condemnar-lo ni més ni menys que a mort. Magui intervé ràpidament i els convenç que aquest jove és el seu salvador. El brindis amb rom que proposa Sulpice s'acompanya dels entusiastes i marcials couplets de Magui i que a continuació ens cantarà la soprano australiana Joan Sutherland.

Sona ara la retreta i aviat apareix Tonio, que fa servir a Magui que no està disposat a perdre la que l'estima de tot cor. És aquest un duet fantàstic que podrem escoltar a través de les veus de dos veus de llegenda, valgui la redundància, la de la soprano Joan Sutherland, com a Magui, i el Tonio, de l'enorme tenor Luciano Pavarotti.

Després d'aquesta bonica escena, Sulpice sorprèn els dos enamorats i intenta imposar la seva autoritat, però sense cap resultat. Marie assegura que no es casarà si no és amb l'atractiu tirolès i Tonio es proposa convèncer els altres soldats que permetin el seu casament, però per això surt d'escena. Però arriben la marquesa de Birkenfeld i Hortensius. La dama ha decidit tornar al seu castell i demanar la protecció del 21è regiment. Sulpice, en saber el nom d'aquest castell, té una impressió molt forta, ja que havia estat un gran amic del capità francès Robert, el qual havia tingut una relació amorosa amb una Birkenfeld. Segons la marquesa, la seva germana, de la que n'havia nascut una nena. Abans de morir, Robert va confiar la seva filla a un vell servidor perquè la portés a la marquesa, però en una altra acció bèl·lica el pobre vell va morir. La noble suposa que la criatura, que seria si visqués la seva única descendent i hereva de la família, devia perdre la vida. Però Sulpice la identifica immediatament amb la seva estimada cantinera, Marie, la filla del regiment. Una carta difícil de desxifrar serveix de prova irrefutable que Marie és la filla del capità Robert i d'una Birkenfeld. Marie torna i es troba amb la gran sorpresa de ser membre d'una noble i rica família. La marquesa decideix emportar-se-la tot seguit i intentar educar-la d'una manera adequada a la seva condició social. Per la qual cosa vens la inicial reticència de la noia amb la carta del seu pare. I en aquest moment, el cor de soldats apareix en escena cantant un himne marcial.

I al so d'aquest ritme apareix també Tonio, vestit de soldat francès, que acaba d'allistar-se al regiment per poder aspirar a la mà de Magui, i amb la famosa i arriscada camatina a més amic, el jour de fête, aconsegueix que els militars es posin al costat dels enamorats. Tonio ja pot ser marit de Magui perquè Tonio forma part del regiment. És aquesta, segur, la peça més popular de tota l'obra, la coneguda entre els cantants com a Mont Everest, pels 9-2 sobreaguts que ha d'interpretar al llarg d'aquesta breu escena. Tot un prodigi, assequible a ben poques veus, un prodigi que ha fet populars a moltes veus que han sigut capaces d'interpretar-la. L'escoltem a la lluminosa veu de Luciano Pavarotti.

Aquesta alegria que acabem d'escoltar es converteix en tristor quan el sergent anuncia la decisió de la marquesa d'endur-se Magí per donar-li una bona educació a l'alçada de la seva procedència familiar que acaben de descobrir. La melancolia de Marí davant d'aquesta decisió i el dolor de separar-se dels seus companys i del seu amor s'expressa a la no menys coneguda romança Il faut partir. Els dos protagonistes canten un breu i líric duo. Marí s'acomiada de cadascun dels soldats i la marquesa s'endú la noia entre les darreres promeses d'amor dels dos amants. Ens situarem de nou a l'any 1968 per escoltar la versió de Joan Sutherland com a Marí i Luciano Pavarotti com a Tonio, tots dirigits per Richard Bonynge, que a més és el final de l'acte primer de La fill d'Ugashiman de Gaetano Donizetti.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim als Moments d'Òpera. A l'inici del segon acte de la Fille d'Ugagimán de Donizetti hem de situar-nos en un saló d'un palau luxós. La marquesa de Berkenfell i la seva amiga, la ridícula duquesa de Krakenthorpe, parlen sobre el contracte de matrimoni que ha de signar entre Marie, la neboda retrobada, i el nebot de la duquesa. Fa tres mesos que Sulpice, ferit en una batalla, es troba convalescent al palau gràcies a les súpliques de Marie, i la marquesa, que desconfia de l'actitud aparentment dòcil de la noia, demana ajuda al vell soldat perquè la convenci i accedeixi al casament. Aquesta nit se celebra una festa per celebrar les esposalles i la marquesa obliga Marie a fer el darrer assaig de la peça de cant que ha de protagonitzar per convèncer els seus amics que és una noia refinada i no una vulgar cantinera.

Però l'assaig esdevé un cant nostàlgic i rebel de Magui i el sergent davant la irritació creixent de la marquesa. Sulpice i Magui queden a soles i el militar intenta de bona fe convèncer la noia de la conveniència d'entrar a l'alta societat i casar-se amb un duc, però ella es lamenta amargament i se sent molt desgraciada. Quan queda sola a escena, canta la gran ària del segon acte, en la que inicialment expressa amb tristesa i elegància els seus sentiments, però quan sent de fons la marxa militar del regiment, que arriba per salvar-la, canvia radicalment el seu estat d'ànima. Corre a la finestra i amb una alegria canta la cèlebre cabaleta Salut a la France, que va esdevenir gairebé un himne nacional del país veí. Un himne molt oportú en aquestes dates de Diada Nacional dels Veïns Francesos. Escoltem aquesta escena en la veu de Joan Sutherland.

Els soldats, com no pot ser d'altra manera, abracen Magui i s'avança Tonio, condecorat amb una medalla per les seves proeses a l'exèrcit. Diu que si jugues la vida és fàcil guanyar medalles, diu Tonio. Aquest mateix, Magui i Sulpice queden a soles i es disposen a cantar un alegre i deliciós trio, tot celebrant estar de nou junts. Són de nou Joan Sutherland com a Magui, Luciano Pavarotti, Tonio i Spiro Malas, Sulpice.

0: Entren en escena la marquesa i s'indigna en trobar Tonio amb la noia. L'enamorat intenta convèncer la marquesa amb el cant d'una vella romança, però aquesta es mostra hostil una vegada més. Tonio decideix jugar fort i revelar un secret que ha descobert. Maggie no és la filla de la germana de la marquesa de Birkenfeld per la senzilla raó que la marquesa és filla única. La marquesa explica aleshores la veritat del sergent Sulpice. Filla d'una noble casa, es va enamorar del capità Robert, de l'exèrcit napoleònic, i dels seus amors va néixer una filla que van amagar per mantenir el seu bon nom. Els avatars de la guerra van deixar la criatura orfa del pare i extraviada fins que, com hem explicat a l'inici, el regiment 21 la va acabar adoptant. Acte seguit arriben el notari i els convidats, i la marquesa es veu amb dificultats per justificar l'absència de Maggie davant una irritada i agressiva duquesa. Sulpice demana permís a la marquesa per explicar tota la veritat a la noia i entra finalment Maggie, molt emocionada pel fet de retrobar-se amb la seva mare i decidida, malgrat la seva gran pena, a signar l'acte matrimonial només per fer feliç a la mare. Però els soldats del regiment envaeixen l'estança per donar suport a Maggie i afirmen solemnament que la noia era la cantinera i la filla del regiment davant l'horror dels esnobs presents. Maggie es guanya els sentiments dels convidats amb una breu romança i la marquesa s'adona que no és just sacrificar la seva filla per orgull i prejudicis socials i concedeix la seva mà, la mà de Maggie, a Tonio davant l'entusiasme general i la indignació, com no, de la duquesa. L'òpera, doncs, acaba amb una apoteosi militar amb el cant entusiasta del Salut a la France. I aquest és el feliç final de la no menys feliç La fill du regiment, l'òpera de la setmana de Gaetano Donizetti. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Ja ha començat l'estiu i segur que tots ho heu notat, sobretot per la calor, que està sent insuportable. Jo no sé què farà, què passarà, si ens derretirem o què. Vull dir, una cosa terrible, no? Espero que això no vagi a més, no? Que tinguem, que com a mínim es mantingui, no? Perquè si anem a més, hem sentit segons quines temperatures, segons al nord, i deies com pot ser que Galícia o por ahí faci tanta calor, Déu meu, no? O a països nòrdics, no? Que a més ells, nosaltres tenim l'aire condicionat i encara que en aquesta calor no estem acostumats, estem una mica més acostumats i les coses les tenim una mica més acondicionades. Tenim persianes, que ells no tenen, és a dir, que si viatgeu a alguns països del nord veureu que no tenen persianes perquè no les necessiten. El que realment volen és que els entri el sol quan hi ha una mica de sol. Nosaltres no tenim persianes i amb això baixem les persianes i bé. Per tant, avui la programació canvia per adaptar-nos a la nova temporada i com heu pogut comprovar, avui comencem mitja hora abans perquè ara tindrem una hora i mitja de programa i intentarem fer-vos de totes les coses que explicar-vos de totes les coses que vagin succeint al poble i tot el que estan preparant les diferents associacions, tot això sempre adobat amb una mica de música. Ja ha passat Sant Joan, ja ha passat la Revella, les cuques, els petards, la festa del barri de Sant Andreu, però seguiran altres festes perquè quan arriba l'estiu els barris comencen a vestir-se de festa. Per això aquesta tarda tindrem a integrants de la Junta de Sant Pere perquè la festa de Sant Pere és ja, perquè Sant Pere és el dia 29. A més, així que si us sembla començarem amb una mica de música, perquè aquí a Tordera no tenim platja, eh? No en tenim de platja, la tenim a prop, perquè podem marxar al Maresme, vull dir, tenim moltes platges, podem anar, si volem, a Blanes, que ja no és el Maresme, que és la Costa Brava, però podem anar a Malgrat, a Santa Susana, a molts llocs. Però sí que he vist en algunes fotografies que la gent se'n va al riu, és a dir, i s'està mullant, perquè aquest any tenim la sort, que no sempre passa, que tenim aigua al riu, i jo he vist a gent que se'n va a mullar-se els peus, va amb el gos, fa una passejada, bueno, la veritat és que és un goig poder gaudir-ne dels rius. El nostre no és perillós, eh? Perquè hi ha hagut alguns problemes fa pocs dies que va venir un noi que es va, de 18 anys que va perdre la vida amb un riu, perquè els rius són una mica perillosos, no? No és una cosa, no són fàcils. El mar més o menys el tenim pamat, sabem que hi ha les ones, no sé què, però a vegades el riu fa coses estranyes. Bé, doncs, com que no tenim platja, però sí que escoltarem una cançó que parla de les platges, que es diu, una cançó molt, molt estiuenca, no sé si segur que la recordareu, que és una cançó de Los Refrescos, que diu Aquí no hay playa, que és una cançó de la banda espanyola aquesta, de pop rock, que forma part del seu primer àlbum d'estudi en el 1989, i el tema va començar a ser interpretat per la banda en el 86. El seu autor és el Bernardo Vázquez, va dir que se li va ocórrer la idea d'escriure aquesta cançó que estava atabalat pels rigors estivals de la capital espanyola, perquè en realitat parla de Madrid. Per tant, en si, nosaltres no tenim platja, però sí que volem escoltar aquesta cançó. Ens n'anem amb una mica de música.

0: Bé, a modo de curiositat, enguany, el diumenge 21 fins al 20... va començar l'estiu, que durarà fins al 23 de setembre. Va ser el dia més llarg i la nit més curta. Les nits d'estiu, encara que més que curtes, solen ser les més càlides de l'any i per això representen una bona ocasió per explorar el cel. A més, a l'estiu és freqüent viatjar a llocs com el camp i la platja, que en tenir un cel fosc ens permeten veure millor el firmament, no? Podem veure bé els estels. I és que durant l'estiu hi ha les cèlebres Perseides, no? Que tothom més o menys en recorda, perquè altres fenòmens. I enguany a l'esperat que ja s'ha parlat molt de l'eclipsi, és aquest eclipsi que esperem al mes d'agost. I per això tenim aquí aquesta tarda amb nosaltres en Josep Pujol de l'associació Càstor, que és una de les que, aquestes associacions que sempre estan mirant cap al cel, per dir-ho d'alguna manera. Bona tarda, Josep.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: I mirar cap al cel.
1: Bueno, és el que ens agrada.
0: Una cosa interessant, no? Mira, guaitar cap a dalt.
1: Molt, molt, molt. És molt maco, a part que és molt interessant, però és molt agradable, no? Veus realment el que ens envolta una mica més enllà de la nostra atmosfera, però, bueno, disfrutem molt fent-ho i també disfrutem molt compartint-ho amb el públic en general.
0: Precisament el passat dissabte, no, el dia 20, vau fer el Cercle Astronòmiques de Tordera, vau fer una activitat familiar al Parc Prudenci Bertrana. Com va anar aquesta activitat? Doncs
1: pues, sincerament, jo estic molt satisfet.
0: Ah, molt bé.
1: Va venir moltíssima gent, exactament no t'ho puc dir perquè no portem
0: no
1: passem llista. No, però jo conto que per lo que vaig estar parlant amb els companys i tot això, si no va arribar al centenar poc se va faltar, però molt poc, eh? Inclús va haver-hi gent que va dir ostres, és l'any que he vist més gent i això, gent que ens va seguint ja any rere any, no? Però bé, el que passa que, bueno, el cel va acompanyar justet, sí, justet perquè hi havia el sorra del Sàhara per allà dalt pol·lulant, hi havia una... l'atmosfera no estava prou neta. Però, bueno, vam disfrutar una mica de la lluna i alguns objectes més de cel profund.
0: Bé. Jo deia que en la meva presentació que estem en un bon moment per explorar el cel i, per tant, vull dir, suposo que aprofiteu per muntar moltes coses durant aquesta època cap a l'estiu, no? Perquè és un bon moment, tal com ho deia. Jo no és que això ho sàpiga jo, senzillament m'ho he mirat amb l'Institut Astronòmic que deia això, jo deia, però si diuen això aquests segur que van a missa. Llavors, vosaltres, ara, després d'aquest dissabte, aquest dissabte vinent, sí, heu preparat una altra cosa.
1: Sí.
0: És a dir, explica'ns una mica què heu preparat.
1: Mira, nosaltres fem una sèrie d'activitats durant l'any, més cap a l'estiu, perquè és més agradable estar fora i tal, no? Deixant a banda de que durant tot l'any nosaltres, a nivell intern, fem activitats, d'acord? Per exemple, aquest any hem estat a Rasos de Peguera a 6 graus sota zero fent fotografia.
0: Uau!
1: Sí. No, però, a veure, precisament no convidem a ningú a pujar allà dalt perquè és bastant especial anar d'aquesta manera, no? Però sí, és el juny i juliol i l'agost normalment fem activitats, el que passa que aquest any a l'agost nosaltres no hi serem, estarem desapareguts en combate.
0: Vaja.
1: Sí, és el que toca.
0: Molt
1: aquest any ens toca així.
0: Bueno.
1: Però bueno, aquesta setmana passada, tal com has dit abans, hem fet l'activitat aquí al Parc Prudenci Bertrana, que ens va venir bastanta gent, ja també ja ho hem comentat, i aquest dissabte tenim a Blanes, a dalt al Castell de Sant Joan, farem una observació sobre la lluna, tirant més cap a la lluna, perquè, clar, la contaminació lumínica també té un pes específic molt alt, i Blanes, evidentment...
0: Té molta
1: més contaminació lumínica que no pas Tordera. Però, bueno, és que com que també som entitat a Blanes i a Fogàs també, Tordera, Fogàs i Blanes, doncs també doncs fem aquestes activitats. Però ja et dic, aquest cap de setmana estarem a dalt Castell de Sant Joan, tindrem, no sé, els telescopis que pujarem, però bé, alguns hi hauran, i si algú vol pujar, doncs serà benvingut.
0: És a dir, és una activitat, per tant, si és oberta, no? Suposo, és sí. Oberta a tothom que hi vulgui anar-hi, és a dir, que solament haureu d'agafar el cotxe i pujar fins al castell, perquè fer la pujadeta fins bueno, al castell...
1: Jo sé de gent que puja caminant, sí? Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs deu estar en forma, perquè bueno, fer una pujadeta,
1: Però, bueno, són gent que ja està acostumada a caminar i pugen la mar de bé. I estan allà i, bueno, fan la volteta i tot això, no?
0: Bueno, doncs ja sabeu. Que teniu ganes d'anar a veure la lluna, que aquesta vegada el que podrem observar o el que podran observar o els que podreu observar quan, si hi aneu, és la lluna en particular. Tu ara em deies que és una associació, però no és una associació solament tordarenca, no? Té com a... us expandiu, no? Sí.
1: A veure, el Cercle Astronòmic de la Tordera, l'acrònim és CASTOR,
0: sí.
1: Va néixer d'una reunió o una trobada d'amics que ens agradaven i ens atreia tot això del... que hi ha una mica més enllà del nostre planeta, no? I va venir gent de Fogàs, va venir gent de Tordera, evidentment, i va venir gent de Blanes. Vam començar més o menys així. El que passa que s'ha anat expandint i ara tenim gent de Sant Celoni, gent d'Hostalric, gent de Fogàs, evidentment, de Tordera, de Blanes, de Malgrat, de Pineda... Inclús algun ens ha vingut alguna vegada, algun d'Arenys... Per tant, el que és la... està oberta a tot el que és la gent de la conca de la Tordera, més o menys, no? I, bueno, com a entitat estem donats d'alta per poder fer activitats.
0: Sí.
1: A Fogàs, a Tordera i a Blanes, però no deixem de fer activitats a Canet, a Arenys, a Arenys de Munt, a Arenys de Mar, a Pineda, a Malgrat hi hem anat moltíssimes vegades, a Blanes també hi hem anat moltíssimes vegades, inclús a instituts i aquestes coses, a fer xerrades i a fer algunes plantades internes. A Palafolls, també, per cert. Veus que també aquest me'l deixava. Tinc companys de Palafolls. I, bueno, intentem aportar o donar peu a que acostar més aviat els instruments, els telescopis aquests, a quanta més gent millor. Per què? Perquè no tothom té l'oportunitat de posar l'ull en un telescopi per poder fer una observació nocturna o diurna.
0: Ja, ara quan ho deies pensava, clar, no tothom té un telescopi ni té les possibilitats de tenir-ne perquè no és un aparell que sigui barat, ho penso jo. És a dir, ha de costar els seus diners i també un ha de saber com fer-lo servir, clar, perquè no és allò, me compro un telescopi i ja estic, no? És a dir, llavors suposo que sou un grup de gent que teniu telescopis i que, com que us agrada mirar el cel, el que feu... és acostar al cel altres persones que també els agraden, però que no tenen aquest mitjà, no? Que no tenen aquest telescopi. Vull dir, són una mica generosos, no?, amb la resta de la gent. És a dir, poseu el vostre telescopi a disposició d'altres persones que els fa gràcia, doncs, mirar cap al cel i veure totes aquestes meravelles que no veiem normalment, no?
1: Exacte. Pensa que quan es va estar en procés embrionari l'associació, una de les coses que va passar és de que un pare i una filla, la filla llavors devia tenir 7-8 anys, una cosa així, i aquest pare, que, bueno, que es havia comprat un telescopi perquè aquest home doncs, ja li tirava endavant i tal, i va començar a veure... per ell mateix, no en fotografies, sinó posant l'ull en l'ocular, veure els objectes que podien veure i que gaudia tant la seva filla com ell d'aquests objectes tan especials i tan meravellosos, començant per la Lluna, va dir, diu, això no és una cosa per a nosaltres sols, això ho hem de compartir. Així es va començar una mica l'embrió per fer l'associació Cercle Astronòmic de la Tordera.
0: Sembla que es diuen que hem d'anar un moment a publicitat, per tant, marxem. Recordeu que aquesta entrevista la podeu veure també per YouTube, en directe, podeu veure en Josep Pujol, que ens està explicant una sèrie de coses del firmament i de més coses.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
2: Bé, doncs continuem amb el programa després d'haver escoltat una miqueta de música i les falques publicitàries. Doncs dèiem, és a dir, que estava parlant una mica de l'associació, de la quantitat de gent que arriba de diferents llocs per veure amb aquests telescopis, i ara el micro tancat em deia que l'11 de juliol també fan una plantada de...
3: Sí, de... una plantada xerrada, o xerrada plantada.
2: Xerrada plantada, bueno.
3: A dalt Ursavenyà, com cada any.
2: Ah, Ursavenyà, un bon lloc, no, per anar-hi?
3: Déu-n'hi-do, sí.
2: Sí, no?
3: Sí.
2: Costa alt.
3: És més fosc.
2: Clar, allà hi ha menys contaminació lumínica, no?
3: Sí, segur que n'hi ha menys. Però Déu-n'hi-do el que es puja des de la costa, La costa és criminal, però bueno.
2: Bueno, els hotels...
3: Exacte, podem fer més coses. Podem fer coses diferents del que podem fer per aquí baix.
2: A Tordera, molt bé. És a dir, preneu nota, no?, l'11 de juliol. És a dir, aneu als que tingueu moltes ganes de mirar pels telescopis i anar veient la lluna o el que sigui. Jo abans, quan et presentava, deia... Això de les Perseides, tota aquesta història que tothom va veure com cauen, no? És a dir, i això fa molta il·lusió, no? Això, a vosaltres igual us sembla una cosa més...
3: Quan t'explico el que és...
2: Ah, vale, explica'm el que és.
3: És porqueria.
2: Ah, és porqueria. D'un-hi-do, no? Sí. Quina manera de treure l'encís de la gent. Jo he anat al Montseny a veure allà i pensava que era una cosa meravellosa i és porqueria. Vaja.
4: Són les restes d'un cometa. No me'n recordo com se diu ara.
2: Bueno,
4: tant se n'és. Les restes de...
2: D'un cometa que va caient.
4: D'un cometa i la Terra, al passar per la zona del camí d'aquest cometa, doncs la fricciona les restes amb l'atmosfera i per això veiem el que...
2: Que ens sembla que caiguen estels a nosaltres.
4: No,
2: jo pensava,
4: doncs,
2: mira, cauen estels.
4: Són partícules que van quedar despreses del cometa aquest.
2: Déu-n'hi-do. Mireu quina manera de treure'ns la il·lusió de les estrelles que caien del cel.
4: No era la meva intenció.
2: Però ja està bé saber-ne les coses,
4: sí,
2: al cap i a la fi, de xules sí que ho són.
4: És espectacular.
2: Mires al cel i veus allò, te fa una il·lusió.
4: Sí. Ja, depèn de l'any, hi ha més o menys quantitat d'estels per hora. Normalment sempre es diu una quantitat molt superior, principalment als pseudoperiodistes d'aquests que volen vendre titulars.
2: Yeah.
4: Sí, doncs n'hi hauran 1.000 per hora. Jo fa 3 anys o 4 vaig pujar, per unes altres raons, a dalt al Montseny, en un lloc i tal, anàvem amb els telescopis perquè volíem observar d'altres coses, no? I va donar la casualitat, no? Sincerament, en 3 hores em varen comptar, i érem 5 o 6, o sigui que més o menys em van veure, estàvem bastant pendent de tot això, em van veure 80 i pico, vale? 80 i pico, en 3 hores.
2: Com que em sembla que possiblement haurem de parar aquesta xerrada, perquè recordeu que el programa ara a les 6 hi ha l'informatiu.

0: i potenciar el patrimoni local i la llengua catalana. Escoltem el diputat Jordi Bertran.
1: Hem volgut marcar al Parlament una sèrie de criteris perquè el segueixi el govern, no? De manera que abans de la finalització del curs 2030-31, cada centre tingui aquesta biblioteca escolar operativa, que prioritzem els centres d'alta complexitat, aquells també que estan en entorns més vulnerables i els que estan en els territoris amb menys accés d'equipaments culturals.
0: L'Ajuntament convoca per avui el ple ordinari del mes de juny. La sessió comptarà amb 9 punts en l'ordre del dia i començarà a les 7 de la tarda. La podreu seguir en directe per Ràdio Tordera i els nostres canals de YouTube i Instagram. I la 31a Setmana de l'Emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. L'esdeveniment, que es farà en format híbrid del 29 de juny al 3 de juliol, inclourà ponents especialitzats en neuromàrqueting i comunicació no verbal, i les inscripcions ja estan obertes. En parlava la responsable d'emprenedoria del Consell Comarcal.
2: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria, perquè ens anem actualitzant, i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats, té molt bona acollida.
0: El patinatge tordarenc brilla a la final del 6è Trofeu Catalunya. El patinatge artístic Tordera i el Club Patí Tordera Artístic van destacar amb grans resultats a Palafolls i Folgueroles el passat 13 i 14 de juny. Escoltem Anna Jové, entrenadora del patinatge artístic Tordera.
3: Estem molt satisfets amb la nostra participació a la final del Trofeu de Catalunya, perquè ha estat una competició amb un nivell molt alt i han sabut demostrar tot el treball, l'esforç i l'evolució que han anat fent durant la temporada.
0: Pel que fa al temps, un dijous que, tot i que apareixeran núvols alts, es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants, aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran, aniran dels 34 als 38 graus. De cara a divendres, tot continuarà igual, el sol tornarà a ser el gran protagonista de la situació meteorològica, sense precipitacions, vents fluixos i temperatures mínimes que es mantindran sense canvis entre els 21-25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i oscilaran entre els 33 i els 36 graus. Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: Doncs continuem parlant després d'aquest informatiu que, ja sabeu, ara amb aquesta nova programació, és a dir, abans de les 6 hauré de tallar un moment, tot i que tinguin convidat, perquè surten els informatius i surten sense que tu diguis res. Està programat. Bé, doncs continuem, no, Josep?
6: Que... Sí, tant. Faltaria més. Les notícies són importants estar al dia.
5: Exacte. Bé, dèiem que, bueno, que les Perseides eren això, que fa gràcia pujar,
6: sí,
5: a veure. Que
6: són,
5: són
6: interessants, són interessants.
5: Interessants. Sí. A més, a la gent ens fa molta gràcia, perquè no ens dem res per veure-les, no ens dem,
6: sí,
5: ni un telescopi.
6: Sí, sí, no, no, no.
5: Bueno, si les
6: no,
5: vols...
6: No, no.
5: Bueno, estem, que hi hagi poca llum, no?
6: Que hi hagi poca llum, evidentment, però hi ha una cosa, hi ha dues coses molt importants. El meu consell, eh?
5: Ah, vale, a veure. Com, mira, ara per anar-les a veure, perfectament, vinga.
6: Exacte. Una manta... Una i una bona companyia. Ostres. I estirat a terra, i mirant a l'aire, sí, i a disfrutar.
5: Sí, sí.
6: Són els dos elements que és necessari.
5: Bueno, clar, sobretot a terra. Jo recordo quan vaig anar al Montseny, que ara li comentava amb ell, que sí que vaig portar una manta estirada, i miràvem estirat a terra, perquè no és el mateix si estàs dempeus, no veus el mateix. Bé, una altra de les coses, és a dir... Bueno, a part de les Perseides, que no són tan superimportants, però bueno, que sí que ho són, doncs aquest estiu tindreu el gran boom, que a més tot, bueno, les notícies ens han parlat moltes vegades, ens han dit que havíem d'anar cap a Tarragona, jo què sé, un munt de coses per veure-la, anar per veure l'eclipsi, no? L'eclipsi que a més, vull dir, no és una cosa que passa cada... que passa moltes, molt sovint. Per tant, possiblement els que el veiem el veurem una vegada a la nostra vida. No, jo no el tornarem a veure mai més. Però sembla que també hi ha un eclipsi de lluna, no? Sembla a més més, una mica més tard. Però no,
6: sí, sí, però no...
5: Però no sé, tan important.
6: Sincerament, no té massa importància.
5: No té,
6: perquè
5: no té, bueno, pobreta, pobreta lluna.
6: Els eclipsis de lluna són una mica... més...

0: espectaculars. Són espectaculars, clar, evidentment, però no són tan espectaculars.
1: És que quedar-nos a les fosques és una cosa important.
0: Sí, sí, sí.
1: Una cosa important. Ara, mentre la de lliure, si la tapa una mica, doncs, bueno, com que ja estem a la nit, doncs ja la cosa ja no... Bueno, llavors, tu bueno, que ens pots dir de l'eclipsi, si volem veure'l, si no sé què...
0: Mireu,
1: mira,
0: hi ha una cosa molt important. És que ja hem fet dues xerrades. Una aquí a Tordera, la biblioteca, es va fer, ara no me'n recordo el dia exactament.
1: Sí, també ho recordo.
0: I una altra també la vam fer a Blanes, a la sala de plens de l'Ajuntament, també per la Fira d'Entitats de Blanes i tot això. I hi ha una cosa molt important. No és com anar a veure l'eclipse, sinó com no veure l'eclipse.
1: Això és diferent,
0: sí, això és molt important. No hem de veure l'eclipse si no és amb els instruments específics per mirar l'eclipse. No podem mirar l'eclipse amb les radiografies. No podem mirar l'eclipse amb el vidre fumat. No me'n canso. Penseu una cosa, només tenim dos ulls i són de per vida. Com ens equivoquem, el sol no avisa, te la fot.
1: Ens farà mal.
0: Sí. Per tant, s'han d'utilitzar les ulleres adequades. Són unes ulleres que valen 3 euros i mig. Si en compres una, si en compres més, segurament et sortirà molt més barat. Vale? Són ulleres que es venen a llocs específics d'astronomia.
1: Ah, llocs específics d'astronomia.
0: Sí.
1: És a dir, una òptica, per exemple, no.
0: Normalment no.
1: No en tenen.
0: Però, a més, ja... No l'he portat. Però, bueno, es pot... Això es pot mirar en la web de la Generalitat de Catalunya.
1: Sí.
0: Estem en contacte permanent amb la Generalitat per fer totes aquestes activitats.
1: Sí.
0: I ha penjat una web i allà surt la norma que està sota o que don paraiga en aquestes ulleres. La norma 1E12.000 i pico, ara no me'n recordo exactament quina és, i és el que s'ha de mirar, que tingui aquesta normativa. Per exemple, hi ha cases específiques que si ho mireu per internet, Telescopiomania, que està aquí dalt a Girona, després hi ha Balcànic a Terrassa, després n'hi ha Telescopis Barcelona a Barcelona, que, bueno, tots...
1: Sí, que tot
0: són
1: això,
0: gent,
1: però...
0: Són botigues especialitzades per astronomia. I aquesta gent sap el que toca i sap el que ven. I no són gent de màxima confiança, així de clar t'ho dic. A partir d'aquí... Jo ja no sé l'altre si sí o si no.
1: És a dir, que una mica, suposo que aquesta gent, és a dir, els que vivim com aquí a Tordera, que no tenim cap centre com aquest, suposo que vendran per internet. O que...
0: Sí, venen per internet, el que passa que, clar, et costarà el mateix, et costarà més car. No, et costarà més car el transport que no pas
1: les
0: pròpia ullera. Per tant, per 3 euros i pico, sincerament, s'ajunten 7 o 8 persones, en compres 10 o 12, jo què sé, m'ho invento,
1: No, sí,
0: I els demanes i te'ls aporten per 6-7 euros a casa i llavors cadascú els reparteix i tal. Sobretot, no utilitzem extris que no siguin especials per mirar eclipsis. D'ulls només en tenim dos i són de per vida. Això és el que volia dir. El 12 d'agost, des d'aquí a Tordera, es veurà amb un 99,36% l'ocultació. No serà el 100%. I s'ha de mirar en direcció al Montseny, a la banda esquerra del Turó de l'Home, des d'una zona que puguem veure, evidentment, al Montseny, no? I nosaltres no estarem aquí perquè intentarem captar el que és la totalitat amb el que és la corona solar. I marxem cap a la meseta.
1: Molt bé, perquè allí la veureu millor.
0: Sí, i estarem una mica més alts, i el veurem total. Allà serà el 100% d'ocultació, aquí no.
1: Ens tornes a dir aquestes empreses que dius que ens
0: recomanes? Sí, mira, no hi ha cap problema. Sí. La Telescopios Barcelona o Còsmic, és la mateixa empresa.
1: Telescopios Barcelona?
0: O Còsmic, que va tancar.
1: Balcànic.
0: I Telescopiomania.
1: I Telescopiomania. Una mica, és a dir, aquesta recomanació em sembla molt important, és a dir, que recordeu que la vista és molt, molt important, que només tenim, com diu en Josep, només tenim dos ulls, que ens ha de durar tota la vida, i que, per tant, no cal fer estris allò que s'ha sentit tota la vida, una una radiografia, jo això ho havies sentit, eh? Una radiografia, un vidre fumat, coses com aquestes, que en realitat no ens farien bé els ulls. Per tant, si unes ulleres aquestes valen 3 euros i mig, la qüestió és, com que a casa no només n'hi haurà una persona que voldrà veure les ulleres, voldrà veure l'eclipsi, que segurament sereu més, doncs és qüestió de fer una compra més gran, o si no, vull dir, dir a més gent, no? Dic, mira, com que suposo que ens cobraran una mica de transport, doncs ho comprem entre els quants i d'aquesta manera tots podrem gaudir-ne d'una manera segura, que és el més important, d'una manera segura, aquest eclipsi. A veure, no sé, Josep, sí. No sé si es vols explicar alguna cosa més.
0: Sí, volia fer una precisió.
1: Digues.
0: I és que les ulleres aquestes s'han de posar a davant de les ulleres
1: normals.
0: O sigui, no, sempre els filtres solars s'han de posar abans de l'element òptic que tinguem. Pot ser una càmera, perquè hi ha filtres ja per càmeres, també, en aquestes cases, sí. Però aquestes ulleres s'han de posar davant de les ulleres normals.
1: Si no portes ulleres,
0: no
1: res.
0: Cal.
1: No cal. Però si portes ulleres per lluny, per exemple, jo les porto per prop. Per tant, aquestes me les hauria de treure.
0: Per exemple.
1: I m'hauria de posar directament perquè no necessito. De lluny jo no hi veig.
0: Però jo em porto de progressives. Per tant, jo me'ls poso ben bé a davant de les ulleres que ja porto normalment.
1: Vale.
0: D'acord? Això és una de les precisions que jo volia fer. Sobretot, vidres de soldar. Sí, perquè els vidres de soldar, tal... no us emboliqueu. No us emboliqueu per 3 euros i mig.
1: No, clar.
0: Penseu que els vidres de soldar n'hi ha de moltes intensitats. Quina és la intensitat adequada?
1: Ah, clar.
0: Vale?
1: Important.
0: Aquí està. Per tant, descartem. Sobretot, això hem de cuidar molt la mainada. Les persones grans també, evidentment. Però sobretot la mainada. I els grans hem de donar exemple a la mainada amb totes aquestes coses. Siguem molt curosos, sisplau. A mi, jo quan vaig estar amb les primeres reunions que es van fer i vaig plantejar aquest problema, ostres, i ara què fem? No es havia pensat amb la seguretat o amb el que va passar amb les mascaretes. Penseu una cosa, les mascaretes, quan el Covid, hi van haver-hi mascaretes de tot tipus. A quins preus? Una salvatxada. Però, a més, potser la meitat de les mascaretes no servien per res.
1: Yeah.
0: Per tant, ojo, ojo, ojo, ojo. Tinguem, parem atenció, parem atenció, parem atenció. D'acord?
1: D'acord.
0: Anem al tanto.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies pels teus consells, doncs gràcies per haver vingut, ja saps que aquí tens els micròfons de Ràdio Tordera quan tu vulguis venir en qualsevol moment, en l'època en què ens diem això és cultura, o en l'època de gara, que ara ens diem sota l'ombra dels tilers, perquè volem estar fresquets, senzillament per això. I ara hem triat una cançó que diu Llamando a la Tierra. És una perquè estan en el cel, amb les estrelles, amb totes aquestes coses. I ens semblava que era una cançó que anava d'acord amb el tema.
0: La conec. A mi em va agradar molt el seu
1: molt
0: moment.
1: Bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Molt bé. Adéu.
0: Adéu.

0: Here at WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: No fake ni un mi, eh?
2: No en sé.

101 FM. Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

que t'escolta. Set.1 FM.

0: Bon dia, a les 9 en punt del matí l'Ajuntament assumirà el cost d'instal·lació dels filtres necessaris per eliminar els PFAS. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, demana paciència, atès que la solució definitiva trigarà setmanes a arribar.
1: Encara estarem així unes setmanes. No puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania. Per tant, estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la festa major amb això resolt. Però, hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula, no puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
0: A l'informatiu us explicarem el calendari de punts de subministrament gratuït d'aigua potable. L'Ajuntament habilita diversos punts de distribució en cubes per garantir l'accés dels veïns, recordant que cal portar garrafes pròpies per a la recollida. Farem el repàs d'on estaran situades les cubes cada dia de la setmana i els seus horaris. Us explicarem també que la Peixera escalfa motors per la segona edició del concurs Correcurs de Festa Major. L'entitat tornarà a raptar els veïns i veïnes a gravar un curtmetratge de terror en només 48 hores. Ho explica el seu president, Met Pagès.
2: L'any passat va ser el primer any que ho vam fer i ens va sorprendre la qualitat i amb que van entrar tots els curts, perquè estaven tots, la veritat, molt ben fets. El jurat va tenir seriosos problemes per decidir quins havien de guanyar, perquè estaven tots molt ben fets, tot i tenir molt poc temps.
0: I tot a punt per al Tordeo 2 el divendres 31 de juliol a la pista Mina Gelpí. Després de l'èxit de la primera edició, l'esdeveniment torna amb un concurs de porrons, un bingo i també noves sorpreses. En Xavier Favà és promotor de l'esdeveniment.
3: Ara ja estem a la recta final, ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir... Estem tots preparats i entusiasmats.
0: Avui s'obren les inscripcions per al torneig de bitlles a la fresca. Les places estan limitades a 48 equips. Tot plegat, tots recordant que es podran reservar a partir de les 9 del vespre mitjançant formulari. Un informatiu on hem d'estar molt pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, així com també de la previsió del temps. En Joaquim Serra ens portarà l'última hora.
4: Continuem de moment amb unes...
0: A l'última part de l'informatiu, com és habitual els dilluns, l'espai de les entitats La Teranyina. Tot plegat, us ho ampliem a les 10.
5: Bon dia, obrim per vacances.

0: Ai, avui us proposo un experiment. Sí, m'està mirant raro els tècnics, eh? És que m'he portat un gelat. Què us sembla si faig avui el sumari menjant gelat, però de veritat, eh? No patiu, no patiu, Lluís, Joan Maria. No patiu, que jo he portat uns papers, veieu? Uns clínex i si es vessa una mica de gelat, doncs ja ho apanyarem. Vinga, va. És de taronja. Acabo la cosa va de gelats. Mentrestant, mentre menjo, us deixo unes quantes reflexions. Mira, no sé si esteu al cas, potser no us n'heu enterat. Ahir Espanya va guanyar el Mundial de Futbol. Encara que no siguis massa fan de la Roja, ni del futbol, de fet, ahir era bastant difícil no empatitzar amb Espanya. És allò de l'emoció de grup, no?, que s'encomana. Diuen que és un comportament bàsic dels animals socials. I també perquè al camp hi havia molts d'animals. I és que els argentins, amb tot el carinyo, van repartir tort i a dret. Poc joc i moltes llesques. Nada de fair play, vistes? Al final, i sense que serveixi de precedent, però el resultat va ser just. És difícil, parlar amb un gelat. També és digne de comentar el que va passar al MetLife Stadium, a la mitja part. Un espectacle a l'estil halftime de la Super Bowl. Amb focs artificials, actuacions musicals coreografiades, una realització audiovisual impossible de bojos, això sí, sense Bad Bunny. Les actuacions, però, venien a representar tots els continents, i és que és un mundial de futbol. Els renascuts Justin Bieber i Madonna cobrien la quota WASP. Shakira, ben tribal, la quota llatina, junt amb el director veneçolà Gustavo Dudamel. I Àfrica va lluir en l'homenatge a Pelé i amb una coral de nens que sempre queden ben. I Coldplay, però és que Coldplay sempre hi són quan hi ha una celebració de bon rotllo. Tot l'ambient festiu, però grinyolava una miqueta. I és que en un mundial que ha tingut les seves polèmiques i en què Donald Trump estava com a anfitrió, sonava estrany, no? Tanta interculturalitat. I si no, que li preguntin o que li diguin a Omar Artan, aquell àrbitre somalí que a començament de mundial no el van deixar passar els d'immigració, no el van deixar entrar al país. I al final no va poder arbitrar. Però també és veritat, i hem de fer una mica de reflexió, que quan als Estats Units organitza alguna cosa, tots estem allà a punt per les crítiques, eh? Escolta, per una vegada, potser deixem fer i gaudim de l'espectacle, que els americans tindran tot el que vulguis, però d'espectacle en saben fer, són els reis. Jo de tot plegat, de la mitja part d'ahir em quedo amb la quota asiàtica, la del grup de pop, de K-pop, de fet, de K-pop BTS. I és que he pensat que amb aquesta cançó Dynamite no hi ha millor manera de començar la setmana. Bé, amb això i el gelat de taronja que m'estic menjant. Va, que saludem l'Enric de Cardedeu, a veure com hem passat el cap de setmana. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Hola. Què tal, com estem?
0: És molt difícil fer ràdio i menjar un gelat, eh? He fet trampa. És que salivo.
1: Però segur que la fas inclús encara una mica més feliç que normalment aquesta ràdio avui.
0: Avui sí, perquè escolta, estic fresqueta.
1: Veus que sí?
0: Sí. Què m'expliques? Que avui va de gelats la cosa. I mira, ahir me'n vaig posar al congelador. A mi els que més m'agraden són els que els fem naltres. Naltros, que diem aquí. No?
1: Exacte.
0: Aquells que posem taronjada, vaig posar suc de taronja i al congelador. Iau.
1: Oi que sí, antigament sempre fèiem això de clavar el palet a qualsevol cosa i després, vinga, ja els teníem creats a caseta. I és que avui, com comentes, Núria, el tema del dia són els gelats. Quin és el vostre gelat preferit? En quin format? De quin gust? Fins i tot on prefereixes menjar-te'l? De fet, la pregunta va, la deixo completament oberta. Què et sembla?
0: Molt bé, perquè en general, vull dir, tant si són de llet com d'aigua, com si són amb con, amb terrina, és igual. Podem triar el que vulguem, el sabor, també?
1: El que vulgueu. Absolutament tot el que tingueu amb el gelat, forma, gustos, a veure què us sembla, quin és el millor de l'estiu. Així que, Núria, jo, com cada matí, m'he anat a rebuscar entre la paperassa i història i he intentat anar...
0: Sí.
1: Doncs a l'arrel d'aquesta fantàstica invenció que, sens dubte, si l'estiu tingués un logotip, aquest en seria la imatge, estic convençut. Així que, després de molt investigar, el que he descobert és que, pel que fa a gelats com a tal, podem trobar els primers indicis a la Xina, sobre el 1800 abans de Crist, poca broma amb l'època. I és que, com la gran majoria de vegades, els països orientals van ser pioners. En aquest cas, preparaven masses d'arròs i llet barrejades amb neu o gel, una pràctica que, més endavant, es va estendre per Pèrsia i l'antiga Roma, on eren els emperadors els que gaudien de sorbets de fruita. Però tenim més referents, i és que també a Pèrsia, al segle IV abans de Crist, hi havien unes apreciades postres gelades només a l'abast de la reialesa altra vegada, preparades amb aigua de roses i cabell d'àngel.
0: Ostres! Aigua de roses i cabell d'àngel.
1: Això d'estar bo de nassos, eh? No soc molt fan de l'aigua de roses, però el cabell d'àngel me'n faria un fart. Sí. Eh que sí?
0: Doncs enviarem uns pastissets d'aquí de Rasquera. Vinga,
1: exacte.
0: Apuntat.
1: I de fet, a Egipte i també a Roma, els esclaus recol·lectaven neus de les muntanyes per refredar vins i sucs de fruita, mentre que des d'Itàlia, ja cap al segle XIII, es van començar a introduir les receptes de gelats de llet i fruites arreu d'Europa. No obstant, però, no va ser fins al 1686 a França que el cuiner sicilià Francesco Procopio, no sé si es diu així, va obrir la primera gelateria, popularitzant així el gelat comercial i, Núria, fins a dia d'avui, ja que...
0: Sí, però escolta, fixa't en el que has dit, eh? A França es va obrir, però el cuiner era italià.
1: Italià. Aquests dos països que sempre han rivalitzat, sí, no?, amb el bressol de la cuina a nivell, podríem dir, gairebé mundial, com a mínim, amb la cuina establerta avui en dia, no?
0: I això va ser el 1600, m'has dit?
1: 1686, poca broma, eh? Poca broma.
0: Sí.
1: De fet, ja després d'això, i fins a dia d'avui, ja que dels anys 60, la industrialització va convertir aquest apreciat, estimat, i deixa'm dir, Núria, venerat per tots i totes nosaltres producte, en un gaudi de masses arreu del món, així que tenim moltes referències, però el que està clar és que segur que serà una cosa que durarà arreu dels anys.
0: Molt bé, mentre faci calor, aquí sembla que sí que en farà.
1: Sí, tenim per anys d'això, correcte, sí. Malauradament.
0: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Recorda'ns com podem participar d'aquesta consulta que estem fent ciutadana, i importantíssima, perquè ho hem de saber. Què
1: doncs
0: preferiu?
1: Guaita.
0: Quin gelat preferiu? Com ho fem?
1: Primer de tot, entrar a l'Instagram, seguir-nos, que us agradarà molt tot el que anem publicant per allà, ens coneixereu a tots i a totes, i tot el contingut que anem fent. El Instagram es diu Obert Vacances, recordem, Obert Vacances, i comenteu el mateix reel, ens envieu un missatge o inclús per WhatsApp, que ho veureu als reels i les històries que pengem, el número de WhatsApp, per àudios, tot el que vulgueu, ens dieu.
0: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: A reveure, bon programa, fins ara.
0: Tornarem a parlar amb l'Enric, serà a les 10 per recollir els primers missatges que ens estiguin arribant. Recordeu que us estem preguntant quin és el vostre gelat preferit amb totes les seves dimensions, tant de forma com de sabor. I el que fem ara és arrencar programa amb els continguts que tenim avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs la primera entrevista ens parlarà sobre riscos laborals, però especialment ara a l'estiu. Després coneixerem un grup d'havaneres molt, molt jove, que trencaran tots els motlles i ens explicaran que les havaneres això no és només cosa de gent gran. Us explicarem també què cal fer per aconseguir el vostre aval escolar, fins a quina edat i amb què es pot gastar en definitiva. És una ajuda, ja sabeu, que dona la Generalitat perquè l'arribada a l'escola no sigui tan feixuga. I a nivell de podcast, tres toquen els dilluns. El podcast sobre castells, en què us posem el dia sobre les diades castelleres que hi ha hagut el cap de setmana, el podcast sobre mar, Mar a Mar, que es porten des de l'escala avui parlant sobre pesca, i el Freaky Time de Vilafant, avui amb un manga molt, molt xulo, un anime, de fet, una sèrie anime molt xula i molt llarga, ideal per veure aquest estiu, perquè si no, durant la temporada no tindreu temps, segurament. One Piece, una de pirates. I ara sí, ens posem una mica més seriosos i anem a conèixer quina és l'actualitat de Catalunya avui.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Said Esbai. Said, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, i anem cap aquí, cap a casa vostra, al Baix Empordà. 22.000 persones han assistit a la Fira del Circ de Carrer de la Bisbal d'Empordà.
1: L'esdeveniment, doncs, va tornar a omplir també els carrers i les places del poble de clowns, també malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica, en aquest cas, de motiu d'orgull. Anem a escoltar-la.
2: Clar, una altra màxima per nosaltres té a veure amb cobrir tots els públics, totes les disciplines, i circ clàssic, però també circ contemporani, no? I el circ és risc, programat també a risc, no? I ens agrada poder arribar a tothom. I ja no només des de les edats, sinó del que deia, no? Les diferents disciplines, els diferents estils, circ més clàssic, circ més contemporani...
1: En aquest cas, Gasull també n'ha fet un balanç positiu i destaca que tenen un públic bastant fidel tant d'arreu de Catalunya com també de França.
0: No pareu de fer festivals, perquè teniu aquest de circ, però també el de Peralada.
1: Imagina't, doncs, el Festival de Peralada, que obre la seva quarantena en el seu 40è aniversari amb la intensitat de l'òpera. Tot això fins al dia 9 d'agost. Peralada revisitarà, en aquest cas, 4 dècades de trajectòria amb noms destacats del gènere.
0: Més enllà dels festivals, en clau de successos, Said...
1: Doncs un home de 76 anys que mor ofegat a una platja de Castelló d'Empúries. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: I ara sí, la darrera notícia ens du cap a Girona.
1: Doncs a Girona, que inaugurem un memorial en honor al periodista i escriptor Carles Rahola al Cementiri Vell. L'espai es troba, de fet, al Cementiri Vell, a la terrassa sud del departament de Sant Salvador d'Horta, on descansen, en aquest cas, les restes de Rahola.
0: Said Esbai, des de Girona FM, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana.
1: Una abraçada.
0: La propera parada la fem a Rubí, amb la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com ha anat la celebració del Mundial en terres barcelonines?
3: Doncs mira, ahir l'afició de la selecció espanyola va celebrar durant la matinada la victòria a la final del Mundial de Futbol Masculí contra l'Argentina. Unes 30.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van omplir la plataforma del fòrum amb seguidors dels dos equips. Els aficionats espanyols van vibrar amb el resultat final, que no es va decidir fins a la segona meitat de la pròrroga gràcies a un gol de Ferran Torres al partit disputat a New Jersey, als Estats Units. Els seguidors de la selecció que entrena Luis de la Fuente van esclatar d'alegria després de veure com l'àrbitre ja havia anul·lat un gol anterior a Espanya, obra de Nico Williams. El xiulet final va desbordar l'eufòria de seguidors que van celebrar el segon títol de la selecció masculina.
0: De tota manera, bé, això pel que fa al futbol, això va ser diumenge, no? Però dissabte la vau fer grossa també a Barcelona, es va celebrar el Pride amb 140.000 persones o 275.000, depèn de les fonts.
3: Sí, això depèn de les fonts, Núria, com bé saps. Es va celebrar amb una manifestació que tenia per lema totes les realitats, un sol orgull, i la marxa va sortir de Plaça Universitat a les 6 de la tarda. Va recórrer els principals carrers del centre de la ciutat i va acabar el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i els concerts. L'ambient era molt festiu i familiar amb persones de totes les edats i procedències, i un dels assistents, Manuel Cabezas, afirma que cal continuar manifestant-se fins que hi hagi plena normalitat.
4: Aquestes persones, es diria que en el moment que tothom pugui anar pel carrer agafat de la mà de la seva parella, sigui qui sigui, o fer-se un petó a qualsevol lloc, i ho vegin com algo normal, que és el que hauria de ser, sense prejudicis, això es deixarà de ser de fer. Fins aleshores s'haurà de continuar fent aquestes coses.
3: El president del comitè organitzador del Pride Barcelona, Ferran Poca, també ha aprofitat per condemnar l'agressió que va patir una parella dijous durant la jornada que se celebrava a la plaça Universitat. Recordem que un home va ser detingut com a presumpte autor dels fets quan es va adreçar de manera intimidatòria a dues persones i va insultar-les reiteradament per la seva orientació sexual.
0: I acabem amb una notícia malaurada, la mort d'un infant en una piscina de Calella.
3: Doncs sí, Núria, hem de lamentar la mort d'aquest nen de 6 anys que va morir a una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís el van rebre a les 6 de la tarda i el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos i la policia local s'hi van desplaçar fins als llocs dels fets, i es tracta de la 7ª víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya, el 15 de juny.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana també.
3: Bon inici de setmana, Núria.
0: Terres Lleidatanes, Quim Gasó, UAU Ràdio. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem també de fet divers. Troben morta amb signes de violència una dona de 75 anys a Soses.
5: Sí, els Mossos investiguen el cas, que es manté encara sota secret de sumari, mentre el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Els fets es remunten a la nit d'aquest dissabte a diumenge, passat quarts d'11 de la nit, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís de la desaparició d'una dona de 75 anys al municipi de Soses. Es va activar ràpidament un dispositiu de recerca que hores després va acabar localitzant el cos sense vida de la víctima en un camp de paní situat a tocar de la carretera LP7041 a l'entrada del municipi en direcció a Aitona. Un cop feta la inspecció, els Mossos van confirmar que la mort presentava indicis de violència i per aquest motiu la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent s'ha fet càrrec d'aquesta investigació que encara continua sota secret de sumari. Es diu que la dona havia sortit a passejar el gos com a desaparèixer i a més en el lloc on s'ha trobat el cos també és una zona de conreu molt freqüentada pels veïns que acostumen a passejar o a fer esport. Aquest diumenge al migdia desenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per guardar un minut de silenci en record de la víctima, per traslladar el condol a la família i el consistori també ha decretat 3 dies de dol oficials.
0: I per altra banda, Càritas Lleida alerta que alguns empresaris es neguen a contractar temporers després de regularitzar-se.
5: En aquest cas, també Unió de Pagesos nega tenir-ne constància. Recorda que el sindicat reclamava aquest procés de regularització. Però anem per pams. L'entitat social lleidatana hauria detectat almenys 5 casos en les darreres setmanes, tot i que considera que la xifra real podria ser superior. El responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Diocesana de Lleida, Jordi Guerrero, explica que alguns empresaris els han dit que no els hi volen fer contractes i ara es troben que perden la feina, una situació que dificulta, evidentment, que aquestes persones puguin acreditar cotitzacions i renovar la seva documentació.
6: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els hi han dit que no, val? Que no volen fer contractes. Clar, aquests nois es troben que ara perden aquesta feina i que ells han de cotitzar, o sigui, han de tenir contracte perquè si no l'any que ve no, al no cotitzar no podran renovar la documentació i d'aquests casos n'hi tenim uns quants, estem trobant uns quants.
5: I per contra, la responsable de Temporers d'Unió de Pagesos del Sindicat Agrari, Carola Xut, assegura que el mateix sindicat no té constància de productors que rebutgin contractar treballadors després de regularitzar la seva situació.
7: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
5: I això també recorda que el sindicat feia temps que reclamava aquest procés de regularització per tal de donar resposta a la manca de mà d'obra al camp.
0: Quim Gasó, moltíssimes gràcies des de UAU Lleida. Una abraçada i bon cap de setmana. Bona entrada de setmana.
5: Gràcies.
0: Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Veus que és dilluns i ja derrapem, sí, com estem?
8: No sabem si som ja divendres, si és dilluns.
0: Sí, no? Vinga, va, ens relaxem i parlem, va, d'inversió al territori.
8: Doncs sí, el Departament de Territori i Habitatge i Transició Ecològica invertirà 121,51 milions d'euros al pressupost del 2026 a diferents projectes del Camp de Tarragona. La consellera d'Interior, Sílvia Paneque, ha assenyalat que aquesta inversió suposa un increment de gairebé 100 milions respecte als comptes de 2023, que va ser de 24,32 milions. Paneque ha desgranat els projectes on es rebran aquestes partides i ha destacat que la principal es destinarà al transport públic i a infraestructures ferroviàries. La consellera ha concretat que la primera fase del tram camp s'endú 89,43 milions.
9: D'aquesta primera fase, l'import que impacta en el pressupost del 2026 és material mòbil, aquest material mòbil que comprarà Ferrocarrils. De la quantitat global que us deia, 38,5, 15,9 ja estan impactats en aquest pressupost. Tallers, que són molt necessaris pel manteniment i per tenir un servei eficient, 5 milions d'euros. Infraestructura, 68, i aquestes subvencions per les obres d'urbanització, 26,2. Per tant, d'una inversió global de 115,6 milions d'euros, ja hi ha aquestes quantitats impactades en el pressupost del 2026.
8: També es faran inversions en carreteres, també s'invertirà en actuacions de conservació, en logística, en sòl industrial i també destaca la construcció d'un carril bici paral·lel a la carretera TV3141 entre Reus i Cambrils.
0: I per altra banda, Granets Guit de participació a les onades inclusives, 6a jornada, una iniciativa organitzada per l'associació Si Jo Puc Tu També, Epilep.
8: Sí, Granets Guit de participació participació en aquesta jornada, però ara el que volia parlar jo era del concurs de castells. No passa res, Núria, si vols t'ho explico igual. Avui se sortegen les entrades del concurs de castells, el concurs, l'espectacle casteller més gran del món, i enguany ha canviat la fórmula per aconseguir entrades. Normalment tu entraves a una pàgina web i el dia que tocava compraves les teves entrades, però enguany el que han fet és que hi ha hagut 3 dies per inscriure's i totes les persones que han volgut s'han pogut inscriure en una pàgina web, i avui es farà un sorteig al Teatre de Tarragona. En total s'han demanat, en compte, 87.286 entrades, 19.709 s'han sol·licitat per la jornada de dissabte i 67.577 s'han sol·licitat per la jornada de diumenge. A l'últim concurs de castells es van esgotar totes les localitats en poques hores per la jornada de diumenge, i en concret n'hi havia aproximadament unes 6.000. Per tant, enguany sembla que passarà més o menys el mateix. Recordem que un cop s'ha hagi fet aquest sorteig, les persones que siguin afortunades tindran 15 dies per comprar les seves entrades, i si no ho fan, es passarà al següent número de la llista del sorteig.
0: Molt bé, doncs això és l'actualitat avui mateix de Tarragona. Ho deixem aquí, Marina, moltes gràcies.
8: Adeu.
10: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: I la primera entrevista ens du a parlar sobre sinistralitat laboral, i és que el sindicat Comissions Obreres advertia la setmana passada que la demarcació de Lleida encapçala les xifres de sinistralitat laboral a causa de la calor a tota Catalunya. A partir de les dades extretes de l'Observatori del Treball, vinculen aquesta mortalitat més alta amb el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana. Un sector molt més exposat de forma continuada a les situacions meteorològiques extremes, que pateix de forma més pronunciada les cada vegada més habituals onades de calor. La sinistralitat laboral no és només un greuge propi del món agrícola o de les terres de Lleida. Parlem d'un problema global i que segurament s'agreuja durant l'estiu. Per abordar aquest tema, avui ens acompanya la Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, i de fet aquí acompanya és el company Quim Gasó de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, bon dia de nou.
1: Efectivament, bon dia de nou. La saludem des d'aquí, a la Mònica Pérez, com he dit, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Parlàvem sobre aquest pes de la sinistralitat laboral a la demarcació de Lleida en un inici, però volíem extrapolar, volíem obrir una mica de mires i fer el balanç d'aquest greuge arreu de Catalunya, i perquè ens fem una idea, necessitaríem que ens aclarissis també quin és el pes real de la sinistralitat laboral a Catalunya en aquests darrers anys.
2: Doncs mireu, per nosaltres és un dels problemes més greus que tenim en l'àmbit laboral. Hem de pensar que el 2025 la sinistralitat ens va deixar 206.000 accidents de treball arreu de Catalunya, amb 109 persones que van perdre la vida a la feina, i 760 persones amb accidents greus, és a dir, que van quedar amb seqüeles, amb lesions greus, no? I veiem que en els darrers anys no millora massa la dada. Sí que és cert que el 2025 vam tenir una lleugera estabilització o baixada del 2%, no? Però les morts a la feina van augmentar un 24%, i aquest primer semestre del 2026 veiem que el total d'accidents de treball doncs creix una miqueta, entorn a l'1%, podríem parlar d'estabilització, però en tot cas no millora, i en canvi els mortals sí que augmenten, no? Augmenten un 40% pràcticament en el primer semestre. Per tant, són xifres molt, molt preocupants, evidentment.
1: I com augmenta aquest cas en una situació tan pronunciada com la que tenim ara mateix d'episodi d'onada de calor continuada?
2: Doncs no tenim estadístiques que ens recullin de manera oficial quants d'aquests accidents de treball tenen a veure directament o indirectament amb la calor. Sí que tenim estudis longitudinals, no?, d'investigadors i investigadores, per exemple, IS Global, no?, el que ens diu és que analitzant accidents de treball des de l'any 89, per tant amb una mirada prou àmplia, no?, fins als anys més recents, el que veuen és que durant aquestes èpoques de calor augmenta els accidents de treball un 2,7%. No? Si fem una... Agafem aquest 2,7% respecte del total d'accidents de treball al 2025 a Catalunya, doncs prop de 5.500 haurien tingut a veure amb la calor, no? Afecten, doncs, des de la part més evident, que podria ser el cop de calor, a episodis de reducció de la tensió, de la concentració, marejos, és a dir, elements que el cop de calor sí que és un episodi que es pot identificar més clarament, però la resta de sintomatologia o defectes sovint queden una mica més ocults.
1: Nosaltres agafem el guant d'aquesta denúncia que fèieu la setmana passada des del sindicat, concretant, evidentment, en el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana, però, de nou, ampliant una mica de mires, hi ha algun altre sector que presenti una xifra excepcionalment alta quant a sinistralitat laboral?
2: Sí, preocupen sobretot la construcció, que és un sector amb una incidència molt elevada i any rere any. També la indústria, els diferents sectors de la indústria, i evidentment l'agricultura, no? Però també ens preocupen altres sectors on la sinistralitat sembla que és menor, per exemple, serveis, no? Però que cada vegada pensem que és menor perquè s'amaguen molts accidents de treball aquí. És a dir, aquí afecten sobretot elements que tenen a veure amb l'organització del treball, no? El ritme del treball, la possibilitat de descansos, horaris... I aquests elements s'expressen més en temes de baixes musculoesquelètiques, de salut mental, no? Que són els dos elements que sembla que preocupen molt ara, no? en les baixes mèdiques. I precisament és on veiem menys prevenció per part de les empreses, i són més fàcils d'ocultar perquè, clar, no es manifesten de manera immediata, no? Com, no sé, com una caiguda en altura o com un accident traumàtic amb una màquina, no? Aquests són d'acumulació i per tant, bueno, sembla que no hi hagi tanta accidentabilitat en el sector serveis, en les dades, però els ritmes de treball i l'organització del treball cada vegada més precària doncs estan deixant molts danys a la salut.
1: Parlem de protocols. Aquests, evidentment, van adaptats en funció de cada feina, de cada sector, de cada tipus de treball, però a nivell comú, quines mesures hi ha en totes les empreses, o hi hauria d'haver en totes les empreses, relacionades especialment, doncs, com els dèiem, amb la situació d'aquests dies, amb l'onada de calor?
2: Doncs les mesures, diguem, genèriques, perquè després s'han d'adaptar a cada activitat. Però tindrien a veure, estan totes orientades a intentar evitar o reduir l'acumulació de la calor en el cos, l'acumulació perillosa, no? I tenen a veure doncs, amb generar més descansos, espais a l'ombra o refrigerats, aclimatar el cos, no? O facilitar aigua, roba de treball adequada, que no generi més calor, o donar elements per protegir-se contra el sol, no? Per exemple, el cap, però també la pell i els ulls, no? Perquè parlem molt del cop de calor, però hi ha elements, bueno, hi ha malalties com el càncer de pell o problemes oculars que també poden augmentar. En definitiva, és una combinació, és una combinació de mesures, i quan aquestes mesures són insuficients, doncs sí que s'ha d'evitar el treball en les hores més perilloses, o canviar horaris, o traslladar feines a hores de més calor, o aturar les feines quan ja no es pot treballar ni tan sols amb aquestes mesures, no?
1: T'agafo just per on acabaves, perquè quan parlem d'aquestes feines amb un índex més alt de perillositat, com el món agrícola, com la construcció, has mencionat també la indústria, amb el cap al sector de la neteja urbana, l'any passat va haver també doncs, una mort a Barcelona que va portar bastanta cua. Quines mesures més incorporen o haurien d'incorporar per preservar la salut dels treballadors en dies de més calor?
2: Doncs pensem que una combinació de totes elles, en realitat no hi ha massa més mesures. El que no veiem i el que s'ha de fer és preveure quan s'ha d'aplicar cada mesura i com s'ha d'aplicar. És a dir, veiem protocols molt orientats a actuar només quan hi ha alerta.

0: on tota la maquinària genera un augment de la temperatura molt important. Allà s'ha d'actuar independentment de si tenim o no alerta meteorològica, no? Per tant, els elements que hauríem d'incorporar més que les mesures concretes és ordenar aquestes mesures i preveure quan s'han d'aplicar i com, i qui ha de, per exemple, no? Qui vigila en l'empresa quan tenim una alerta meteorològica? Qui fa el seguiment, no? O qui ha d'ordenar que els treballs s'han d'aturar o que s'ha de fer un descans, no? Totes aquestes qüestions són les que haurien de ser comuns en els protocols.
1: Correcte, perquè sobre el paper imaginem que pot haver moltes mesures molt completes i molt bones, però al final el quid de la qüestió està en l'aplicació d'aquestes. No sé si teniu dades exactes, però en quin grau es compleixen aquests protocols?
0: Dades exactes no en tenim. El que sí que tenim són l'experiència dels nostres delegats i delegades, la nostra experiència de consultes en les empreses, i veiem això, que en molts casos on directament no hi ha un protocol, no s'ha previst com actuar, o són protocols molt genèrics, no? Que recullen aquestes mesures genèriques, però, com dic, no tenen en compte com ho portem a la realitat de cada empresa. No és el mateix una gran empresa, una petita empresa, la cadena jeràrquica de mandi, no? Qui dona les ordres, és molt diferent en cada empresa, no? I, per exemple, no, el sector de jardineria sí que trobem algunes persones treballadores que ja porten pulseres que d'alguna manera detecten un possible cop de calor abans de que succeeixi, però després entren en vehicles que estan a 40 graus, perquè no hi ha aire condicionat en el vehicle, no? Aquests són la situació que trobem de manera general a les empreses, que no es tenen en compte tots els elements de la feina que poden estar empitjorant o fer més perillosa la feina.
1: I amb aquesta vista, amb aquest objectiu d'intentar incrementar el compliment de la normativa, la solució hauria de passar per un tema de més conscienciació, per més inspeccions laborals. És un tema, el fet de l'incompliment d'uns costos econòmics per les empreses. Com us expliqueu?
0: Bueno, la situació té a veure, efectivament, amb la prevenció de riscos laborals, no només en l'exposició a la calor, sinó a nivell genèric, té certs dèficits molt importants en quant al compliment empresarial. Això no deixen de ser inversions que han de fer les empreses. I més enllà de les polítiques, que m'atreviria a dir, bonistes, no? Que fan públicament de preocupació per la salut de les persones treballadores, quan es tracta realment de veure si prioritzem la inversió econòmica o no, doncs optant pel no. I desprotegeixen la salut de les persones treballadores. Passa, lògicament, per més conscienciació, més responsabilitat empresarial, però també per més control públic de la situació, de l'autoritat laboral i de la inspecció de treball, i per modificar els elements de la llei de prevenció i de la normativa que la desenvolupa, d'alguns reial decrets, per controlar millor la qualitat preventiva que es fa a les empreses, no? Més enllà dels documents, dels protocols, de les avaluacions de riscos, sinó si realment s'estan portant a la realitat aquests documents.
1: Deixaves entreveure abans que sovint us trobem que moltes afectacions derivades d'aquestes altes temperatures no s'acaben reconeixent com a accidents laborals. És a dir, és molt evident que un temporer, per exemple, en el cas de la setmana passada aquí a Lleida, mort per un cop de calor, la causa efecte és bastant clara, però ja imagino que hi ha altres símptomes, altres conseqüències en les quals aquesta vinculació és molt més difícil de fer alguns cops.
0: Sí, perquè les estadístiques diguem que classifiquen els accidents de treball per la manera en la que ocorren, no? més que per la causa. Podem tenir, per exemple, persones treballant en teulades que per un mareig, per una falta d'atenció, doncs es produeix l'accident. Clar, aquí la gravetat és que aquella persona hauria d'estar amb un element de subjecció, no? Si tu tens un mareig, però la seguretat en la feina evita que caiguis, doncs no tindrem un accident de treball mortal, no? tant, en aquests casos,

0: diguem que l'accident passa més per una qüestió greu, com és una manca de seguretat en la feina, i així es registra, però no s'acaba d'identificar la causa final. No? És un exemple per explicar quina és una mica la situació. Realment, l'efecte directe o indirecte de la calor no s'està veient de manera clara en les estadístiques.
1: Interessantíssima aquesta entrevista, i crec que malauradament n'haurem de seguir parlant, sobre l'afectació de la calor dins el que són els riscos laborals, Quim.
2: Molt probablement, i més amb aquesta nova onada de calor que es torna a aproximar.
1: Doncs vinga, així tanquem el retrat general de la sinistralitat laboral a Catalunya durant aquests mesos. N'hem parlat amb Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU.
2: Adéu, bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
0: Adéu.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: I anem a conèixer quina és l'actualitat pel que fa al món casteller.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a comprendre millor el món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada, una de les grans cites, com és el concurs de castells, hi ha qüestions que van més enllà de la plaça. Preparats? Som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs toca analitzar el que ha sigut aquest cap de setmana, i comencem amb la festa major de la Riera de Gaià, on la colla Joves Xiquets de Valls va recuperar el 5 de 8 dos anys després. Els de la camisa vermella aconsegueixen d'aquesta manera eixamplar la base i el ventall de castells amb l'estructura de 5 que els pot fer somiar amb alternatives de cara al concurs de castells. Per la seva banda, els Xiquets del Serrallo van tornar a descarregar el tercer 4-8 consecutiu de la seva història, el primer fora de casa. Finalment, els nois de la Torre van tornar a completar la mateixa diada que el quadre de Santa Rosalia. La Torre de 7, el 7 de 7 i el 5 de 7 per continuar somiant amb l'objectiu d'assistir el dissabte al concurs de castells. També destaquem, sens dubte, la diada del 6è memorial, Pepe Rodríguez, al cap de la vila de Sitges, amb els castells de Vilafranca, que van prémer l'accelerador descarregant la Torre de 9 amb folre i manilles, que va quedar pendent a Altafulla. Els verds van assolir la gama extra del Garraf amb el 5 de 9 amb folre i el Pilar de 8 amb folre i manilles, el primer que descarregaven a Sitges, a una diada absolutament exuberant i poderosa. Per la seva banda, diada emotiva important de la jove de Sitges, que també va assolir el seu objectiu en descarregar el 4-8, primer cop que el fa en dues setmanes consecutives. Els de la camisa de color vi també van completar el 3 de 7 aixecat per sota, el segon de temporada, i que van acabar de rodonir amb el 7 de 7 i un vano de 5.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les properes diades més interessants del proper cap de setmana i l'últim del mes de juliol. La nostra atenció es centra sobretot en dissabte 25 de juliol, en la Diada de les Santes de Mataró. Enguany, però, serà a les 5 de la tarda. Ja fa 3 anys que es va passar aquesta Diada castellera a la tarda, però enguany s'avança una hora per arribar a temps a la crida de Festa Major de les Santes. Una diada que servirà també com a efemèride de la celebració dels 30 anys dels capgrossos de Mataró, que compartiran plaça amb els Minyons de Terrassa i els castellers de Vilafranca. Aquesta diada la podreu seguir en directe per les televisions locals i també per la plataforma La Xarxa Més. Una altra diada que ens hi hem de fixar aquest dissabte 25 de juliol és la festa de Santa Anna a Reus. L'actuació comptarà amb els brivalls de Cornudella, la colla castellera de Sant Pere Sant Pau i també els Xiquets de Reus. Per diumenge ens fixem amb la diada de Santa Anna al Vendrell a 2:15 del migdia, amb els Nens del Vendrell com a única colla i que voldrà, sens dubte, portar les seves millors estructures després del bon paper mostrat al Catllà. Diada que es podrà seguir directe per Ràdio Televisió al Vendrell. I finalment, marxem cap a la Diada de Festa Major de Salt a partir de 2:15 del migdia amb els castells de Barcelona, els Marecs de Salt, els Tirallongues de Manresa i els Xerrics d'Olot.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Si us explicàvem a l'anterior podcast el nou sistema d'entrades del 30è concurs de castells, ara ja tenim les dades definitives de les persones demandants a assistir a l'espectacle casteller més gran del món a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Per la dia de dissabte s'han sol·licitat més de 19.000 entrades amb més de 6.000 persones inscrites. Per la dia del proper diumenge 4 d'octubre s'han sol·licitat fins a 67.500 entrades amb més de 17.600 persones inscrites al 30è concurs de Castells. Així valorava aquest fet la directora del concurs de Castells, Esther Roca.
6: A nivell organitzatiu, a nivell de concurs, estem contents perquè finalment l'objectiu que teníem, no?, que era una mica descongestionar i també democratitzar el procés de la compra d'entrades, ha estat assolit. Ha funcionat molt bé el sistema durant 3 dies, sí que malgrat en algun moment sembla que alguns usuaris no van poder rebre el número, però tal com es va detectar o com se'ns va fer arribar, es solucionava amb certa immediatesa.
5: Serà aquest mateix dilluns a les 12 del migdia al Teatre Tarragona que celebrarà el sorteig públic que determinarà el número a partir del qual s'iniciarà l'assignació d'entrades. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de Castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller.
1: Tornen dilluns, de fet, els companys de Ràdio Ciutat de Valls, Amèric Rossiqué a la locució. I nosaltres el que fem és seguir endavant, que falta un quart d'hora, una miqueta més, per arribar a les 10 del matí. I ho fem amb una entrevista que ens du a Premià. Diuen que les habaneres són cosa de gent gran, però hi ha un grup que vol demostrar que no. De Gairó ha estat escollit com un dels 3 finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, que és un dels certàmens de referència pel que fa a la música d'arrel catalana. Manel Ferrer, des de Premià, bon dia. Sembla que això de les habaneres està canviant, oi? Ai, mira que bé, Manel, que m'has posat sintonia i tot. Bon dia.
7: Del meu amor la noia no podré tornar.
8: Doncs sí, bon dia, Núria. I precisament aquest és un dels objectius de Gairó, demostrar que les habaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
9: Bé, molt bé, molt content.
8: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
9: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos, bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània: escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia, jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada, i vam dir, bueno, jo què sé, pues hi ha un altre any, no? I al final, pues mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
8: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
9: Només fan una fase, que és la final, que és dintre en el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre. Doncs un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar, doncs, la teva proposta.
8: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu de Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
9: De Gairó fem habaneres, però les fem a la nostra manera. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer habaneres, i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament, però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser joves és més senzill, segurament, però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les habaneres, diguéssim.
8: Esteu aconseguint apropar les habaneres al públic jove?
9: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho estem intentant. I aconseguir-ho Depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, sí, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'havaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove, també tenim la sort de que per recorreguts culturals o militants de gent del grup hem pogut, ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que organitza. Llavors això també la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops i et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents també.
8: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
9: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les havaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar, pues, en directe. I sí que xarxes socials, doncs, intentem, pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar, pues, apropar-nos a aquesta gent.
8: Deies al principi que feu havaneres a la vostra manera, també en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-havaneres. Què vol dir exactament aquest concepte, que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu? Feu adaptacions d'havaneres, creeu noves havaneres, per on us moveu?
9: Jo això de post-havaneres ho vaig veure l'altre dia, sí? També a la notícia del concurs de Sons de Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
8: D'acord, eh?
9: Nosaltres considerem que fem havaneres, sense més. Pues, l'havanera també, des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix des d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable, vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una havanera. Llavors, per nosaltres sí que són havaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser en el seu moment, als anys 60, quan tota la, va arrencar tot, tota la havanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en uns altres temps i potser, o sigui, l'estem intentant abordar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè en som joves i ens surt així.
8: Molt bé. De fet, estem parlant de havaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes havaneres.
9: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cople per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'havaneres, els concerts d'havaneres no són 100% havaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final, pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'havanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'havaneres i a sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
8: D'alguna manera suposo que també el fet de fer havaneres i apropar-lo als joves és una manera també, doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten, doncs, amb especial interès?
9: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'havanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant. Vull dir, nosaltres, bueno, és una proposta que la fem des completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
8: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, et preguntava fora de micro, com estan en aquest estiu? No sé com teniu l'agenda.
9: Molt plena. Sí, eh? Sí, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu, perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si comptem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de la, buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
8: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no? Del grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
9: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem de moment perquè portem molt poc temps, o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
8: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira, tots aquests concerts d'estiu, no sé si al cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
9: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar, tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres tres són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no. Perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estan posant a gravar el disc i ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment, que ja està bé, vull dir, quan estàs començant doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
8: Molt bé, per més endavant, eh?
9: Exacte.
8: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies ara menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
9: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell, i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. Sí que és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà, i això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però jo com una certa escolta recurrent, i la veritat que s'agraeix, perquè vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
8: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les Havaneres. Fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les Havaneres?
9: Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les Havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'Havaneres, vull dir, no és un estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat, i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult.
1: Ai, Roc, ho hem de deixar aquí, és que ens quedem sense temps, Roc Ramoneda i Manel. En tot cas, moltíssimes gràcies per apropar-nos les Havaneres amb aquest nou format, moltíssima sort amb el concurs Sons de la Mediterrània. Roc Ramoneda, del grup de Gairó, i també Manel Ferrer, de Premià. Moltíssimes gràcies, companys.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
14: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
15: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
16: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
17: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
16: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
17: Adeu, embaladins!
14: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
18: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes.
19: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
20: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament assumirà el cost d'instal·lació dels filtres necessaris per eliminar els PFAS a l'aigua. L'alcaldessa Elisabet Mejías demana paciència, atès que la solució definitiva trigarà setmanes en arribar.
21: Encara estarem així unes setmanes. No puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania. Per tant, estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la festa major amb això resolt. Però hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula, no puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
20: Som dilluns 20 de juliol de 2026. Us explicarem també quin és el calendari de punts de subministrament gratuït d'aigua potable. L'Ajuntament ha habilitat diversos punts de distribució en cubes per garantir l'accés als veïns. Avui aquestes cubes les trobareu al local social de Niagara Park, al local social d'Àgora Park i al local social de Tordera Park. I la Peixera escalfa motors per la segona edició del concurs Correcurs de la Festa Major. L'entitat tornarà a raptar els veïns i veïnes a gravar un curtmetratge de terror en només 48 hores. Ahmed Pagès és president de la Peixera.
22: L'any passat va ser el primer any que ho vam fer i ens va sorprendre la qualitat i amb que van entrar tots els curts, perquè estaven tots, la veritat, molt ben fets. El jurat va tenir seriosos problemes per decidir quins havien de guanyar, perquè estaven tots molt ben fets, tot i tenir molt poc temps.
20: Tot a punt per al Tordeo 2 del divendres 31 de juliol a la pista Mina Gelpí. Després de l'èxit de la primera edició, l'esdeveniment torna amb un concurs de porrons, un bingo i noves sorpreses. N'escoltem un dels promotors de l'esdeveniment, en Xavi Favà.
23: I ara ja estem a la recta final, ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir, estem tots preparats i a tots els.
20: Avui s'obren les inscripcions per al torneig de bitlles a la fresca. Les places estan limitades a 48 equips i es podran reservar a partir de les 9 del vespre mitjançant un formulari. Anem a conèixer la previsió del temps per aquest dilluns, per aquest inici de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
24: Continuem de moment amb una situació meteorològica marcada principalment per les altes temperatures. Una calor intensa que ha de continuar també al llarg de les properes jornades, ben bé durant tota aquesta setmana. Sembla, però, que es veu llum al final del túnel i que de cara a divendres ja tindríem un entrenament de component nord que, de retruc, provocaria un descens de temperatura cap al cap de setmana i principi de la setmana vinent. Això normalment també implica un augment de la inestabilitat. En qualsevol cas, ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació que continuarà dominada pels termòmetres en la franja alta, és a dir, màximes de més de 30 graus, fins i tot seran els 35 cap a l'interior de la comarca, tant avui com demà, també demà passat i dijous. Per tant, de moment, pocs canvis, amb vents fluixos avui, aquí a la costa maresmeca, i una situació marítima que s'ha de mantenir molt tranquil.
19: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Davant la detecció de nivells de substàncies PFAS als aqüífers del municipi, l'Ajuntament de Tordera ha activat mesures urgents per garantir la seguretat i la tranquil·litat de la ciutadania. L'alcaldessa Elisabet Mejías ha confirmat que la solució tècnica definitiva serà la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable, una inversió que assumirà íntegrament el consistori per evitar qualsevol repercussió en les tarifes que paguen els veïns. La declaració d'aigua no apta en determinades zones ha generat una incertesa que l'Ajuntament vol combatre amb prudència. Tot i que s'ha demanat paciència, l'alcaldessa ha explicat que la instal·lació dels filtres durarà algunes setmanes. Tot i el desig municipal de tenir el problema resolt per a la festa major, el nivell d'incertesa de les analítiques fa que no es pugui garantir una normalització immediata. Escoltem Elisabet Mejías.
1: Els filtres de carbó encara trigarem unes setmanes a tenir-los instal·lats i, a més, ens trobem a sobre que tenim a l'agost pel mig i és molt, molt difícil mobilitzar les empreses amb... sí que es fa, i pagant el doble i sobretot per tenir allò el projecte enllestit. Jo crec que amb els filtres anirem passat l'estiu i veurem la tendència de les anàlisis, exacte. No sabem si ara ens arribés alguna bona ploguda i fes que baixessin tots els PFAS, però com que no en sabem els comportaments, no sabem si pugen per sequera perquè fa molt temps que no plou, o si en cas de pluja ens en baixaran més de dalt, veurem. Haurem d'esperar que unes setmanes, encara estarem així unes setmanes. No puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania. Per tant, estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la festa major amb això resolt, però hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula, no puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
0: Mentre persisteixi la qualificació d'aigua no apta, recorda que l'aigua de l'aixeta no ha de ser utilitzada per beure ni per cuinar, tot i que sí que es pot fer servir per altres tasques domèstiques com rentar els plats o regar l'hort. Davant l'emergència, el govern municipal ha llançat un avís important per evitar fraus a la ciutadania. Es recorda que tota l'aigua distribuïda per l'Ajuntament és totalment gratuïta i s'ha alertat la població perquè extremi les precaucions davant persones que puguin oferir aigua de pagament a domicili. Escoltem Elisabet Mejías.
1: Mireu, totes les persones que tenen mobilitat reduïda o incapacitat de mobilitat, les persones que són dependents, les que estan ateses per al SAT, es gestiona des de serveis socials i l'aigua es porta a domicili a través de protecció civil. Alerta amb això, perquè quan hi ha emergències sempre sorgeix la picaresca. També avui voldria donar el missatge de ull amb qui es reparteix aigua a les cases. L'aigua a domicili només es reparteix a través de protecció civil. Per tant, a través de persones que van identificades, de protecció civil de Tordera. Ull amb això perquè sembla ser que hi havia algú que ja començava a repartir aigua a domicili. Per tant, ull amb la picaresca en casos d'emergència.
0: A llarg termini, l'objectiu del municipi és consolidar la seguretat del subministrament mitjançant un pla d'inversions ja planificat. La mesura principal serà la connexió de la xarxa d'aigua de Tordera a la dessaladora de Blanes, una infraestructura que ja permet a municipis veïns com Palafolls o Blanes diluir l'aigua i rebaixar els nivells de contaminants. Així mateix, es preveu renovar el dipòsit d'aigua de Sant Andreu per solucionar problemes de pressió i instal·lar una estació de bombament cap a la zona d'Àgora Park. Ho explicava l'alcaldessa.
1: Totes aquestes quatre inversions, que és molta, la tenim prevista al llarg de 4 anys. Què ens passa ara? Que hem d'actuar d'urgència i, per tant, el primer que hem de fer és atendre l'urgència i treballar per la instal·lació dels filtres de carbó actiu i, sobretot, a l'estació de bombament de l'aigua des d'aquí fins als pous d'Àgora, perquè amb els filtres de carbó actiu resolem el pou de captació de Tordera-Marreixac, però deixem desatès la zona d'Àgora. Per tant, intentem connectar també, no farem una cosa i després farem el pedaç per una altra, vull dir que fem-ho tot.
0: Respecte a l'origen de la contaminació, l'alcaldessa ha exigit a l'Agència Catalana de l'Aigua, organisme competent, que realitzi un perimetratge de les zones de mostreig i identifiqui l'activitat industrial responsable per tal d'exigir les responsabilitats patrimonials oportunes. Parlem de que l'Ajuntament de Tordera ha publicat també el calendari detallat per al subministrament gratuït d'aigua potable mitjançant cubes a diferents punts del municipi. Aquesta mesura s'emmarca en la resposta a la situació actual d'incertesa sobre la qualitat de l'aigua a la xarxa. Us detallem a continuació els horaris i les ubicacions disponibles per recollir aigua. Avui dilluns, des de les 9 fins a 10:45 del matí, trobareu la cuba al local social de Niagara Park. De 11:45 a 1 del migdia, la cuba es dirigirà al local social d'Agora Park. I de 5 de la tarda a 6:45 de la tarda, trobareu la cuba al local social de Tordera Park. De cara a demà dimarts, de 9 del matí a 11:45 del matí, al local social de Sant Pere. De 11 a 12:45 trobareu la cuba a Terra Brava, l'entrada de l'illa de les Escombraries. I demà dimarts, de 6 a 7 de la tarda, estarà situada al pavelló dels Països Catalans de Tordera. El dimecres, de 9 del matí a 11:45, estarà situada al local social de Roca Rossa i de 11 a 12:45 al local social de les Ferreres. La cuba es dirigirà dijous de 9 a 11:45 a Marreixac, al carrer Ginestar. I el divendres, de 9 a 11:45 al local social de Can Domènec i de 6 a 7 de la tarda al pavelló dels Països Catalans. Una cuba d'aigua que també estarà disponible dissabte, de 9 del matí a 11:45 al local social de Masmora i de 11 del matí a 11:45 al local social de Sant Daniel. Per poder recollir l'aigua és obligatori que la ciutadania dugui les seves pròpies garrafes per omplir-les, establint-se un límit màxim de 4 garrafes de 8 litres per persona.

0: Encara queda un mes i escaig per la celebració de la Festa Major de Tordera, però l'associació La Peixera ja ha començat a preparar una de les propostes més esperades de la seva oferta festiva, el concurs de curtmetratges Corre Curs. Després de la bona acollida de la primera edició, l'entitat ha confirmat que la iniciativa tornarà a formar part de la programació. El certamen proposa als participants el repte de crear, gravar i editar un curtmetratge de terror en un temps màxim de 48 hores. Per garantir que tots els projectes s'elaborin en aquest termini, l'organització revelarà un element obligatori que haurà d'aparèixer a totes les produccions. En parla Met Pagès, president de La Peixera.
1: Aquest any a la Festa Major tornarem a repetir el Corre Curs, que és un concurs de curtmetratges on els participants que s'apunten prèviament, també a través de les nostres xarxes socials, això ho anunciarem ja passada la Peixera d'aquest proper dissabte, es pot fer individual o es pot fer per equips. Tenen 48 hores per fer un curtmetratge de terror amb un element que nosaltres els hi donem, com l'any passat va ser, per exemple, el protagonista del curt havia de ser un raspall de dents.
0: A la passada Festa Major, el nivell de les propostes va sorprendre molt positivament l'organització, que va destacar l'esforç i el talent dels participants per tirar endavant curtmetratges molt ben elaborats, malgrat la pressió del rellotge.
1: L'any passat va ser el primer any que ho vam fer i ens va sorprendre la qualitat i amb què van entrar tots els curts, perquè estaven tots, la veritat, molt ben fets. El jurat va tenir seriosos problemes per decidir quins havien de guanyar, perquè estaven tots molt ben fets, tot i tenir molt poc temps.
0: Tota la informació detallada sobre les bases, la data exacta de l'activitat i la projecció final dels curts s'aniran desvetllant a través dels canals oficials i les xarxes socials de La Peixera. L'entitat anima a tothom a anar pensant idees per participar en aquesta experiència cinematogràfica. I no deixem les activitats de cara a les properes setmanes, perquè el veïnat de Sant Daniel ja prepara per rebre el Tordeo 2, que tindrà lloc el proper divendres 31 de juliol. Després de la gran acollida que va tenir l'any passat, aquest vespreig, enfocat especialment a gent jove, torna a la pista Mina Gelpí en un horari que anirà de les 7 de la tarda fins a les 3 de la matinada. L'edició d'enguany mantindrà l'essència festiva amb DJs, menjar i beguda a preus populars i vindrà carregada de sorpreses. Entre els plats forts de la programació que ja s'ha donat a conèixer, destaca la incorporació d'un concurs de porrons. Així mateix, l'organització ha confirmat que es mantindrà el joc del bingo, una de les activitats amb millor acollida de la primera edició. Segons ha explicat en Xavi Favà, promotor de l'esdeveniment, l'èxit del bingo de l'any passat va ser totalment inesperat.
2: Nosaltres som nets i fills de famílies que hem gaudit sempre de la Festa Major de Gelpí, que ho recordem com un punt d'unió, de retrobament amb tots els veïns, amb les famílies. Ho recordem amb una especial estima quan traiem a ballar les nostres àvies, a la Jero, a l'Encarnit, a la Trini, i ens negàvem que això es perdés. Llavors, potser els últims anys no s'havia trobat una aposta prou atractiva pels joves, i els que hi anàvem era perquè això, per l'estima que li teníem. Llavors, teníem l'opció de casar-nos i no fer res, i resignar-nos, o proposar.
0: Més enllà de la festa d'enguany, en Xavi Favà ha volgut recordar que l'impuls de crear el Tordeo neix del sentiment de pertinença de diversos joves del poble que han crescut gaudint de la Festa Major de Gelpí. Amb aquesta iniciativa es busca oferir una proposta atractiva i modernitzada que serveixi com a punt d'unió per a les noves generacions, tal com ho feien antigament les festes tradicionals amb els seus avis.
2: Hi ha algunes coses que ens guardem com a sorpresa. Sí que hem anunciat, per exemple, la porronada, un curs de porrons. També podem anunciar el bingo. El bingo va agradar molt l'any passat, no ens ho esperàvem, però potser va ser el moment on tothom es va conèixer allà, tothom va fer pinya, va agradar moltíssim. I aquest any hi ha coses que no podem anunciar, però agradaran molt. Deia la Jana Maresma ara fa un parell de setmanes aquí a Ràdio Tordera que a l'Espai els agrada jugar, al Tordeo també.
0: El Tordeo 2 es presenta com la resposta dels joves de Tordera per revitalitzar l'oci nocturn i comunitari als veïnats del municipi, amb el misteri de diverses sorpreses que es mantindran en secret fins al mateix divendres. L'organització prepara els últims detalls perquè la nit surti tal com esperen.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'emoció de les Villes Catalanes torna a ser la gran protagonista de les nits d'estiu. Aquest vespre a les 9 s'obre oficialment el període d'inscripció per la nova edició del Torneig de Villes a la Fresca 2026. La competició, una de les cites més esperades del calendari estival, se celebrarà des del pròxim dilluns 3 fins al divendres 7 d'agost al Parc de la Sardana. Enguany, la penya del Bistec ha fet una aposta ferma per la modernització. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi en el procés de registre. Deixant enrere les habituals gestions per correu electrònic, les inscripcions es formalitzaran exclusivament a través d'un nou formulari en línia amb un límit màxim de 48 equips participants. Per tal de garantir l'equitat i el caràcter obert del torneig, només 10 d'aquestes places podran ser ocupades per equips considerats federats. El preu per poder competir s'ha fixat en 10 euros per jugador. Tot i el salt tecnològic en la gestió, l'essència i la normativa de la competició es mantenen intactes. Com és actual, la participació està oberta a qualsevol persona a partir dels 8 anys d'edat i els equips hauran d'estar formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. Durant la setmana de competició, la cita diària arrencarà a les 9 del vespre i les partides s'allargaran fins que finalitzi l'activitat. Com a cloenda, l'últim dia s'organitzarà una botifarrada que serà totalment gratuïta per a tots els jugadors i jugadores participants. L'organització també vol fer partícip a la resta del poble, de manera que els veïns, familiars o acompanyants que no hagin jugat durant el torneig podran sumar-se a aquest sopar de cloenda amb un preu de 6 euros per persona. En la notícia de Ràdio Tordera podreu veure el link en el qual podeu utilitzar per apuntar els vostres equips.

0: El govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el programa que ha de transformar la mobilitat a la comarca amb una inversió de 384 milions d'euros fins al 2032. El projecte inclou la pacificació de la Nacional 2, la millora dels accessos a la C32 i diverses actuacions per potenciar el transport públic, la mobilitat activa i la descarbonització. La primera actuació que tirarà endavant serà la transformació de la Nacional 2 al seu pas per Mataró. El projecte ja està aprovat i les obres podrien començar a principis de 2027. Tot i que la major part dels trams de la Nacional 2 es convertiran en una via amb un carril per sentit, a Mataró es mantindrà el format de dos carrils per sentit amb alguns punts per les característiques urbanes del municipi. Pel que fa a la C32, el Departament de Territori ja redacta els projectes executius de 5 nous enllaços entre Alella i Sant Pol de Mar: Alella Masnou, Taià, Premià de Mar, Cabrils, Vilassar i Sant Andreu de Llavaneres. Aquest primer paquet d'actuacions compta amb un pressupost de 120 milions d'euros i les obres estan previstes per al 2029. En una segona fase també es construiran els accessos de Cadella i Pineda amb una inversió estimada de 30 milions d'euros. I d'altra banda, Blanes ja té a punt el dispositiu de seguretat per al 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que se celebrarà del 23 al 27 de juliol. El pla mobilitzarà cada nit prop d'un centenar d'efectius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, bombers, Protecció Civil, serveis sanitaris i equips logístics, amb l'objectiu de garantir la seguretat de milers d'espectadors cada any que segueixen aquests espectacles pirotècnics. Entre les mesures previstes es mantenen les zones de seguretat al voltant del punt de llançament i, de fet, allarga la seva cobertura en sentit sud, incloent part del passeig de la Marina. Enguany també s'amplia la zona d'exclusió marítima fins a 350 metres. A més, els Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil faran vigilància aèria a través de drons. I anem a conèixer el temps, la previsió meteorològica per aquest dilluns, també per aquest inici de setmana. Tota la informació amb en Joaquim Serra.
1: Continuarem amb calor intensa al llarg dels pròxims dies. De moment, els termòmetres continuaran per la franja alta amb valors que superaran els 30 graus aquí a la comarca, fins i tot fregant els 35 cap a l'interior del Maresme. Això passarà demà, també demà passat i probablement de cara a dijous. Ara bé, cap al cap de setmana, principis de la setmana vinent, sembla que tindríem un canvi de situació, una entrada de vents del nord que arrossegaria una massa d'aire més fresqueta cap aquí a casa nostra, i això de retruc hauria de provocar un descens de temperatura i també un increment de la inestabilitat. Evidentment, queden molts dies i ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment, mentre això no arriba, com dèiem, avui tornem a tenir una jornada estable, assolellada, amb alguns núvols prims aquesta tarda, poc importants, vents fluixos i situació marítima que es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, a tres quarts del mateix, amb unes temperatures màximes que poden pujar una mica. I si avui quedaran al voltant dels 32-33 graus a prop de la costa i cap als 35 a l'interior de la comarca, demà fins i tot podríem pujar, com dèiem, un grauet més i arribar als 34 puntualment a alguns punts de la franja costanera. Pel que fa a demà passat, tot continuarà igual, per tant, el dimecres que es mantindrà la mateixa situació i dijous també, bàsicament amb estabilitat i domini del sol. A partir de divendres comencen a entrar vents del nord i, per tant, les temperatures, tot i que lentament, aniran a la baixa i aquest descens el notarem molt més de cara al cap de setmana.
2: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
3: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres un convidat especial perquè encara no ha visitat aquest programa, La Teranyina, i amb això doncs que l'introduiré sense més temps per perdre. Per tant, introdueixo i presento en Xavi Favà, promotor del Tordeo. Encara no havies estat per aquí, per tant, et saludo i t'aprofito per preguntar què et sembla aquest plató, per exemple.
4: Bon dia, gràcies per convidar-nos, el primer, i bueno, encantats de poder explicar què és el Tordeo a la gent del poble de Tordera. i...
3: Sí, sí, per... No, no, tu mateix, explica'ns una mica això, que és el Tordeo, perquè la gent, l'any passat, per exemple, en vau fer una edició d'aquest esdeveniment, però per la gent que no el conegui, de què tracta aquest esdeveniment?
4: Bé, doncs nosaltres som nets i fills de famílies que hem gaudit sempre de la Festa Major de Gelpí, que ho recordem com un punt d'unió, de retrobament amb tots els veïns, amb les famílies, a la Festa Major. Llavors, ho recordem amb una especial estima quan traiem a ballar les nostres àvies, a la Jero, a l'Encarnit, a la Trini, i ens negàvem que això es perdés. Llavors, potser els últims anys no s'havia trobat una aposta prou atractiva pels joves, i els que anàvem era perquè això, per l'estima que li teníem. Llavors, teníem l'opció de casar-nos i no fer res, i resignar-nos, o proposar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, vam parlar amb qui havíem de parlar, vam fer propostes, i l'any passat se'ns va donar l'espai, se'ns va donar l'oportunitat, i creiem que la vam aprofitar bastant bé amb el Tordeo 1. Tenim entès que va agradar bastant, i no ens quedava un altre que fer el Tordeo 2. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, aquest any tenim novetats.
3: El Tordeo, per tant, per recollint aquest nom, que ve d'entenc de Tardeo, de Tordeo, aquest mix amb aquest nom, és un vespreig que vau fer ja, com comentaves, l'any passat. No sé com va ser la resposta de la gent, us va venir molta gent, com ho vau viure tot?
4: Doncs ens va sorprendre bastant, perquè sí que és veritat que som del veïnat de Sant Daniel, no a Tordera Poble, i això a vegades és un hàndicap. Però creiem que vam fer una molt bona publicitat. El jovent de Tordera, tot i que no ens coneixia molt, ens va conèixer amb el Tordeo 1, i aquest any els que van venir repetiran i segurament convidaran els seus amics i amigues, i estan tots convidadíssims.
3: Et volia preguntar precisament per aquesta publicitat que vau fer a través de xarxes. Vam veure des d'aquí, des de ràdio i des del poble, que els anuncis que fèieu eren aquesta frase, bueno, aquesta paraula de preguntant Tordeo. De què veníem sobretot aquest anunci, potser de publicitari?
4: Doncs la veritat és que, bueno, érem un grup de joves que anàvem a altres festes i parlàvem molt del Tordeo. Vam començar a gravar, se'ns va acudir Tordeo en forma de pregunta, va agradar, creiem que tenia alguna cosa que agradava, i a la gent se li ha quedat el Tordeo aquest com a pregunta.
3: Mm-hmm. Parlem d'aquest any també, perquè ja vau anunciar que fèieu aquest Tordeo 2. Et volia preguntar, per començar, si es farà la mateixa localització i una miqueta quin seria l'horari una mica i l'ubicació.
4: Sí. Doncs ho farem a la Mina Gelpí, allà és un lloc magnífic, els que hi heu estat i corre l'aire, si està molt bé, estem una mica lluny de tot, i l'horari és el mateix, de 7 de la tarda començarem a 3 del matí.
3: A quin dia es farà, que això no t'ho he preguntat?
4: Perdó, 31 de juliol.
3: El 31 de juliol. Per tant, queda relativament poquet, entenc que ja esteu preparant els últims detalls, no?, de tot plegat.
4: Sí, sí, ara ja estem a la recta final, ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir, estem tots preparats i entusiasmats.
3: No sé què ens podríeu explicar de si es duen a terme algunes activitats, perquè ara parlaves de DJs. No sé si és això, teniu preparades algunes activitats, alguns jocs típics d'oci nocturn, què ens pots explicar?
4: Sí. Fins on us puc explicar, hi ha algunes coses que ens guardem com a sorpresa. Sí que hem anunciat, per exemple, la porronada, un curs de porrons, i això també podem anunciar el bingo. El bingo va agradar molt l'any passat, no ens ho esperàvem, però potser va ser el moment on tothom es va conèixer allà, tothom va fer pinya, va agradar moltíssim. Hem de donar les gràcies a la Nàdia, que va ser un ajudant que l'any passat va proposar el bingo i va ser tot un èxit. I aquest any hi ha coses que no podem anunciar, però agradaran molt.
3: Per tant, us guardeu aquestes sorpreses que la gent ho podrà descobrir la mateixa nit, no?
4: Sí, deia la Jana Maresma ara fa un parell de setmanes aquí a Ràdio Tordera que a l'Espai els agrada jugar, al Tordeo també els agrada jugar.
3: Molt bé, per tant, aquí acaba passant gent entrevistats i a tothom diu la seva. També comentaves que ja teniu preparats els DJs. Quin estil de música se sol escoltar en aquest Tordeo?
4: Doncs la música és una mica a gust de tots. Música de festa major, música popular, reggaeton, tallets, el que el públic li agrada al final.
3: Pel que fa a preus o entrada, no sé si és un esdeveniment amb entrada o és gratuït, com funciona?
4: Nosaltres treballem molt perquè sigui una festa major del poble i per al poble. Llavors és totalment gratuïta. L'únic que demanem és el respecte per que no hi ha, com l'any passat, que tothom vingui allà a gaudir, que vingui gent que va només a passar-ho bé, i l'entrada és totalment gratuïta perquè és una festa major.
3: Uh-huh. És gratuït i entenc llavors que comentaves que teniu preparada les barres. Hi haurà servei de bar per menjar també? Sí. O serà només per beure, podríem dir?
4: No, estem molt orgullosos de ser una festa major que ens agrada fer pinya, ens agrada fer comunitat. Uh-huh. Llavors tenim una barra a preus de festa major, però també tenim una brasa que uns autèntics experts en Patacoa uh-huh. estaran aquell dia fent botifarra, fent tot el que demanin. Està molt bo, això, a preus populars.
3: A nivell personal, ja per anar acabant una mica l'entrevista, Xavi, no sé com ha estat organitzar aquest esdeveniment. Quantes persones també, mentre la curiositat saber, quantes persones ha organitzat tot això?
4: Doncs hi ha molta gent al darrere. Hi ha des del veïnat de Sant Daniel com a organització fins a molts de nosaltres que estem entre Tordera i Badalona, uh-huh. Els fotògrafs, hi ha molta gent al darrere. No diré els noms perquè és realment molta gent, però els hi volem donar les gràcies perquè les cares visibles som alguns, però hi ha molta gent al darrere. Llavors, agrair també a tota aquesta gent.
3: Ara comentaves aquesta connexió amb Badalona, que m'ho has recordat, que ho has dit al principi també. Vaig veure, diria, si m'equivoco, corregeix-me, que hi ha també un servei de bus que connecta a Tordera Barcelona. Com funciona més o menys això?
4: Això són coses que hem anat provant. Llavors, la intenció hi era. Uh-huh. I farem Tordera 3, Tordera 4, si tot va bé, i ho acabarem fent. Aquest any vam tantejar.
3: Com una prova pilot, al final...
4: Una prova pilot.
3: Val.
4: Però ho acabarem fent.
3: D'acord. Doncs ja per anar acabant, si vols enviar algun missatge per la gent, què els diries a la gent per convèncer-los que pugui venir a Tordera?
4: Bueno, convidem a tota la gent jove i no tan jove de Tordera, que a nosaltres ens agrada, ens encanta Tordera, la Festa Major de Tordera, però el veïnat de Sant Daniel creiem que té una cosa especial, alguna cosa diferent, i al final també és per a Tordera. Llavors, això, us convidem a tots.
3: Doncs Xavi, moltes gràcies per venir aquí i explicar-nos una mica tot això, i esperem doncs que vagi molt bé aquest Tordera 2.
4: A vosaltres, sí, moltes gràcies.
3: I amb vosaltres també, que ens acomiadem una setmana més a La Taranyina. Ens trobem la propera setmana amb una nova entitat per conèixer.

0: Arribem al punt de 11:15 del matí, després d'haver repassat tota l'actualitat del dia, també, en aquest cas, amb l'entrevista a l'entitat de la setmana amb el nostre company Genís Mas. Nosaltres que encetem aquest tram que queda de mitja horeta fins a les 11 del matí de la revista de l'informatiu. I comencem primer de tot fent un repàs a les portades dels diaris d'avui. Pràcticament costa de distingir quins són diaris generalistes i quins són esportius. Qui sí es destaca és la premsa econòmica, que és l'única del dia, on avui a la portada no veurem cap referència ni cap fotografia a la selecció espanyola de futbol, que com ja és sabut, es va proclamar ahir a la nit campiona del món. Anem primer de tot amb la premsa generalista del dia. Tanit Sabater, bon dia.
1: Bon dia.
0: Anem a repassar primer de tot el diari Ara.
1: La imatge de portada tenim en Ferran celebrant el seu gol i ho titulen Espanya guanya. 1-0 va ser el resultat final del partit i diu un gol de Ferran Torres a la pròrroga acaba amb la resistència argentina. Eufòria desfermada a Barcelona per celebrar el triomf de la generació de Lamine Yamal. Política i espectacle competeixen amb el futbol al MetLife de Nova Jersey. El govern vol demanar el traspàs de l'Avant dels Avant per fer una xarxa catalana d'alta velocitat. Els Estats Units mantenen els bombardejos a l'Iran, que ataca Jordània. L'entorn del PSOE suma fins a 50 investigats per la justícia. El Tour es queda sense Vingegaard per una caiguda.
0: De l'Ara saltem a un altre diari en català, concretament anem amb La Vanguardia.
1: La imatge de portada tenim en Ferran agafant la Copa del Món i ho titula Bicampions del Món. Espanya guanya 1-0 la seva segona estrella contra l'Argentina de Messi, que va jugar el seu últim Mundial. Ferran va marcar el gol de la selecció i Cubarsí, Rodri i Unai Simón van obtenir els trofeus individuals.
0: Més diaris de la premsa generalista catalana. De La Vanguardia saltem al periòdico.
1: Com no, la portada és de la selecció espanyola celebrant el seu Mundial i ho titula El món es rendeix a Espanya. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga, 1-0, porta la selecció espanyola al seu segon Mundial.

0: llista d'espera per rebre la prestació o fer l'avaluació de la dependència mentre les administracions prometen resoldre-ho. Mig any després de l'accident de la Gèlida, es mantenen 183 trams de velocitat limitada a la xarxa, tot i el compromís de l'Estat d'eliminar-ne la majoria al juny. Ferran dona la segona Copa del Món a la selecció espanyola, 1-0. Un gol del Baraguana decideix la pròrroga, la final contra l'Argentina.
1: Una notícia del Mundial en el punt que és la més petita que veiem a totes les portades dels diaris. Anem cap a Madrid, allà sí que també les portades són pràcticament temàtiques, amb fotografia a tota pàgina de l'ABC, dels jugadors de la selecció espanyola aixecant el trofeu. Veiem en primer terme el capità. Diu Espanya invencible, la selecció guanya el seu segon Mundial amb una altra exhibició de treball en equip i bon futbol. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga va superar el mur aixecat per una Argentina que només va encertar en atrinxerar-se. L'ABC, curiosament, canvia el logo de la seva portada i afegeix les dues estrelles que simbolitzen els dos mundials. També ho fa El Mundo, que canvia la seva portada i converteix el seu logo amb la bandera espanyola. Fotografia també pel moment en què s'aixeca el trofeu de la Copa del Món i titula En el cim del món. Diu que Ferran, heroi de la final, diu el gol és de 47 milions d'espanyols. Espanya, diu, apabulla Argentina amb el seu estil de possessió de pilota i conquereix el Mundial en la pròrroga amb un gol de Ferran Torres. El seleccionador torna a encertar amb els canvis i dos dels substituïts, Nico i Torres, materialitzen la jugada decisiva. Argentina, que acaba amb un jugador menys i amb un Messi irrellevant, no dona resposta a Espanya fins l'agonia final. Portada, com dèiem, avui temàtica del Mundo, on no hi ha cap més notícia que no sigui aquesta. El País parla també del Mundial, titula Campions, amb imatge del podi d'ahir. Diu el partit de la Roja es domina amb un final d'infart i guanya la seva segona estrella amb un gol a la pròrroga de Ferran Torres. L'equip de La Fuente va teixir el seu joc i va desmantellar l'Argentina de Messi, que amb prou feines va crear perill al final. Rodri, millor jugador del torneig. Reprodueix part de l'editorial del dia avui al País a la portada titulat Victòria d'Espanya, Victòria del Món. Més notícies, gairebé també en àmbit esportiu, parla d'un 1-1, diu l'agitació d'Olmo, la fermesa de Cubarsí i el revulsiu de Nico i Ferran. Lamine Yamal s'imposa en el repte de Messi i emula a Pelé en precocitat. Donald Trump i Sánchez es troben en el palco amb poques paraules. I amb la portada del País completem les portades de la premsa generalista. Anem ara a repassar els diaris esportius i econòmics. Com dèiem, una mica desubicats amb la premsa generalista, anem ara sí, Damià, a parlar d'esports.
2: Ara sí, anem a començar amb el diari Esport, que ens diu el diari celebra la victòria d'Espanya sobre l'Argentina per 1-0 al marcador i la consecució del segon mundial de la seva història. Destaca el gol decisiu de Ferran Torres a la pròrroga i presenta aquest triomf com la culminació d'un torneig brillant de la selecció espanyola. Seguim amb Mundo Deportivo amb el titular Bicampions. La portada destaca el segon títol mundial d'Espanya després de superar l'Argentina. També destaca que aquesta victòria consolida la generació de Luis de la Fuente i posa en valor l'emoció de Messi després de la derrota. I el diari AS afirma que el món és nostre després de la victòria d'Espanya a la final del Mundial. Remarca el gol de Ferran Torres, la segona estrella de la selecció i el gran treball de Luis de la Fuente al capdavant de l'equip. I acabem la premsa esportiva amb el diari Marca, amb el titular Superestrelles. Celebra que Espanya torni a proclamar-se campiona del món derrotant l'Argentina. A més, destaca els premis individuals de la selecció, com el Guant d'Or per Unai Simón, la Pilota d'Or de Rodri i el reconeixement a Cubarsí com el millor jugador jove del Mundial.
1: Doncs amb els diaris esportius pràcticament acabem. Anem ara sí amb notícies temàtiques i entenc que no n'hi ha cap del Mundial, Damià. Prenem amb la premsa econòmica.
2: Hi ha un apunt del Mundial, és expansió, però primer anem amb l'Economista, que el diari destaca que Indra revisarà el seu pla estratègic per reforçar la seva presència i les inversions a Catalunya. També assenyala el bon moment de la banca espanyola, que preveu obtenir beneficis rècord gràcies al creixement del crèdit.

0: i remarca el pres que sent de les empreses públiques catalanes. Acabem la premsa econòmica amb Expansió, que informa la portada de la compra d'actius pel valor de 3.000 milions d'euros per la part de Pontegaeda, la societat inversora d'Amancio Ortega. A més, celebra la victòria d'Espanya del Mundial i analitza l'impacte econòmic positiu d'aquest èxit esportiu pot generar a les empreses i al consum.
1: Doncs no s'escapa ningú d'avui de parlar del Mundial. Nosaltres, que amb aquest darrer punt econòmic completem aquest primer apartat, farem una pausa musical amb un tema de la discografia de la ràdio. Tornarem després amb una píndola d'opinió.

0: 10 minuts i ens plantem a les 11 del matí d'avui dilluns. Avui som dia 20 de juliol del 2026, ara mateix amb una temperatura a l'exterior dels estudis de 28 graus centígrads, una humitat relativa del 60% i un vent de 11 km per hora. Comencem repassant el Dia Mundial que és avui, Damià.
1: Avui se celebra el Dia Internacional Mundial de la Lluna, comissionat per l'ONU per commemorar la primera vegada que la humanitat va trepitjar la superfície lunar l'any 1969.
0: Quins sants tenim avui tenit?
2: Avui és Sant Elies Profeta. Com a dada curiosa, la tradició cristiana sosté que no va morir mai, sinó que va pujar directament al cel en un carro de foc transportat per un torn.
0: Anem a conèixer quins famosos fan aniversari avui.
1: Gisele Bündchen, que fa 46 anys, i també Sandra Oh, que en fa 55.
0: Canviem comptes enrere, mantenim de moment la festa major, però afegim l'eclipsi de nit.
2: Falten 23 dies per a la gran eclipsa solar, el 12 d'agost de 2026, i falten 35 per Sant Bartomeu.
0: Avui, Damià, ja no hi ha Mundial, eh?
1: Ja no hi ha Mundial, malauradament.
0: Doncs vinga, anem a repassar amb tu la previsió meteorològica.
1: Hi haurà un predomini del sol amb ambient càlid i xafogós típic de juliol, superant lleugerament els 30 graus durant la tarda i amb brises marines dolces. També la línia del sol continuarà sense risc de pluja.
0: Doncs vinga, anem amb la notícia curiosa del dia tenit.
2: Un grup de científics ha aconseguit desxifrar mitjançant intel·ligència artificial les vocalitzacions d'un grup de catxalots, descobrint que utilitzen una mena d'alfabet fonètic per comunicar-se i identificar la seva família d'origen.
0: Obrim el calendari del pagès per una dita i per saber què hem de fer a l'hort.
1: Pel juliol, amb la calor, la feina fa suor i mirant a l'hort és el moment ideal per recollir tomàquets, carbassons i cogombres en plena producció i és una època perfecta per començar a plantar o sembrar les hortalisses de tardor com els escarols, bròquils o bledes.
0: Anem a saber quina serà la farmàcia de guàrdia aquesta setmana.
2: Serà la farmàcia Pérez Martra, a Sant Pere.
0: I recollida d'escombraries, Damià.
1: A Masmora, zona Cantillo, Can Fosques, Camp Manresa, tocant prèviament al 937653151 o enviant un WhatsApp al 615392146.
0: Sense notícies al riu.
2: No hi ha cabal, el riu està sec.
0: I anem amb les defuncions, Damià.
1: Avui lamentem la mort de Dolors Solanell Boatella, amb 83 anys, de cerimònia avui a les 10 a la parròquia.
0: Què recomanem avui a les xarxes?
2: Avui recomanem la darrera actualització d'informació sobre l'estat de l'aigua a Tordera, a través de l'especial de l'alcaldessa Respon.
0: I acabem, com sempre, aquest apartat amb una frase cèlebre.
1: L'únic límit per la nostra realització de demà seran els nostres dubtes d'avui, de Franklin Roosevelt.

0: 4 minuts i arribarem a les 11 del matí, pràcticament acabem, tindrem encara temps per algunes efemèrides musicals. Anem amb la primera d'un dia com el d'avui, d'un 20 de juliol de l'any 1945.
1: En un dia com el d'avui, va néixer Kim Carnes, a Los Angeles, Califòrnia. Va ser cantant i compositora de pop rock. Encara que va debutar el 1975, va aconseguir enorme popularitat el 1981.

parlàvem del seu èxit que arribava doncs, precisament amb aquesta cançó que estem escoltant, Bette Davis Eyes, amb aquesta cançó. Nosaltres ens acomiadem i tornarem demà a les 11, arriba al magazín, ara i aquí. Us deixem amb aquest tema.

0: actitud de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la Conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. Escoltem ara les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
1: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
0: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i un altre per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. Pel que fa al SEM, va atendre en aquest cas 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat. En total, la celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça de Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació i mesura i també redistribució de sediments. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques diferents. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Marmellà. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara en sentit França obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria, l'AP7 a Gelida deixa també un altre carril tallat direcció Tarragona i provoca també retencions importants. A banda, a circulació intensa, com és habitual, als accessos a Barcelona, l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu i a la C-17 a Mollet del Vallès.
2: Notícies en xarxa. Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Molt bon dia, Tordera. I bon dia als nostres oients que tenim al Maresme i a la Selva i tot el que, aquell que ens escolta des de qualsevol punt del país. Per 4 minuts falta, han passat de les 11 del matí, concretament la nova edició, comença aquí la nova edició de l'Ara i Aquí, el magazín de Ràdio Tordera que us acompanya cada dia de dilluns a divendres fins a la 1 del migdia. Avui és dimarts 20 de juliol de 2026. Obrim una nova setmana. Avui és dilluns 20 de juliol de 2026. Obrim una nova setmana d'estiu amb molta informació, actualitat i històries per compartir. Comencem, com sempre, fent un repàs a les notícies més destacades d'aquest matí, amb especial atenció al que està passant a Catalunya. Notícies del dia. La política catalana obre avui amb els titulars amb un inici del procés d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat pel 2027. El govern ha activat la maquinària per començar a preparar els nous comptes amb un context marcat per la intensa incertesa econòmica internacional, però també per unes previsions de creixement relativament favorables a Catalunya. Des del Departament d'Economia s'ha remarcat que l'objectiu és consolidar un creixement més sostenible i resistent, mentre que el president Salvador Illa ha insistit en la necessitat de reforçar el finançament econòmic i garantir l'execució dels pressupostos actuals. En l'àmbit polític també és notícia el relleu del Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo ha deixat el govern i el seu successor serà Moreno Montaña, fins ara secretari general del Departament d'Educació Social de Previsió. Un canvi que arriba en un moment clau per la política social, especialment en matèria de dependència, pobresa, atenció a les persones més vulnerables. Pel que fa a la seguretat digital, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat aquest matí sobre l'augment de les estafes relacionades amb la intel·ligència artificial durant l'estiu. Els ciberdelinqüents utilitzen anuncis, pàgines web i missatges generals amb el IA per enganxar persones preparen les seves vacances, oferint falsos allotjaments i viatges inexistents. Des de l'agència es recomana extremar la precaució i comprovar sempre la finalitat de les webs i desconèixer ofertes de massa i de desconfiar d'ofertes massa atractives. En clau sanitària, una notícia positiva: l'Hospital Clínic de Barcelona ha estat reconegut com el millor hospital de Catalunya i un dels 5 millors de l'Estat amb el rànquing Forbes de 2026. Un centre consolidat així al seu posicionament com a referent en assistència, recerca i innovació mèdica. En l'àmbit cultural, Barcelona continua immersa amb la celebració del Festival Internacional de Carrillo, que aquests dies omple el pati del Tarragonès del Palau de la Generalitat amb concerts gratuïts. Enguany el festival ret homenatge a dues figures capdals de la cultura catalana: Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort i Pau Casals amb el 150 aniversari del seu naixement. Així comença aquest dilluns 20 de juliol amb l'agència informativa carregada. Bé, i anem amb les amb els dies internacionals d'avui. Tenim en especial Dia Mundial de l'escaig, Dia Mundial de les piruletes, que són aquells caramels amb un pal, i que és una coincidència amb un tema internacional, que és el Dia Internacional de la Lluna. I per què el Dia Internacional de la Lluna? que això lliga amb les efemèrides del dia d'avui. A l'any 1969, en el mar de la tranquil·litat de la Lluna, el mòdul lunar Àguila de la missió espacial Apollo 11 es posa a la Lluna a les 20:17:40, hora internacional UTC, que és l'hora del meridiano de Greenwich. 5 hores i mitja més tard, Neil Armstrong i Buzz Aldrin serien els primers éssers humans a trepitjar la superfície lunar. Li dediquem aquesta notícia sí. Perquè a més és el dia de la Lluna, o sigui, bueno, sí. La Lluna sí que està.
1: La Lluna està. Ara, com és?
0: Bueno, l'altre dia amb aquella coseta que tenim a casa per tallar les pizzas, volíem tallar la Lluna i no vam ser capaços. Maria Jesús, et vindem aquesta notícia a tu. No tenim presents perquè ja no estan en el nostre món el Neil Armstrong i el Buzz Aldrin, no els tenim aquí que ens puguin parlar del tema. Però bueno, és un...
1: Sí, acabaven d'arribar i no sabien si havien vist estrelles o no, o sigui que...
0: L'altre dia inclús amb aquest tema vaig llegir que a l'època dels faraons i Hipàtia d'Alexandria ja parlava dels planetes. Hi havia planetes i eren rodons.
2: Sí.
0: En aquella
2: sí,
0: època.
2: Sí, sabien moltíssim.
0: Menys la nostra, que devia ser plana.
2: No, però envers les estrelles sabien moltes coses.
0: Sí,
2: quan arribava l'estiu...
1: Una cosa, les taules de billar són planes.
0: Sí.
1: I les boles són rodones.
0: Són rodones.
1: La Terra pot ser perfectament plana, que ens envolta, vés a saber.
3: Perfectament, no? Perquè si no cauria l'aigua pels costats.
1: Sí, a veure...
2: Deu haver algú recollint-la amb un cubell?
0: Bueno, ja
1: a
0: estem...
1: mi que m'expliquin com se curva l'aigua.
0: Com que hem entrat que ja, no que aquesta vol. Podia ser la pregunta participativa, aquesta podia ser la pregunta treta de la màniga, tenim aquí al meu costat en Toni López.
3: Bon dia.
0: La Tere Joan.
4: Bon dia.
0: I la Maria José Caubillas.
1: Jesús.
0: Maria Jesús Caubillas. Bueno,
3: és igual. És més important Maria Jesús que Maria José, no?
1: Bueno, no, perquè el meu pare es deia Jesús i la meva mare es deia Maria.
3: Vale.
1: Imaginació de la meva àvia.
3: Què és més important, Jesús que José?
1: Bueno, no és perquè sigui més important, és perquè és el meu nom. Si em digués José, diria, pues, és Maria José, però no.
0: Anirem amb altres efemèrides que també són dignes de comentar. I n'hi ha algunes que són una mica bàrbares. Tal dia com avui, el 1492, a Roma, península itàlica, el metge jueu Giacomo di San Gennaro dessangra a 5 nens de 10 anys, els quals es moren, minuts després decideix que d'hipovolèmia, que és la pèrdua de sang, perquè el papa Innocencio VIII succionés la sang d'aquests nens per ser curat. Amb aquesta se considerava la primera transfusió de sang del món. El papa mor 5 dies després.
1: I els nens ja estaven morts de sangrat.
3: I també
0: pràctica de la medicina brutal. L'Església, per salvar un papa que ja devia tindre una edat important, 59 anys, posa per aquí, sí, 59 anys, sacrifica 10 nens per salvar-se ell. Bravo la Iglesia, eh? Bravo, lo bé que ho feien el 1400, el 1280. No, aquesta era l'altra, el 1492. Bé,
3: Déu-n'hi-do.
0: Una mica més tard, el 1807, en el port de Nova York, Estats Units, l'enginyer Robert Fulton realitza la primera prova del seu vaixell de vapor. Bueno, aquest era un innovador. Els vaixells només anaven amb vela, i a partir d'aquí pues, li va aplicar un motor de vapor. El 1903, a Detroit, Estats Units, l'empresa Ford Motors Company produeix el seu primer vehicle automòbil. Bueno, això, mira si l'han liat, eh?
3: Sí, sí.
0: Sí, si l'han liat. Ara ja, cotxes tirats per cavalls no se'n veuen, només no, que per portar els turistes.
1: Ja. Però... I a sobre es considera cruel animal.
2: I a Sevilla és en tret, no?
3: Sí.
0: Perdona?
2: Oi que sí?
3: Sí.
2: Sí, a Sevilla tu podies anar amb sí, una cotxa de cavalls, pagant, evidentment,
0: i, a,
2: i suposo que a més llocs, però
0: a Roma,
2: recordo que algú van dir...
0: A Roma també,
2: de que a
0: Nova
2: estava
0: York,
2: prohibit.
0: A Nova York també
2: sí,
0: es poden portar un cotxe de cavalls.
2: Sí, surten sexo a Nova York,
0: sí, sí.
2: Però no sé si està prohibit a Nova York.
0: Bueno...
3: Però ja està prohibit tenir el president que tenen.
0: Sí.
2: Oh,
0: sí.
2: Quina vergonya.
0: Bueno, això també comentarem una mica d'aquest tema, que no és efemèride, però és notícia. El 1906 a Finlàndia es ratifica una llei electoral que garanteix al país el primer dret de vot d'igualtat en condicions del món a les dones finlandeses. Són les primeres d'Europa a obtenir dret al vot. Això, Finlàndia, mira si anaven avançats, el 1906, que d'unidor, el que van trigar, però el 1906 ja podien votar les dones.
3: El 32 van poder votar les dones d'Espanya.
0: Sí, i...
3: Fins al 75 no van poder votar a Suïssa.
0: Sí, exacte. Suïssa, sí. Suïssa, amb tot el que és Suïssa, van ser els últims en donar-li dret a la dona. El 1981, a Espanya, el Boletí Oficial de l'Estat publica la Llei de Divorci. Anem avançant. El 81, la Llei de Divorci. I el 2007, el Regne Unit... El 2007, el Reina d'Espanya, el jutge Juan del Olmo, de l'Audiència Nacional Espanyola, ordena la incautació de l'últim número de la revista El Jueves, per considerar que insultava els descendents de la corona espanyola. El dia següent s'ordena la tanca de la pàgina web del Jueves. O sigui, un passet endavant i dos passets enrere. Dos passets enrere. El 2007, eh? Ja estem al segle XXI, que encara existís això a Espanya, eh?
3: Sí, Déu-n'hi-do.
0: La punyetera censura. I anem amb les efemèries musicals. El 20 de juliol del 1985, Carlos Santana celebra el seu 39 cumpleanys, el 20 aniversari, en el negoci de la música, com el concert, amb el concert de San Francisco. Els membres del grup anterior es van reunir per tal event. Anem a posar, si trobem alguna música de Carlos Santana, aquest dia 20 celebra el seu 39 cumpleanys, però a la vegada el seu naixement. Clar, si era el 139,
2: 39, impossible, és molt més gran aquest senyor.
0: El 86 no.
2: Ah, el 86.
0: El 86 no. 86 ho celebrava, vale, vale. I 39 anys abans és quan va néixer.
2: Vale.

0: per tindre una idea de les temperatures de la nostra població, i tenim en Joan González, que ens explicarà com està el tema. Benvingut, Joan.
1: Bon dia. A Mar Reixac, aquest cap de setmana tinc les seves temperatures. El divendres van tenir una màxima de 32 graus 7 dècimes. La mínima va ser de 23 graus 4 dècimes, amb una humitat d'un 62%, i el màxim de vent de 29 km hora. El dissabte, la màxima va pujar 33 graus 9 dècimes. La mínima va ser de 21 graus i 9 dècimes, amb una humitat d'un 49%, i el màxim de vent de 25,7 km hora. Ahir diumenge, la màxima va pujar a 35 graus 1 dècima. La mínima va ser de 22 graus 1 dècima, amb una humitat d'un 45%, i el vent de 29 km hora. Avui dilluns, la mínima ha sigut de 21 graus 6 dècimes. I ara, aquest moment, a 3 quarts d'11, estem a 32 graus 3 dècimes, amb una humitat d'un 46%. Això representa una temperatura de xafogó de 34 graus 3 dècimes. La mitjana de la setmana del 13 al 19 de juliol, la màxima fins aquesta setmana va ser de 33 graus 4 dècimes, i l'any passat va ser de 31 graus 1 dècima. Això són 2 graus i 3 dècimes més alta. La mínima aquesta setmana va ser de 22 graus 1 dècima, i l'any passat va ser de 21 graus. Això representa una temperatura d'1 grau i 1 dècima més alta. La pluja aquesta setmana ni l'any passat mancava cap gota. En quant al vent, el màxim de vent aquesta setmana va ser el dia 16, que vam arribar a 41,8 km hora. I l'any passat, el dia 18, en 35,4 km hora. Això és tot des de Mar Reixac. Adéu-siau.
0: Bé, doncs no tenim més comunicacions de temperatures, però estem en una època de l'any que
2: fa calda,
0: que totes són quasi iguals, aquestes temperatures. No hi ha gaire variació. Bé, que anem a continuar parlant una mica de les notícies d'ahir. Ràdio Tordera, molts dels participants van fer una porra de com acabaria el partit de futbol de la final de la Copa del Món, i la majoria vam dir que guanyaria Argentina. No ha sigut així, no ha sigut així, i bueno, pues anem a veure què ens ha semblat. Maria Jesús, tu no sé si ho tens molt present, això.
3: Home,
0: del futbol,
3: no,
0: o si el vas veure al partit.
3: No segueixo, no vaig veure el partit, però vaig estar pendent.
0: Menys
3: pendent
0: mal.
3: Per xarxes, perquè em feia il·lusió que guanyés Espanya, i la veritat és que ha guanyat, i gràcies a nanos molt joves que ho han fet molt bé.
0: I a més, sis que em sembla que són del Barça,
2: De l'equip titular potser sí, però
4: ahir no jugaven.
2: Tots. Són 8 del Barça,
4: sí.
2: I 9 catalans,
0: sí.
2: Perquè en Cucurella és del Madrid.
0: Encara no ha començat en el Madrid.
2: Reciente
0: fitxatge.
2: Diu que el Madrid fitxarà Rodri,
0: Bueno,
2: ja patirem.
0: Bueno, ja veurem què passa. Tere, vas
4: veure
0: el partit?
4: Pues jo estava dividida, sí, clar, evidentment. Home, l'últim mundial el vaig anar a veure al cinema, vull dir, i tant. Jo estava dividida, perquè jo volia que tingués la segona, d'alguna manera, perquè la primera era perquè jugaven 7 del Barça, i el gol va ser d'Iniesta. Per tant, per mi va guanyar el Barça. Jo d'Espanya no soy. Però aquesta vegada estava dividida, perquè jo volia que el Leo s'emportés una altra vegada.
0: Home,
4: i plegués així.
0: És un ciutadà de Castelldefels.
4: Clar, per mi és més català que argentí, però bueno, i em va fer pena per ell, perquè era el seu últim.
0: Sí,
2: però el recorregut de la selecció argentina, compteu que va guanyar una Copa Amèrica, una Copa del Món, Copa Amèrica, i han sigut segons.
4: Sí,
2: o sigui, és un resultat increïble.
4: Sí, no, és increïble, però que jo estava, que jo volia...
2: Clar, sí.
4: Lo que passa que... feia gràcia que guanyés l'Argentina.
0: El que passa que el partit d'ahir es van posar molt nerviosos, els argentins. No sé què els hi va passar.
2: Que l'àrbit va deixar jugar massa. Jugar...
4: masses marranades.
0: Clar, jo fins que no em vaig enterar de la nacionalitat d'aquest àrbitre, jo deia, deu ser anglès, perquè els anglesos els hi costa molt pitar faltes.
2: Pitar faltes, sí.
0: No, no, no acostumen a fer. Continuen
4: però
0: deixant,
4: si no hagués deixat passar la primera joc. I la segona, no, no hagués passat tot el que va passar.
0: I al final va tindre que treure una vermella.
2: Era però es feia el suec.
4: Sí, sí. Exacte.
0: I al final, exacte. Al final va tindre que treure una vermella, eh?
2: Sí, clar.
4: Però... sí, clar, però...
0: I li van anul·lar, i li van anul·lar un gol a Espanya que, veient allò, no era fora de joc, eh?
2: Bé, és l'etern debat que tenim de si això és estar en línia o no.
0: No, no, va sortir després una imatge i...
4: era... Però és que ni siquiera es va preocupar mirar-ho, eh?
0: No, no.
4: Per ell,
0: no,
4: de moment, no, ja no estava bé, vull dir, no va anar al bar ni res.
3: La qüestió és que ha guanyat.
2: Sí.
4: Sí,
2: sí, sí. Però si l'àrbitre hagués parat el joc brut d'Argentina, haguéssim pogut veure un bon partit.
4: I tant.
0: Sí.
3: Potser dos o tres gols més.
0: Però ahir aquest dematí he vist un acudit a internet que deia un individu anava a comprar una samarreta. Vull una samarreta d'Argentina. Diu, com la vol? De jugador o d'àrbitre? Aviam, va ser un arbitratge una miqueta nefast. Bé, com a pregunta treta de la màniga, hem comentat aquest partit de futbol i ara anem amb uns consells publicitaris.

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666-50-27-50.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
0: Ara i aquí, d'estiu.

0: i amb en Trump.
1: Bueno, vinga, doncs anem a continuar i anem ja amb el tema que ens ocupava, que és Toni López ens portava un tema bastant bastant fortet, perquè posa'ns una mica al dia.
0: Sí, sí, als anys 60-70 es parlava d'estat del benestar, on hi havia unes estructures fetes per tothom, on hi havia doncs la seguretat social, les pensions, el que anomenaríem avui en dia Institut Català de la Salut, la sanitat pública i universal, on hi ha les pensions. Això es necessita un nivell de despesa i un nivell d'impostos. Llavors, quan la dreta comença a votar en contra de pujar de salari mínim interprofessional, en contra de la pujada de les pensions, en contra de la pujada de determinats impostos i en contra de tot, jo em pregunto, què és el que vol Vox i PP? Que passem de l'estat del benestar a l'estat del malestar? I és el que no m'agradaria que passés, perquè ens la juguem molt, i si PP i Vox hi arriben al govern, no, probablement alguns dels serveis que tenim els acabem perdent. I segurament les pensions diran que la caixa de les pensions està buida, i per culpa dels socialistes, diran que és per culpa dels socialistes, i molt probablement també les baixaran.
1: Jo ahir vaig escoltar un comentari del Wyoming que deia, no sabem el que ens estem jugant, sí, amb la seguretat social.
0: Sí, sí.
1: Volem, ens anem fixant amb el model americà i no podem pagar la sanitat.
0: Però els americans tampoc poden.
1: I la gent es morirà com es moren als Estats Units si no tenen diners per pagar la seguretat social. I ens estem carregant una de les millors seguretats socials del món. Cuidado amb això. Se'ns incorpora Jordi Ratés a la tertúlia via telefònica. Benvingut, Jordi.
2: Gràcies.
1: No sé si has sentit el comentari d'en Toni sobre aquest tema de l'estat del benestar.
2: Sí.
1: Pues, escoltem la teva opinió.
2: Bueno, la meva opinió precisament no és molt simpàtica, perquè a mi el que em surt és que anem cap a un món cada vegada més dominat pels més poderosos de tots, i llavors això s'implicarà en el fons, bueno, poderosos però tontos no, i suposo que estaran sempre intentant evitar una altra toma de la Bastilla, i llavors l'equilibri estarà en imitar els romans, pan i circo. O sigui, no hauran inventat res, perquè jo crec que els romans ja ho van inventar tot el seu dia, però la història que ve és pan i circo per la gent en general, lògicament no per tothom. Hi hauran els càrrecs, els tècnics, com ara, i tot plegat, però la gent en general, aquesta és la història. Per un altre cantó, també vull fer una valoració del pan i circo, que m'agrada molt, o sigui, aquí m'agrado, vull vindre a dir, que si hem de treballar la meitat del temps que treballem ara i el salari que tenim doncs serà justet, d'entrada hi ha molta gent que no podrà empenyar-se al banc per comprar-se un 4x4 i acabant una vegada al trimestre el Montseny. Aquesta bestia

0: dir que al final potser encara haurem acabat anant almenys alguns, espero que siguin bastants, a un món millor. Aquesta és la meva opinió de tot, de lo que vindrà i de com ho tindríem que aprofitar.
1: Maria Jesús.
2: A veure, el que ha dit el
3: Toni.
2: El Toni, sobre que la dreta està portant això, no és cert. L'esquerra està fent el mateix a Alemanya, està fent el mateix a França.
3: Hi ha
2: jubilats que tenen que recollir ampolles de plàstic per poder menjar.
3: Estem en contra, no?
2: Però això ho ha fet la dreta, o sigui que aquí...
3: Això ho ha fet la dreta, clar.
2: Ho ha fet la dreta.
3: Sí.
2: No, l'esquerra.
3: Sí,
2: l'esquerra alemana.
3: Sí, home.
2: L'esquerra alemanya està governant l'esquerra.
3: Alemanya està governant l'esquerra?
2: Sí.
3: No, Alemanya està governant...
2: Està governant el com es diu?
3: SPD.
2: SPD amb la CDU i amb la...
3: Però el canciller de quin color és?
2: De la SPD, crec.
3: No, el canciller és de la CDU.
2: Perquè la Merkel...
3: La Merkel va marxar, va venir una altra...
2: Merz, ara hi ha el Merz.
3: El Merz és de la CDU.
2: Bueno, pues... però és una dreta que no és dreta, perquè el que estan fent amb la gent a Alemanya és al·lucinant. O sigui, jo conec molta gent ja, o sigui, i amics meus, i és un desastre. És un desastre. I això és el que ens està passant aquí ara. Aquí no hem d'esperar que governi la dreta perquè ens destrueixin el país. Hi ha més atur que mai.
3: Les xifres no són aquestes.
2: Les escoles estan fetes un
3: guixó.
2: La sanitat està...
1: La sanitat...
2: Està molt cascada.
1: S'està recuperant bastant la sanitat.
2: I l'únic pan i circo i medicaments, que això és el que donen.
3: Això sí que estem molt medicats.
1: Això t'ho volia comentar a tu. Aldous Huxley va escriure un llibre que es diu Un mundo feliz,
3: sí.
1: I que anava, descrivia des de los alfa más a los epsilones.
3: Sí.
1: És una mica aquest model?
2: No, el model és 1984.
1: Aquest és un altre, aquest és el de...
2: Retallar la informació, esto no se puede decir, esto no se puede tocar, esto no se puede...
3: Però si la dreta està dient unes bestieses per televisió mateix que són...
2: Si és que són el mateix.
3: Com que són el mateix?
2: Són el mateix.
3: No, són el mateix.
2: Anda que no.
1: Tere, la teva opinió.
3: Només un moment. Per què som el mateix? Si fossin el mateix, per què ens dieu woques? Per què ens insulteu?
2: Qui insulta? Jo no insulto ningú.
3: Bueno, tu no.
1: La dreta
3: i l'extrema dreta.
2: La dreta i l'extrema dreta és el mateix. I que l'esquerra i l'extrema esquerra.
3: Sí, ja està.
2: Estan fent el mateix.
3: Sí, home.
2: Estan fent el mateix.
3: No és veritat.
2: Bueno, pues no és veritat, però no havia estat mai tan malament.
1: Però què està malament? Què és el que està tan malament?
2: Pues tot aquí, l'ensenyament, la sanitat, els serveis públics, tu vas a l'administració i perquè t'atenguin te veus negre.
1: Perdona, però la sanitat últimament, tu no vas a l'ambulatori mai, no? Intentes no anar-hi, bueno, per això no ho saps. La sanitat està millorant bastant.
2: A veure, 8 hores, que jo no hi vaig personalment.
1: No, aquí no estan trigant 8 hores.
2: A l'Hospital de Calella, 8 hores perquè atenguin a una persona.
4: No, sí, clar, bueno, però això és...
2: 8 hores.
4: Però això és normal.
1: Però...
4: Si t'estiguessis morint, t'agafarien de seguida.
2: Jo havia hagut d'anar amb el meu pare, perquè i m'he tingut que esperar 2 hores.
1: Jo últimament he tingut...
2: I l'home no podia fer pipí.
1: I m'han fet anàlisis de tot. M'han fet escàners, m'han fet de tot. O sigui, la sanitat, jo no trobo que estigui tan malament, eh? La sanitat no trobo que estigui tan malament.
0: Després, si em permeteu, us vull explicar. Permeteu, jo de lo de la sanitat el que no tinc és cap queixa, perquè jo fa, a finals de l'any passat, se'm va descobrir un càncer de bufeta, i llavors tots, conec alguns metges i em van dir, ni t'ho pensis, ves al clínic pitant.
1: Clar.
0: Vaig anar al clínic i escolta, quasi m'atreviria a dir-te que no em deixen viure de tantes atencions que fan cada setmana infermeria, cada setmana extracció de sang, cada setmana revisió, cada setmana l'oncòloga, a vegades l'uròloga, una cosa impressionant, quan t'enganxen ja et seu totalment i no tinc cap queixa ni una ni mitja, jo personalment,
1: Inclús...
0: I mira que avui començo la ràdio 6 setmanes seguides, de dilluns a divendres.

0: aprendre, i bueno, he conegut persones que ho estan fent i estan contents. No, jo només puc dir que bones coses de la sanitat.
1: I lo teu és una qüestió important, però coses sí. Que no són importants, com és una revisió dental que em van fer l'altre dia, i van dir, no, necessites una neteja de boca, i me la van fer en el mateix dia sí. A l'ambulatori de la Seguretat Social. Això no és anar malament
0: No.
1: Ara, que hi haurà zones que van pitjor, que estan massificades, això també, segur.
2: I amb el que passa és que es necessiten proves, a lo millor, i tarden més del que tindrien que tardar, perquè hi ha gent que igual es mor abans que li facin la prova. Sí. Això encara passa.
1: Això encara pot passar.
2: Sí, encara passa.
3: Està passant.
1: Però perquè és universal, la Seguretat Social.
2: Què dius tu? És cert i no és cert. Jo vaig anar amb la meva filla embarassada amb una pèrdua i la van agafar. Jo crec que la van aixecar directament i se la van emportar a la segona planta. O sigui, quan és una cosa urgent, és urgent. Sí. Si jo vaig perquè m'he fet mal al dit o el que sigui, em tindran allà 8 hores. És evident. Jo he anat, no me recordo ara per què, i em van atendre també bastant. I amb el Jordi també el van atendre bastant ràpid, pel del ronyó. Sí. Bueno, va ser superràpid.
1: O sigui, a mi el ronyó em van ingressar i em van tindre 3 dies
2: depèn allà. Depèn del que tu vas. Evidentment, el que està allà esperant no es troba bé, no està bé i se li fa molt llarg i és pesat, però també s'ha de tindre en compte, depèn per què vas. Això en el que és urgències, en el que són metges. El que són metges fan el que poden, tenint en compte que ens hi han retallat una bona retallada de metges, d'infermeres, i fan uns esforços tremendos.
3: Precisament.
2: Sí, la meva doctora
3: si
2: apareix...
3: Si no dic que la culpa sigui dels metges...
2: Apareix a les 8:30, perquè ja comença a les 8, perquè el dia abans ha estat fent urgències. O sigui, porta tota la nit treballant, treballarà tot el matí, això sí, aquell matí la fan treballar només 3 hores i avui fins demà a la tarda. O sigui, ojo, que això també s'ha de tindre en compte. Hi ha alguns que són dedicats i, escolta, estan per tu. Hi ha alguns que s'emprenyaran més i diran, pues jo no puc més ja, estic cansat i no vull saber res d'aquesta que m'ha d'explicar la seva vida. És que ens podem trobar en qualsevol cosa.
1: Sí, però pensa que els han llegit molt la cartilla en el personal, perquè cada vegada són més amables, eh?
4: Sí.
2: Sí, no, ah, sí, jo ara mateix, sí, veritat, no, jo ara mateix no tinc queixa, jo tinc ara moltes coses, moltes malalties, i coses que tenia per l'octubre me les han adelantat, de que està molt malament, perquè jo com a fan aquestes coses sempre penso, ui, estàs fatal, que t'adelantin una prova és difícil. I m'estan donant una sèrie de proves i una sèrie de coses que jo estic al·lucinant.
4: Però sí, si arriba al poder... uns senyors que volen abaixar els impostos...
2: Ahí vamos.
4: I que
2: sí,
4: no,
2: no hauran diners.
4: I que voten en contra de posar impostos a les grans fortunes...
2: Clar.
4: Voten, si hi ha menys ingressos, hauran de retallar d'algun lloc.
2: De sanitat, de pensions...
3: Per què no podem retallar amb despeses institucionals?
4: En despeses institucionals? Quines despeses institucionals?
3: Pues jo què sé, els Falcon i els helicòpters que tinguin que anar...
4: I el Falcon
1: és xocolata del lloro.
4: Sí.
3: No és només això, o sigui, és que els diners, o sigui, la sanitat no hi estan posant més diners. A la sanitat no hi estan posant més diners.
4: Però pot arribar un govern que hi posi menys.
3: Que hi posi menys?
4: Sí.
2: I ah, no crec que sigui possible.
3: El que no pot ser és que estem pagant la benzina el triple del que val realment, perquè tots són impostos. Que l'aigua... Que paguem, pues paguis així de consum i te fotin així d'impostos. Bueno,
1: això de l'aigua...
3: Per això, baixar impostos...
2: Sí, això sí que és vist.
1: Això de l'aigua és una altra història.
3: No és cap problema.
4: Serà un problema que no vegis. I llavors, per tornar a tenir els mateixos serveis, tindrem molts problemes.
1: Clar,
4: molts problemes.
1: Perquè una cosa és quan ja els tens i conservar-los, i una cosa és que es treguin i tornar-los a posar. El tema de l'aigua, que era un tema que és també una mica recurrent, ara tenim aquest problema de l'aigua aquí a Tordera.
4: Sí.
1: L'altre dia ja vaig publicar la meva opinió en la píndola, que quan tenim el rebut de l'aigua, el que menys diners val és l'aigua. El potabilitzar-la és el més car que hi ha en aquest rebut. I és un servei que en aquest moment no tenim perquè no el saben fer o no volen fer-lo. Però per què tenim que pagar ara el servei de potabilització d'aquesta aigua si no és potable? Per què tenim que pagar això? Aquí és on tenim que lluitar amb aquest tema. Jo no dic no pagar l'aigua en si, el que és aigua, perquè jo em continuo dutxant cada dia, perquè per això serveix aquesta aigua. O sigui, per això serveix. Ara no la puc beure, ni puc cuinar amb aquesta aigua. Ni puc cuinar amb aquesta aigua. Això, aquesta part del rebut, és la que tindríem que lluitar els ciutadans perquè aquesta la treguin i per lo menos no l'estiguem pagant. Inclús vaig dir retroactivament, retroactivament perquè fa algo de temps ja que aquesta aigua no era potable o era potable amb alguna deficiència. O sigui, això, lluitem per aquest tema. Però forma part del benestar el tema de potabilitzar l'aigua, perquè ara tindre que anar a buscar aigua amb les cisternes aquestes, semblarem un país africà amb les garrafetes.
3: Hi ha impostos que no tenen cap sentit, Jordi. Ai, Toni. Hi ha impostos que no tenen cap sentit. És posar impostos sobre impostos. Per exemple, si jo durant tota la meva vida laboral he estat pagant l'IRPF, ara continuo tinguent que pagar l'IRPF.
4: Sí, però estàs cobrant més del que tu havies cotitzat, eh? Ull.
3: Ull?
4: Sí.
3: 40 anys de treball.
4: Bueno, tens dret a una pensió?
3: Bueno, 40, més 44.
4: Sí, no, clar. Tens dret a una pensió,
3: sí,
4: no?
3: Sí, tinc dret a una pensió, però jo continuo pagant un 27% d'IRPF.
4: Bueno. I per què no has de pagar... És una renda que tens?
3: A veure, si jo...
4: Si tots els pensionistes deixen de pagar l'IRPF, ens anem a Norris.
3: I hi ha hagut associacions de pensionistes que ho han intentat. Sí, perquè no és just.
4: No sé si no és just.
0: Escolta, no serà just, però a l'IRPF, com deia el company, si deixem de pagar l'IRPF, se'n va tot a Norris. Tot.
3: Però l'IRPF el pagues mentre treballes. Per què quan estàs jubilat continua pagant?
0: Escolta, si tot això ja ho sabem, és injust, és estúpid, no hi ha dret, no sé què, però amb això et quedes, eh? D'això pots estar segura.
3: Bueno, potser ja, ja sé que no m'acredo amb això, ja sé que no em faran cas, però no és just, igual que no és just, pagant a l'IBI, les urbanitzacions paguem una barbaritat d'IBI, paguem les escombraries, paguem les franges d'incendis, però els carrers els tenim fets una merda, igual. Així és perquè estic pagant.
0: Sí, perquè aquests diners
3: no van a arreglar els nostres carrers, no van a arreglar infraestructures que necessitem. I llavors jo crec que ara mateix hi ha un excés d'impostos. Som el país que més impostos paga.
5: No.
3: Pràcticament.
0: Perquè possiblement siguem el país que més... potser som el país que més guinguetes tenim.
1: Perdona, que tenim el Jordi en línia. No. Digues, Jordi.
0: No, no, que ho dic, que el que passa és que sí, som el país del món, em sembla a mi, que més guinguetes hem creat i no paren de crear-se. I això no té cap dubte. Claro, però és que van aquí els diners, però hi ha una cosa que és pitjor que tota aquesta. Perquè aquestes guinguetes s'omplen amb enxufats que no tenen ni la preparació, ni els estudis, ni res.
3: Exactament.
0: Per desenvolupar la feina on te l'han posat. I llavors això, doncs és això, queda aquí, és estar mort, per anar mantenint gent que quan arriben les eleccions pues parlen bé de tu.
3: Exacte. Punto. Per aquí va el tema. Els impostos es poden rebaixar perquè s'estan cobrant,
4: baixaran els serveis públics. Clar. Això és una llei quasi de vasos comunicants.
3: Però per què han de baixar els serveis públics? El que han de fer és no gastar-se els diners en coses que no s'han de gastar. Que és el que estan fent.
4: Però sí,
0: de totes maneres, no us preocupeu, dretes ni esquerres ni històries. Aquí manen els que manen, i manen els de les grans multinacionals i tot això, i les dretes i les esquerres de tot arreu no són res més que els seus majordoms.
1: I no ens oblidem dels laboratoris farmacèutics.
0: Hombre, aquest, mare de Déu, aquest.
3: Però, el cas és que el gran capital està en mans de 4 o 5.
4: Clar.
3: De 4 o 5.
0: Sí.
3: I aquests viuen de tot el que nosaltres paguem. Per això poden fer el que fan, o sigui, controlar-ho tot. Controlen la política, controlen les dretes i controlen esquerres.
4: No aquí controlen esquerres.
3: I tant. I tant.
4: No controlen les esquerres.
3: Ah, mare de Déu, i tant.
1: Bueno, llavors...
4: Opa, sí, si no hi ha dretes ni esquerres, per què ens insulteu?
3: Jo no insulto.
4: No, perquè tu estàs agafant el posicionament de l'ultradreta. No hi ha dretes ni esquerres, els impostos són dolents, etcètera, etcètera. Però jo no soc de cap partit ni... Perquè ens digueu woques.
1: Estàs en contra de partits, no?
3: Jo te dic woke, tu.
1: Però tu estàs en contra de partits, no?
3: No, no estic en contra de partits. Estic en contra d'aquest aprofitament que fan tan descarat. Perquè això és descarat, ja. I que no em digui ningú que no, perquè s'estan emportant els diners, que si pel xiringuito aquell, per l'altre xiringuito, estem enviant diners al Sudan per les dones pastors, i aquí el pobre desgraciat que té dos fills i un sou de 1.300 euros, ha de pagar impostos i a veure, i espavila-te, perquè com que ets d'aquí, no reclamis. O sigui, no.
1: Tere, que no estàs participant.
5: No, és que
1: digues, va.
2: Aviam, sí que és veritat que quan més pobre ets, més pobre et quedaràs. Les ajudes cada dia estan pitjor. Clar. O sigui, abans demanaven ajuda i tampoc te la donaven, si eres d'aquí, sobretot això és molt important. Però ara no sé com està el tema, però suposo que igual. Jo recordo com me vaig separar, vaig anar demanant ajuda, jo no tenia res en aquell moment, i em va dir, però vostè no té dret a res, perquè vostè és catalana. I tal qual així m'ho va dir la noia, que jo me la vaig quedar mirant i dic, estàs de broma, no? I em diu, no estic de broma. Diu, aviam, intentaré ajudar-te. Possibilitats de quedar-te embarassada? 50 i pico d'anys. Dic, no, possibilitats no. Pots de tornar-te a casa? Dic, no sé, si trobo un senyor ric. Diu, no, amb un senyor d'aquests de fora. Dic, però ara què m'estàs dient?
3: No fotis.
2: O sigui, sí, t'ho juro, que si em casava amb algun d'aquests de fora, llavors ja tenia ajudes, pagues i tot el tal.
1: I potser es referia al pare de l'Emil Javan.
2: O sigui, em vaig quedar... No, jo vaig sortir de l'oficina del paro sense un duro, sense feina i a buscar-te la vida. I això no m'oblidaré mai els 4 mesos que jo vaig passar així.
3: Sí.
2: O sigui, jo havia anat... A més, ho tenia al costat de casa meva a buscar una ajuda per la meva filla de no me recordo què, i me veig a una allà amb 3 criatures, un bebè i un bombo. I la noia li diu, què vens a buscar? Y digo, yo vengo a buscar leche. Dice, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no te doy condones? Y yo mateixa em vaig quedar así parada, ¿no? Pero claro, la noia aquella sabría amb qui tratava i amb lo que havia. Si no tens un punyatero duro, ¿para qué partes 4 fills al món? Digo yo, Yo n'he tingut 2 perquè els he pogut tindre. Si no, millor hagués tingut un, o cap.
6: Se va caer el mòbil.
2: O sigui, no acabo d'entendre. Us vinc a dir això, i això de les ajudes, jo no sé com està ara, perquè ara no vaig a demanar.
3: Igual.
2: Però m'imagino que deu estar exactament igual. Qualsevol que vingui de fora té més drets que nosaltres, i això sí que és veritat. I però, tu te pots quedar sense feina i estàs, mira, bastante mal.
1: Però injustícia sempre n'hi ha.
2: Sí, perquè, clar, evident.
1: Perquè el tema ajudes. Jo, mira que a mi m'agrada el cinema,
4: Sí.
1: Però quan veig que goza de los presupuestos de ICO i de no sé quantes coses més, i veig que és una porqueria de pel·lícula, dic, home, tenien que haver mirat què financiaven aquí, perquè financiar cultura em sembla molt bé.
3: Sí.
1: I hi ha pel·lícules que són cultura, però hi ha pel·lícules que són una verdadera estracanada.
3: Bodrio.
1: I estan financiats.
4: Sí.
1: I estan financiats. O sigui, jo crec que...
0: que se'n van a Madrid, com la Coixet, perquè la financin.
2: Claro.
1: Bueno, i la Coixet de tant en tant fa alguna pel·lícula bona.
0: Sí, però vull dir que ella des de Madrid i parla malament de Catalunya. I això és el que li proporciona les subvencions.
2: O sigui, si me'n vaig a viure a Madrid, tindré més subvencions?
1: No.
0: Sí. Jo crec que sí.
4: Si us ho te posaran en falla de
2: qualsevol guingueta. Ja està arreglat, això.
4: Hem de dir que guingueta, en castellà vol dir xiringuito,
2: Ja.
4: Ho dic per l'audiència que no el quedi...
3: No ho sé, però jo sé que quan...
4: Jo l'únic que sé que el que més ha tingut guinguetes ha sigut a l'Abascal. Que porta 30 anys vivint del rotllo.
3: Pues mira els altres, quants anys porten ja vivint del mateix rotllo.
1: Que a sobre n'hi ha fet la mili.
4: A sobre...
2: Sí, nada.
4: Com, es nota que no va fer la mili perquè diu que la vol tornar a imposar i la mili era un endarreriment total.
3: Sí.
2: Depèn de per qui.
0: Aviam, jo els campaments sí que els faria.
2: Per espavilar-se.
0: Tota la mili no, però els campaments, 3 mesos de campaments, els hi aniria molt bé a la majoria d'avui dia.
2: Sí.
1: Mira, a mi em van dir una vegada que hi ha 3 coses que es van treure, que existien abans, que era la mili, les monges als hospitals i la Guàrdia Civil a la carretera. Aquestes 3 coses funcionaven.
2: Sí. Les monges als hospitals no.
1: Les monges als hospitals tenien molt mala llet.
2: Però no hi havia insuportable.
1: Però ara no hi havia el putiferio de metges, infermeres i líos sexuals.
3: Jo vaig tenir bona experiència amb les
1: monges. No n'hi havia.
2: Igual, penses tu que les monges són santes?
1: Sí. No, però són monges.
2: Però no.
4: Oi.
1: Són monges.
2: Nada.
1: Per lo menos no són atractives.
3: Bueno, a veure, depèn de...
1: Em van explicar aquestes 3 coses i eren coses que, mal que bien, les coses se'n sortien.
4: Són molt millor els professionals que hi ha ara que les monges.
2: Sí.
3: Bueno, depèn de la personalitat de cada un. Hi ha metges molt bordes, i infermeres molt bordes, i n'hi ha que són...
1: Cada vegada menys, Cada vegada menys bordes, perquè són feines que no estan pagades justament...
4: En un país on les monges, en determinats llocs, han robat a molts nens.
1: Sí.
4: Hi ha hagut molts nens robats.
1: Sí,
2: amb els nens han tingut tela, eh?
4: Tela marinera.
1: Sí.
3: Jo no he tingut massa contacte amb monges, realment, però quan vivíem a Alemanya sí que anava per les tardes, perquè només teníem l'escola al dematí, anàvem a les tardes al costat de l'església, que vivien les monges, que cuidaven el capellà també, i la veritat és que eren molt, molt carinyoses i molt bona gent.
1: Sí,
3: i,
1: sí.
4: Tothom que està a l'església era una persona.
3: La meva mare es va fer mal a un peu i van venir a casa a portar-li menjar, ajudar-la a fer la neteja perquè ella no es podia moure gaire. I
1: el personal sanitari, infermeres i metges, no estan pagats per la vocació que tenen. Perquè són feines vocacionals i no es podrien fer si no tinguessin aquestes
2: coses. I molta gent, i molts pensaments, i molta cosa.
3: I han d'aguantar molt.
2: Clar, han d'aguantar molt.
3: Perquè hi ha gent i gent.
2: Claro. No, hi ha gent gentuza, que dic jo.
3: Sí, sí.
2: Claro, hi ha persones normals que pots raonar i hi ha persones que no pots. I llavors això, clar, arriba un moment que se'ls acaba la paciència.
1: I jo tinc una filla infermera i sé com són. Sí. I sé com són.
3: Bueno, saps com és la teva filla.
2: Que claro.
1: Que amb què ella es mou, algú puc conèixer a través.
2: Sí, elles són vocacionals. Si passa algú també s'ha contestat.
1: Sí, és clar que sí.
3: Sí, a banda de sentir coses que a vegades realment són ofensives.
1: Ells estan de cara a qualsevol estatus de la població.
2: Sí, igual.
1: I en aquesta població hi ha gent educada, hi ha gent menys educada, hi ha gent molt mal educada.
3: No, i també s'emporten les bronques que són degudes no a la seva feina, sinó a l'organització.
1: I reben gent amb un estat anímic molt, molt fotut de vegades.
3: Sí.
1: I esclar, si tu tens l'estat anímic de que et detecten una enfermedad,
3: potser no estàs
1: en el teu millor moment perquè et diguin segons què.
4: Sí, és molt complicat.
1: O sigui que...
3: Bueno, que ens quedem amb el...
4: Som, però som boques nosaltres, no?
3: Eh?
4: Que som boques.
3: No bueno, ho sé, jo...
4: No, perquè, jo
2: no, no, no hi ha no diferència puc... entre l'esquerra i la dreta.
1: Per anar despedint...
4: Però l'esquerra són boques.
1: Per anar despedint el programa... Jordi...
0: Sí.
1: La teva opinió final.
0: La meva opinió final és que això no ho podrem aturar i que anem de cara al pan i circo per un cantó i que la nostra joventut, el que els hi tenim que dir, que es preparin el millor possible i encara més per no entrar dintre d'aquesta roda. Aquest és el cicle que ve. I sobretot, molt de cuidado perquè l'espiritualitat, això pot estar molt i molt bé, pagarà una pujada els propers 10, 12, 14 anys enorme, però darrere d'això també pujaran les sectes. Cuidado amb advertir a la nostra jovent. Aquesta és la meva opinió.
1: Cuidado. Maria Jesús, per tancar, bueno, jo crec que ja l'has expressat.
3: Ja ho he dit. O sigui, per mi, ara mateix, el que són partits polítics estan enganxats tots a la mateixa mamella.
5: Sí.
3: Tot i que sembli que no, però tots crec que estan enganxats al mateix, perquè és d'on ve el capital, no ve precisament dels partits, sinó que ve...
4: Doncs el capital va haver de ser rescatat per les fonts de pensions.
3: Quin capital?
1: Tere,
4: el dels bancs.
1: Tanca la teva opinió.
4: 64.000 milions d'euros que tenia...
1: I deixem el Toni pel final.
2: Bueno, el meu pare deia que quan ell es va jubilar, que si li haguessin donat en mà tot el que havia pagat, seria milionari.
1: Sí, bueno, clar, jo també. Toni, per tancar
4: final. Vigilada, no votar mai Vox i PP. I voteu candidatures obertes que poden ser de centre-dreta.
3: Aliança Catalana, per exemple.
4: Bueno, que voti Aliança Catalana. No, Aliança Catalana no he vist que digui que baixarà impostos ni coses d'aquest tipus.
3: Sí.
4: Sí que ho diu?
3: Sí, no, ho ha fet, a Ripoll.
4: A Ripoll ha baixat impostos.
3: Bueno. Sí.
1: Bueno, cadascú que voti el que vulgui, però cuidado amb el que
4: jo no dic que votin el que vulguin, jo dic que no votin PP i Vox.
1: Ja.
3: Per res. Esperem. L'Oriols.
1: I esperem.
4: Sempre igual, eh? És que, si no...
3: No sóc independentista, eh? Jo sóc espanyola.
2: Jo sí sóc independentista. Amb la boca ben gran.
3: Però és que m'encanta com parla i com els explica.
1: Jordi Ratés, moltes gràcies. Toni López, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
1: Tere, moltes gràcies. I Maria Jesús, moltes gràcies.
5: Vale. Adéu, fins la propera.
3: Ai, això. Ai, jo...
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, dilluns 20 de juliol, les tres paraules del dia són pifes, correcurs, bitlles. Pifes. L'Ajuntament assumirà el cost d'instal·lació dels filtres necessaris per eliminar els pifes i us expliquem avui el calendari de punts de subministrament gratuït d'aigua potable a Tordera. La Peixera escalfa motors per la segona edició del concurs Correcurs de la Festa Major i tot a punt per al Tordeo 2 el divendres 31 de juliol a la pista Mina Gelpí. Avui s'obren les inscripcions per al torneig de bitlles a La Fresca i Blanes ja té a punt el dispositiu de seguretat per al 54è concurs internacional de focs d'artifici que se celebra del 23 al 27 de juliol. L'Ajuntament assumirà el cost d'instal·lació dels filtres necessaris per eliminar els pifes de l'aigua. L'alcaldessa Elisabet Mejías demana paciència, atès que la solució definitiva trigarà setmanes a arribar.
8: Encara estarem així unes setmanes. No puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania. Per tant, estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la Festa Major amb això resolt. Però, hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula... No puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
7: Avui, 20 de juliol, és el Dia Internacional de la Lluna. Avui a Sant Elies. Falten 23 dies per al gran eclipsi solar total, 35 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb predomini del sol, amb ambient càlid i xafuós. La dita pel juliol, amb la calor, la feina fa suor. Farmàcia Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere, recollida de poda, voluminosos, amb esmora, zona de Can Tió, Can Fosques, Can Manresa, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Informada la mort de la senyora Dolors Solanell Boatella, als 83 anys, la cerimònia és avui a les 10 a la parròquia de Tordera. Fa un any explicàvem que Tordera i altres municipis de l'Alt Maresme pressionaven per millores urgents a l'escola Horitzó d'abans de la nova construcció. Fa 5 anys hi havia test d'antígens obligatori per accedir a les residències i fa 10 anys al Maresme buscava empreses interessades en exportar a França. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és la darrera actualització d'informació sobre l'estat de l'aigua a Tordera a través de l'especial L'Alcaldessa Respon.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
9: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
12: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ara i aquí, d'Estio, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, Ara i aquí, d'Estio, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

I ara ja anem a... comencem la segona hora i anem a parlar de música, de pel·lícules i d'aquestes pel·lícules. Ara ja tenim la Tanit aquí a les cures de so i ens posarà la primera que té marcada. Vinga, anem amb aquesta i aviam si els nostres oients la identifiquen i després li explicarem quina és.

0: I com que tenim aquí a la Tere, especialista en cinema, ara ens explicarà de quina pel·lícula estem parlant i, què, i de què és aquesta pel·lícula.
1: Evidentment, de Carros de Fuego.
0: I de què va aquesta pel·lícula?
1: Aquesta pel·lícula va sobre l'equip anglès quan s'estava preparant, bueno, britànic, quan s'estava preparant per competir als Jocs Olímpics de 1926.

0: un detall més d'aquesta preciosa pel·lícula?
1: Bueno, aquesta pel·lícula té un Òscar. Aquesta pel·lícula va tindre un pressupost de $5.500.000 i va recaudar, ojo al dato, 59.303.359.
0: Gran pel·lícula.
1: Va ser un èxit rotund, brutal, de cinema, perquè en aquell moment era cinema, no tenien plataformes. No hi havia plataformes, o sigui, si la volies veure tenies que anar al cinema o esperar-te al cinema de barri, perquè algú se'n recordarà quan anàvem al cine veien dues pel·lícules, la d'estreno i la que no era d'estreno. I aquesta pel·lícula després es va donar per la tele i tal, però és d'aquelles pel·lícules que si no les veus al cinema, la magnitud total del so de la pel·lícula, del que està passant, per mi no és... És de cinema, vamos.
0: I Vangelis, qui fa un treball fabulós.
1: Sí, no, la música és brutal, perquè si això ho veus veient amb ells quan estan corrents, per exemple, per la platja, aquesta escena és... Crec que tots la tenim una mica al cap.
0: Bé, doncs anem amb una altra, música de pel·lícula. En aquest cas, el compositor és Nino Rota. Uh-huh. I per mi és... això és una trilogia de pel·lícules. Estem parlant de la primera pel·lícula. I és una de les millors pel·lícules del món. I sobretot hi ha alguna escena que està declarada millor escena del cinema mundial.
1: Com anem deia una, del mundo mundial.
0: Anem endavant amb aquesta música d'aquesta segona.

0: Aprofitem el que coneix la tele d'aquesta pel·lícula.
1: Tot. Una pel·lícula que l'he vista moltíssimes vegades, m'encanta. I us puc donar quatre dades curioses de quan... amb aquesta pel·lícula surt amb Marlon Brando, molt poquet, va cobrar lo seu per fer-la, li van fer... com se diu això?
0: Càsting.
1: El càsting, i ell va dir, home, però jo... I, bueno, com li va agradar el guió tant, va dir, bueno, vale. I llavors el Coppola, no ho he dit, és de Francis Ford Coppola, que també surt la seva filla, que és la Talia Shire, que és la cosina del que m'agrada a mi.
0: De Nicolas Cage.
1: Del Nicolas Cage. Bé, doncs ell va dir que, vale, li havia agradat molt el guió i volia fer-la. I com tenia que ser algo diferent, se'n va anar al lavabo, va agafar paper de vàter, se'l va posar per aquí sota i va sortir com si tingués aquí uns mofletes i parla així tota la pel·lícula com una mica. I això li va agradar molt al Coppola i, evidentment, se'n anava a quedar igualment, però volia veure. I una altra molt curiosa és que va agafar el Robert De Niro i l'Al Pacino i també els hi va fer prova i li va agradar més l'Al Pacino per fer de Michael Corleone, o sigui d'Arader, del Padrino, que en aquest cas seria Marlon Brando, i després de la segona part li va fer pena tindre que no el va agafar, no? Perquè li va agradar més l'Al Pacino per fer de Michael. Va agafar-lo per la segona part, que va fer la part, el Robert De Niro, d'ell de jove.
0: Lo que passa que no, Marlon Brando no va voler fer la segona part.
1: No, ell perquè, no li agradava repetir.
0: Perquè mai repetia personatge dues vegades.
1: De totes maneres, és que ja s'havia mort.
0: No.
1: Sí, està mort.
0: No, Marlon Brando va després d'aquesta va fer aquella...
1: A la pel·lícula.
0: Ah, la pel·lícula, sí, la pel·lícula, sí. Sí, però bueno, com que era retrospectiva...
1: Sí, clar,
0: podia haver fet el paper...
1: Però no. Bueno, també surt James Caan, com la Diane Keaton, que fa un paperàs de boba, que és una cosa fantàstica, la Talia Shire, el John Cassale, que va ser marit de la Meryl Streep, molt enamorats, es va morir. I, bueno, molts actors, de veritat. Va ser una superproducció del moment, brutal. Hi ha Padrino 1, Padrino 2, Padrino 3. Padrino. Jo la 3 és la que menys m'agrada poder.
0: I la 1 i la 2, per
1: però
0: mi...
1: Però per mi la 1 la puc veure mil vegades, que sempre veuré alguna que no he vist.
0: I l'escena que hi ha aquell de l'enterrador que li demana un favor en el Padrino, que és de les primeres escenes de la pel·lícula...
1: Sí, perquè aquesta família cada vegada que tenen un evento, per dir-ho d'alguna manera...
0: Sí, munten un sarau.
1: Llavors venen tots a demanar-li favors al Padrino.
0: Però aquesta seqüència... està declarada una de les millors escenes del cinema mundial i és protagonitzada per Marlon Brando. Anem a acabar d'escoltar aquesta música?
2: Vas a fer?
0: Com que ens hem esplaiat una mica en aquest tema, anem amb una altra pel·lícula que aquesta sí que era una pel·lícula que va ser molt, molt taquillera i va crear diverses seqüeles. En aquest cas, la música és de John Williams i parla d'aquesta pel·lícula, ara veurem de qui parla.

0: Pero es de John Williams también la música. Aquesta música, quan la sentim ja, ens fa estar una mica de por, perquè aquesta sí que tracta d'un peix amb molt males idees.
1: Sí, però aquest aquest el tenim tots al cap.
0: El tenim tots al cap i ens fa vindre por, eh? Anem a la platja i...
1: Bueno, en aquell moment, jo crec que ara no, perquè hi ha pel·lícules més bèsties, però en aquell moment va ser una pel·lícula impactant, sí, te feia moure del seient.
0: Es tracta de Tiburón, lògicament.
1: Tiburón amb Richard Dreyfuss, Roy Schneider, Uwe Schaff, Lauren Gary, Susan Blackley, vull dir, un munt d'actors que van fer aquesta pel·lícula que es podria dir, d'alguna manera ara, que seria de sèrie B, però en aquell moment no va ser-ho. Va ser tot un èxit.
0: Bueno, era Spielberg, no?
1: Sí. Llavors... Hi ha més tiburons, eh?
0: Sí.
1: Però jo crec que no són tan llevaderos com aquesta. Aquesta va ser, més que res, les primeres, perquè te fan l'impacte. Una vegada has vist la primera ja, te poden ficar tiburon 2, 3 i 4.
0: Sí, perquè després hi ha hagut hasta alguna pel·lícula italiana amb el tiburon.
1: Sí, però ja no és el mateix. Per mi aquesta és la reina de les de por, de patir, d'estar al cinema i de moure't de la cadira. Aquesta i un parell més.
0: Sentida en el cinema, pues esclar, i amb les imatges d'aquell tauró que t'està atacant, pues és molt important.
1: Et feia moure de la cadira.
0: La deixem acabar. Fora tiburon ja. I aniríem amb un altre, també de John Williams, que té moltes pel·lícules, la música de moltes pel·lícules, i aquesta sí que va crear una saga de pel·lícules que potser és la que té més seguidors, perquè seguidors que fan fires amb la temàtica d'aquesta pel·lícula, i hi ha hagut seqüeles, prequeles, hi ha sigut tot un super èxit en el món, i és una de les pel·lícules que també té guinyos a altres pel·lícules anteriors, però situats en un context molt diferent. Anem a sentir la música i parlem d'aquesta pel·lícula tot seguit, que és una pel·lícula de l'any 1977, la primera.

0: Evidentment estem parlant de Star Wars. Tere, què ens pots dir d'aquesta pel·lícula?
1: Buf, aquesta pel·lícula és una de les millors pel·lícules que s'han fet. És la primera d'una trilogia que ell pensava que acabaria aquí. Després en va fer una altra i després en va fer una altra. Si no m'equivoco, n'hi ha 9. I va començar d'alguna manera pel final, perquè després veus el Luke Skywalker, el Han Solo, la princesa Leia, inclús quan estaven a la panxa de la mare. O sigui, va retrocedint en el temps les pel·lícules tal com les va fer. Per què va començar per aquí? Perquè a ell li va pensar que era el més interessant, en va fer tres i en va fer una. Li va sortir bé i va dir, bueno, faré la segona. Bueno, vale, va fer la tercera. I llavors va decidir tornar a fer més trilogies. És una pel·lícula brutal. És de Spielberg, evidentment.
0: George Lucas.
1: I tinc que dir que potser les últimes potser estan fetes amb intel·ligència artificial. No ho sé. Aquesta, tot el que són naus, tot el que és volar, tot el que és que no és de veritat, està fet a mà.
0: Amb maquetes.
1: Ara gravem aquesta, ara movem la maqueta, ara gravem, vull dir, i té una feina d'hores i hores brutals.
0: Pugem una miqueta la música per entrar en l'ambient.

0: El que dèiem abans, que està inspirada en altres pel·lícules històriques, per exemple, la carrera de vaines que fa Anakin Skywalker,
1: bueno,
0: està inspirada en Ben-Hur. Està inspirada
1: en la
0: carrera de quadrigues, la carrera de quadrigues de Ben-Hur. Després n'hi ha una altra que està inspirada en Solo ante el peligro. També.
1: Bueno, però això ja són el director i el productor que s'encarreguen de buscar i de fer aquesta, aquest cameo, d'alguna manera.
0: I situades en el context de l'espai d'una galàxia muy, muy lejana.
1: Muy, muy, muy lejana. Muy, I no us oblidem del R2-D2 i del C-3PO. Que eren superdivertits.
0: Que són els robots.
1: Els robots.
0: Que en aquella època era molt impactant. Avui, entre la intel·ligència artificial...
1: Avui ho poden fer perfectament amb intel·ligència artificial, però en aquella època eren, o sigui, els van muntar de veritat.
0: I a casa parlem
1: amb... I hi havia una persona a dintre.
0: I a casa parlem amb l'Alexa, que és com l'R2.
1: Sí, però que al C-3PO havia un home a dintre, sí, de tota aquella armadura durada.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, durada al final. No veiem que és durada fins al final, eh? Perquè primer va molt brut. Però vull dir, hi ha una persona.
0: Sí.
1: És que hi ha coses que avui en dia, amb tot el que hi ha de cinema...
0: Però esclar, pues, estem parlant que la primera pel·lícula
1: del
0: era del 77.
1: Set, era del 70. No havia el que hi ha ara. Per això té més mèrit fer tot això a mà. A part que la pel·lícula és boníssima. I quan acaba, te quedes amb les ganes de la segona.
0: Sí.
1: Ell no tenia clar si anava a fer una segona, però a nosaltres, al públic, ens va deixar... Jo vull una altra.
0: I després, inclús ara hi ha una sèrie de televisió basada també en el personatge del maestro Yoda.
1: Sí, quan era, Mandalorian.
0: Quan era bebè, una sèrie que es diu Mandalorian, i que segueix els passos d'això, perquè George Lucas, que era el productor de la pel·lícula, es va vendre els drets d'aquesta història, que els tenia registrats, i a partir d'aquí pues ha sortit un munt de històries bevent de les mateixes fonts. Bé, fins aquí esgotem el tema de Star Wars, que, com es veu, apassiona lo seu. I anem amb l'última que teníem preparada, que aquesta també és com hem començat, és Vangelis, la música. I també estem parlant d'una societat futura, tot i que la pel·lícula és de 1982, encara que darrerament, l'any passat, va tindre una segona part. Anem a escoltar aquesta música d'Evangelis.

0: He visto cosas que no podías creer, naves ardiendo más allá de Orión. Frase de Blade Runner, pel·lícula que descriveix un futur amb què conviuen els humans amb robots humanoides, que costa de descobrir si és una persona humana o és un humanoide. I llavors Blade Runner són els policies que volen detectar qui és una cosa i qui és una altra.
1: M'hem de dir que és el Harrison Ford.
0: I el policia, evidentment, és Harrison Ford.
1: Que és el mateix de Star Wars, que... però ja era molt jovenet. Sí. I aquí també, però aquí ja està més blindat.
0: Aquí ja està més blindat, i la darrera que han fet de Blade Runner l'any passat, també surt ja molt gran, i llavors surt...
1: Però no és el prota.
0: No és el prota, però té molta influència perquè viu retirat ja amb altra...
1: Ja. Jo he de dir que no l'he vista.
0: Vale.
1: Soy anti segundes partes.
0: I surt l'actriu hispano-cubana, Ana de Armas.
1: La primera surt la Sean Jung, sí. La Dalit Hanna, la Joanna Cassidy, vull dir, surt moltíssima gent. El dolent és el Rutte Hauer, que fa un papelón.
0: Que és el que diu lo de les naves. El
1: Más Allá de Orión. Tu què me dius a mi, que jo he vist coses que no vas... Com ho diu?
0: Que no podies creer.
1: Que no podies creer Más Allá de Orión.
0: Naves ardiendo Más Allá de Orión.
1: Volguem dir, tu a mi què m'has de dir, si jo ho he vist tot, no? Aquesta pel·lícula està bé, és una miqueta d'amor, una miqueta de futur, una miqueta diferent del que estàvem acostumats a l'època, ara no, ara hi ha de tot, però a l'època va ser un boom per això, és de 1982, s'ha de dir, i és el que és ciència-ficció tal qual, no estàvem acostumats a aquest tipus de pel·lícules.
0: Acabem de posar la música d'Evangelis?

0: Ara i aquí, d'Estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, Ara i aquí, d'Estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
7: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
8: En 7.1 FM.
0: Ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs ara ja estem a l'última hora de l'ara i aquí, i rebem en Lluís Josep.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Anem a veure, avui ens parlarà de coses que de vegades hi passem pels puestos i no ens n'entenem, i ell sí que se n'entera.
1: Exactament, perquè són pobles petits. Aquest cas és un poble que només té 820 habitants, vull dir que és petitet, que a vegades si passes amb el cotxe te gires un moment i continues, no? Però vull dir que, bueno, jo explicaré una miqueta aquest poble, la seva història, que pertany, doncs, a la província de Sòria, i està situat al sud de la província, al costat del riu Escalote, que aquest és un afluent del Duero, però bueno, està quasi a tocar en el riu Duero. Tot el seu entorn, doncs, com que hi ha molta aigua i molta vegetació, doncs clar, s'hi fan moltes vinyes, i a més hi ha molta horta de totes classes. Bueno, és un poble d'aquests que ja existia, o s'han trobat indicis ja de l'època prehistòrica, i bueno, a partir d'aquesta època, doncs, hi han anat vivint, doncs, els celtes, els romans. Però en realitat l'època més important del poble aquest va ser durant l'edat mitjana, que el rei de Castella, en Fernando I, el 1059, ho va conquerir en els àrabs, o sigui, millor de la Reconquista, doncs aquest va ser un dels pobles

0: pobles que aquest senyor va conquerir. Després, posteriorment, s'hi va posar el rei Alfons I d'Aragó, que com que normalment durant la Reconquista la gent, doncs, o els que no volien conviure amb els àrabs o degut a les guerres que hi havia, marxaven, i els pobles normalment estaven abandonats. Clar, en aquest poble, al marxar els àrabs, va quedar sense ningú. I després aquest, doncs, Alfonso I d'Aragón va agafar gent de la part nord d'Espanya, que és allà on estava més poblat, i els va traslladar, els anava traslladant en pobles d'aquests que estaven abandonats. Els hi devien fer una bona oferta, suposo jo, i la gent, doncs, anava a viure allà. Un dels que van anar a viure en aquest poble van ser els marquesos de Berlanga, que aquests senyors, doncs, hi van estar molts anys, ells i la seva descendència van viure, doncs, en aquest poble. Per això, doncs, el poble se'n diu Berlanga de Duero, perquè anteriorment aquest poble, en l'època romana, se'n deia Valeranica, perquè l'emperador romà Valerio li van posar el nom de semblant a l'emperador romà. Però, bueno, llavors, com van anar-hi els marquesos, van canviar el nom. Per això ara se'n diu Berlanga de Duero. Aquests senyors, doncs, bueno, van fer moltes millores en el poble, van construir, doncs, un castell, que en realitat ja hi havia una alcazaba a l'època dels àrabs, a la part alta del poble ja hi era. Llavors, ell el que van fer va ser, doncs, modificar-la, i van construir, doncs, un castell, però era un castell de tipus militar, no era un castell per anar-hi a viure. I al voltant del castell, com que està dalt d'un turó, varen fer, doncs, diferents, encerclant el castell, diferents muralles, per si els àrabs tornaven voler conquerir aquella zona, i hi havia poder tres rastelleres de muralles, o sigui que estava molt ben defensat. A més, els marquesos, doncs, ells es van construir un palau per ells viure-hi, i aquest palau estava, doncs, en el costat d'una d'aquestes muralles que havien construït. Era un palau molt gran, amb uns seus jardins, i, bueno, a més, també van construir els marquesos una col·legiata. La col·legiata és de grossa, és com una catedral, però en realitat la persona que la porta o així és un abat o un prior. O sigui, la catedral hi ha un bisbe, doncs en aquest cas és una miqueta menys. Però llavors, esclar, per construir-la, el que van fer va ser, en aquest poble, el que havia, era molt religiós, hi havia 10 esglésies.
1: Déu-n'hi-do.
0: Llavors el que van fer va ser destruir totes 10 esglésies, van aprofitar les pedres per construir la catedral, i a més també van voler unificar una miqueta el culte, perquè, esclar, es deia missa a totes les esglésies, la gent estava molt diversificada per les diferents esglésies, i acaba de dir, no, vull dir, tothom allà mateix, tothom a resar allà mateix, i així unifiquem una miqueta la cosa. La catedral, bueno, la col·legiata aquesta és d'estil gòtic renaixentista, i són d'aquestes que el cor, allà on es canta i així, està al mig de l'església. Això hi ha en algunes catedrals, alguns pastors, ja s'ha vist, que el cor també està a l'entrada a sobre, doncs aquí està al mig de l'església. I darrere de l'estat major, doncs, encara conserva un gran retable grandiós que els marquesos varen fer. Aquests senyors també van construir-hi un hospital, per si algú, doncs, no es trobava bé, o els que passaven a peu necessitaven ajuda, doncs van fer un hospital. A més, també van construir un convent, perquè es veu que per aquella zona hi havia una congregació que, em sembla que ha desaparegut, que se'n deia Los Corazonistas. No n'he sentit a parlar més. Bueno, llavors van construir un convent perquè aquesta gent poguessin estar allà. Però a l'acabar venir la guerra dels francesos, tot això que aquests senyors havien edificat i havien fet, aquests, pues, a part de saquejar-ho tot, emportar-se tot el que van poder, varen destruir molts edificis que posteriorment, doncs, s'han anat restaurant de mica en mica el que han pogut. Però, per exemple, no sé, podem visitar, doncs, la plaça Major, que és una plaça d'aquestes típiques castellanes que són quadrades i estan porxades.
1: Estan porxades, sí.
0: Les columnes totes són de fusta, però els capitells són de pedra, eh? És el clàssic que normalment a Castell es costuma fer. Els carrers, doncs, tots són empedrats. Les cases, els carrers empedrats i estrets, i les cases estan fetes d'aquella manera, que amb un entramat de fusta, que es veuen la fusta, i llavors entre fusta i fusta hi posaven guix. La part del guix ho pintaven de blanc i la fusta de negre, o sigui que es veia l'entramat aquest de les fustes. I, bueno, tenia també, doncs, un barri jueu que encara es conserva, però, bueno, amb l'expulsió dels jueus això va quedar buit, però encara avui dia podem contemplar diferents estades allà on vivien els jueus.
1: Lo curiós d'aquests llocs és que tots els puestos tenen algo digne de veure.
0: Sí, cada poble té la seva cosa. Potser, bueno, passaràs des de fora i diràs, no, és com tots, el castell, el poble, i ja està. Però si entres a dintre, veuràs que hi ha alguna cosa, doncs, que dius, això, per exemple, aquí es veu que, doncs, a part dels marquesos hi havia molta gent important, i llavors moltes cases encara conserven el seu escut a la façana, els blasons que deien.
1: Blasó, sí.
0: Vol dir que allà hi vivia gent important, el que passa que amb els anys van marxar, però allà es va quedar. I llavors, doncs, bueno, són carrers d'aquests que, com si no donar-hi una volta, no cal que t'hi passis masses hores, però fer una visita així ràpida val la pena, perquè sempre, a part del sistema d'estar construïdes les cases, doncs, bueno, és una cosa diferent del que estem acostumats a veure aquí.
1: El que passa que aquesta província de Sòria pertany una mica a l'Espanya buidada.
0: Sí, és una zona que li costa refer-se.
1: Li costa refer-se, sí.
0: Bueno, des de Sòria, si baixem cap a Teruel, és que jo a Teruel me recordo una vegada que hi vam passar amb una carretera llarga sense trobar cap poble. Sé que era quasi de nit i dèiem, no sé pas on dormirem, perquè és que estava tot tan desert que feia una... Ara avui dia ho han anat poblant, s'ha anat arreglant una miqueta, però anys enrere tot això eren zones que la gent marxava, s'anava, doncs, a la capital, o s'anava a puestos grans a viure, eh?
1: Perquè Sòria, inclús hasta la capital, és també és una zona
0: és
1: petita.
0: Últim puestos que encara, doncs, quan es feia la transhumància dels xais, sí, passava per mig de Sòria, una cosa insòlita, que diu, el xais per mig de la ciutat. I, bueno, com que era l'itinerari que sempre havien sigut seguit els pastors, doncs el ramat de xais grossos passaven pel mig de Sòria, i, bueno.
1: Jo d'aquesta zona el que més coneixia de Sòria és el Burgo de Osma.
0: Ah, també, sí.
1: Burgo de Osma, que es menja molt bé.
0: Sí. Bueno, això és important, fer un bon menjar, un bon dinar, el que sigui. I aquí, doncs, bueno, del palau aquest dels marquesos, degut, doncs, en els francesos, doncs, la revolució, en 1811, els francesos el van saquejar tot, el varen cremar, i ara actualment només en queda la façana principal, que és una façana, doncs, amb tres pisos i dues torres, però, bueno, està tot buit de dintre i no hi ha absolutament res, perquè el saqueig va ser molt important, i a més, doncs, varen destruir, doncs, de muralles, abans n'hi havia tres i ara només en queda una, vull dir que s'hi van aprofitar amb aquest poble. No sé si és que devien ser molt rebels o el que fos, la qüestió és que els francesos no van deixar, diguéssim, pedra sobre pedra.
1: Però és molt curiós, perquè els francesos, totes aquestes coses, els seus castells, les seves construccions antigues, les cuiden molt.
0: Sí,
1: però aquí van vindre i van destruir.
0: Doncs aquí no, hi van venir a destruir-ho tot i emportar-se tot el que van poder, i, esclar, això va fer molt de mal en els pobles. Per això, llavors, la gent, després d'això, varen marxar, i ara, doncs, ja només queden 800 habitants, i encara deuen ser d'aquests que deuen anar a l'estiu, no sé.
1: Sí, perquè una de les coses curioses d'aquesta província és que vaig conèixer un poble, que ara no se me'n recordo ni com es diu, que si arreglaves el sostre que estava caient de les cases...
0: Sí. Ah, te la regalaven.
1: Te la regalaven.
0: Clar, per fomentar, doncs, que la gent vagin allà, i amb si així aixequen, però tot així costa
1: molt.
0: El jovent, esclar, si té la feina, clar, depèn del que vulguin fer, no? Però si
1: hi ha alguna
0: la feina
1: casa rural
0: lloc,
1: o alguna cosa,
0: sí,
1: així
0: que... Bueno, llavors és diferent, o si vols dir, oh, és que ara vull dedicar-me a la pagesia o vull fer animals, Bueno, però si no, esclar, si has d'agafar cada dia el cotxe amb un llevall i fer un grapat de quilòmetres...
1: I el que passa que sí que hi ha enllaciments antics com de l'època romana i tot això, sí, encara n'hi ha aquí a la província de Sòria.
0: Sí, es conserva bastant, perquè els romans, quan feien les coses, les feien molt ben fetes,
1: sí.
0: I es conserven, perquè inclús els camins aquests que passaven els romans, les legions i així,
1: sí.
0: Jo vaig veure una vegada en un documental la forma que feien la carretera, i bueno... posaven primer una pedra grossa, una petita, grava, ho aplanaven, una altra pedra, vull dir que feien totes les coses molt a consciència, i per això avui dia és el que es conserva.
1: Perquè eren les famoses vies romanes,
0: sí,
1: que d'aquí ve,
0: molt ben fetes,
1: d'aquí ve no... tot allò, tots els caminos conducen a Roma,
0: sí, perquè
1: s'anaven caminant fins a Roma.
0: Sí. Bueno, una de les coses que hi ha en aquest poble, l'entrada del poble, que això encara es conserva, és la picota, que la picota ve a ser, doncs, aquí a l'Empordà encara hi ha algun poble que hi és, que és una creu de terme, que això és una creu que es posava a l'entrada del poble, i això més aviat era perquè els vianants o la gent que passava per allà, aquí hi ha unes inscripcions, i en allà s'explicava una miqueta, doncs, qui eren la gent que vivien allà, quina religió practicaven, perquè tu abans d'entrar al poble ja sapiguessis a què et trobaries.
1: Ara tenia una
0: altra... les creus aquestes de terme, i aquí, bueno, aquí en diuen la picota, que és un monument que encara es conserva d'aquella època, alta, bueno, que l'han posada, doncs, a l'entrada del poble.
1: Però tenia un altre significat, la picota, perquè era d'on penjaven els ajusticiats, també.
0: Bueno, això és un altre...
1: No sé si eren aquí...
0: Sí. Però en aquest cas, aquesta és una picota que podria ser, perquè aquesta és molt alta, així com normalment la majoria són baixetes, pot fer un metro i mig o tirar llarg dos,
1: sí.
0: No, aquesta poder fa 3 metres o més, vull dir que o 4, vull dir que doncs podria ser que, doncs, que la fessin servir per...
1: A l'edat mitjana, que eren bastant...
0: Ja està, per deixar-los allà penjats, perquè com un passés per allà dia, pel tant, que aquest poble els gasten...
1: El xèrif d'aquí és...
0: Sí.
1: És violent.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Doncs, bueno, aquí el famós escriptor aquest, Antonio Machado, en fa referència amb algunes obres que ell ha escrit, com, per exemple, Los Campos de Castilla, o... la història de Don Álvaro González i d'altres. Ell en fa referència d'aquest poble, perquè normalment és un d'aquells llocs que no se n'ha fet gaire propaganda, però aquest escriptor en les seves obres doncs en fa referència. Mm-hmm. Explico una miqueta com és el poble. I, bueno, i aquí el que dèiem pel menjar, doncs, bueno, per menjar, doncs, hi ha els plats típics de l'Espanya interior, com per exemple el cocido. Aquell cocido és allò, el clàssic, una olla que segons el que tens ja vas posant a dintre, la pots fer més complerta o menys, però vull dir que depèn de les coses que tinguis, ho vas posant allà que bulli un rato, i, bueno, hores, i ja tens el dinar fet. Un altre plat que també és clàssic de l'interior és un que se'n diu el figón, que en realitat és bacallà doncs, rostit. Mm-hmm. Així és fet amb suc, i com que es fa de peix poc, doncs el bacallà era el que estava més.
1: Sí, perquè era més conservat.
0: Exactament,
1: per conservar
0: no hi havia problemes. I una de les coses que també és un plat típic d'allà, que encara avui dia es fa, és patates en congre. El congre, no sé si és que pujava, doncs, pel riu Duero o el que fos d'on te'l treien, però, bueno, el congre és un peix que hi ha molta espina, jo alguna vegada n'he menjat i dius... Té molt de... Sí. T'has d'anar molt a tanto, no?
1: Et punxes més que menges, no?
0: I un altre dels plats també, doncs, és arròs, però fan l'arròs amb gallina. Que la gallina, esclar, és un animal molt, que té molta substància, i pot ser que quedi un arròs bo. No sé, jo no l'he provat mai.
1: No l'he provat.
0: Però, bueno, vull dir que fan arròs amb gallina. I com no, doncs, l'embotit d'aquella zona és boníssim, degut a la temperatura, degut a tot, perquè... Allà a la vora, doncs, tenim el poble de, com deia, d'Almazán, que aquí tenen uns pernils, no són els de Teruel, sinó que són els d'Almazán, però vull dir que molt bons.
1: Almazán sí, el colonet.
0: Estan Almazán molt ben curats i bueno, fan unes cuixes que no te'ls acaben.
1: Ja. Però és clar, aquí la gastronomia també està molt preparada per l'hivern, perquè aquí l'hivern és...
0: Sí, aquí l'hivern és dur.
1: És dur, és un hivern.
0: Són zones d'aquestes molt fredes que costa, doncs... viure-hi, passar la gent el que pot se'n va. I, bueno, i per anar aquí, doncs, bueno, des d'aquí a Tordera, doncs, seria doncs, anar cap a Saragossa, a Calatayud, i després de Calatayud ja hi ha un trencant que va cap a Almazán, i després d'aquí d'Almazán va seguint el riu Duero, o sigui, vas costejant tot el riu Duero, i a uns 30 quilòmetres ja tenim el poble aquest de Berlanga de Duero, que ja dic, si algun dia doncs, volem fer una miqueta de ruta, doncs podem anar-hi a fer una volta, i sabem doncs, que veurem coses molt maques, molt interessants, i podrem menjar doncs, el menjar típic d'aquella zona d'allà. I emportar-nos un pernil, si volem.
1: I val la pena que voltem per aquests llocs d'Espanya, perquè també té coses
0: maques. Sí, hi ha coses molt maques. A vegades quedem només per aquí als voltants, però la que surts de Catalunya hi ha molts racons i molts de llocs que dius, mira, veus, aquí no hagués dit mai. I he passat per l'autovia per aquest costat, i m'havia deixat doncs, aquest poble tan maco.
1: I són terres pues, que d'alguna vegada, d'alguna manera no han tingut la sort de que l'economia els hi hagi acompanyat.
0: No.
1: Però,
0: sí. Bueno,
1: però es conserva més natura.
0: Conserven l'aire doncs, típic de poble.
1: Sí, sí,
0: aquí
1: sí.
0: Doncs, s'ha perdut moltíssim això del poble tradicional. Allà doncs, encara es conserva, i per això és maco doncs, de fer-nos una parada, encara que sigui només una hora, doncs fer una volta pel poble.
1: Perquè aquí a Catalunya estem acostumats que els pobles tenen la seva activitat industrial, quasi tots els pobles. Tots sí. Els pobles tenen un polígon que algú fan.
0: Sí, a l'entrada del poble tens el polígon, sigui el que sigui, gran
1: sí,
0: o petit.
1: Sí, sí.
0: Però en aquests puestos, no, de polígonos, si no es pas una ciutat molt i molt gran, no acostumen...
1: No, no, és la vida molt més rural que en aquí a Catalunya. I això, doncs, val la pena veure lo divers que és tot el que tenim al voltant.
0: Exactament.
1: Bé, doncs, moltes gràcies per aquesta informació i aquesta xerradeta que hem fet, Josep.
0: Sí, vull dir, mira, a vegades per les vacances un diu, no sé cap on anar, però bueno, jo vaig donant idees i a vegades doncs, un diu, pues buita, jo provaré un dia doncs, d'anar-hi per allà.
1: I són idees que en aquest puesto poden resultar econòmiques, eh?
0: Bueno, i també exacte, que no són aquests puestos de costa que et compten allà uns preus que per qualsevol cosa i dolent encara.
1: A l'estiu no s'hi pot anar, no, aquests puestos de costa.
0: No, a l'estiu has d'anar cap a l'interior, al costat d'una riera o un gorg, i quedar-te'n allà...
1: I quedar-te'n allà, que és més fresquet i més econòmic.
0: Molt bé.
1: Vinga, doncs moltes gràcies per la teva participació.
0: Gràcies. Adéu.
1: Sí, això del gorg...

Vinga, doncs fins aquí a l'ara i aquí d'aquest dilluns 20 de juliol i demà ens trobarem una altra vegada, encara que ja demà serà Rosa Maria Ruscalleda qui porti el programa del dimarts. Vinga, fins demà.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials. L'emissora que t'escolta. Radio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament assumirà el cost d'instal·lació dels filtres necessaris per eliminar els PFAS. L'alcaldessa Elisabet Mejías demana paciència, atès que la solució definitiva trigarà setmanes a arribar. Així ho explicava en declaracions a aquesta emissora.
2: Encara estarem així unes setmanes. No puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania. Per tant, estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la festa major amb això resolt. Però hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula, no puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
1: Us explicarem el calendari de punts de subministrament gratuït d'aigua potable. L'Ajuntament habilita diversos punts de distribució en cubes per garantir l'accés dels veïns, recordant que cal portar garrafes pròpies per a la recollida. Avui la cuba, aquest dilluns, estarà de 9 a 2 quarts de 11 del matí al local social de Niagara Park, de 2 quarts de 12 a 1 del migdia al local social d'Agora Park i de 5 de la tarda a 2 quarts de 7 de la tarda al local social de Tordera Park. Us expliquem que la Peixera escalfa motors per la segona edició del concurs Correcurs de la Festa Major. L'entitat tornarà a raptar els veïns i veïnes a gravar un curtmetratge de terror en 48 hores. Ho explica el president de l'entitat, Met Pagès.
3: L'any passat va ser el primer any que ho vam fer i ens va sorprendre la qualitat i amb que van entrar tots els curts, perquè estaven tots, la veritat, molt ben fets. El jurat va tenir seriosos problemes per decidir quins havien de guanyar, perquè estaven tots molt ben fets, tot i tenir molt poc temps.
1: Tot a punt per al Tordeo 2 del divendres 31 de juliol a la pista mina de Gelpí, després de l'èxit de la primera edició. L'esdeveniment torna amb un concurs de porrons, un bingo i noves sorpreses. N'explica els detalls el promotor Xavier Favà.
4: Ara ja estem a la recta final, ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir, estem tots preparats i entusiasmats.
1: Avui s'obren les inscripcions per al torneig de bitlles a la fresca. Les places estan limitades a 48 equips i es podran reservar a partir de les 9 del vespre mitjançant un formulari. Parlem també del temps, de la previsió per aquest dilluns, per aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Continuem de moment amb una situació meteorològica marcada principalment per les altes temperatures, una calor intensa que ha de continuar també al llarg de les properes jornades, ben bé durant tota aquesta setmana. Sembla, però, que es veu llum al final del túnel i que de cara a divendres ja tindríem un entrenament de component nord que, de retruc, provocaria un descens de temperatura cap al cap de setmana i principi de la setmana vinent. Això normalment també implica un augment de la inestabilitat. En qualsevol cas, ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació que continuarà dominada pels termòmetres en la franja alta, és a dir, màximes de més de 30 graus, fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, tant avui com demà, també demà passat i dijous. Per tant, de moment, pocs canvis, amb vents fluixos avui, aquí a la costa maresmeca, i una situació marítima que s'ha de mantenir molt tranquil·la.
1: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: de sol.
1: Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
0: Les trompetes fan al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Comença un nou viatge per la música de ball. Això és Ball

Tot a punt per compartir aquests 59 minuts de ràdio amb la bona música. Primers 45 minuts que dediquem a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre espai amb la salutació dedicatòria de la setmana i el nostre fi de festa. Tot això ben barrejat en diversos estils que ens acompanyaran amb les formacions de casa nostra. Ja tenim a punt els cantants a l'escenari, els músics, els instrumentistes i també els balladors a la pista de ball. Si ha ve de gust ballar i escoltar bona música, aquest és el teu moment. Una setmana més, des d'aquí, des de la nostra emissora fins a casa teva, el meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem.

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Una setmana més, com sempre, des de la FM. Si ho prefereixen des d'internet, ja saben que també ens poden connectar. Perquè la nostra emissora, perquè la ràdio arriba on tu vulguis. És temps de concert. Aixequem el taló. I avui, per començar a desfilar les nostres orquestres i formacions de casa nostra, ens acompanya la música de la Cobla Orquestra Salvatana. Ja tenim una de les veus de la Salvatana a punt per interpretar aquest bonic tema que comença i obre el nostre concert d'avui, amb la soprano Noelia Mora. Anem a recordar aquest bonic tema que cop porta el nom de La Mañana. A tots molt bon dia, sigueu benvinguts i benvingudes. És el teu concert.

Fantàstica i brillant, com sempre, la Noelia Mora dalt de l'escenari interpretant aquest bonic tema que obria el nostre concert d'avui. Hem escoltat aquesta bonica peça italiana, una bonica també obra interessant d'escoltar sempre en bons moments com aquest, i hem escoltat aquest bonic tema de La Mañana.

Els bons records, amics, i un sentiment de sincera amistat ens conviden, doncs, a compartir belles melodies brillantment interpretades per músics d'arreu del país. Això és el nostre programa, Ball Matinal. I és que sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos portar per la màgia de la música. Aquesta música que ens fa rejuvenir, aquesta passió per la ràdio que ens ve de ben petits i ens manté sempre joves, frescos i ben atents.

Ens deixàvem envoltar per la música en aquesta ocasió instrumental que ens acompanya de sintonia, de cortina musical, per enllaçar una altra cançó. Aquesta cançó fantàstica, també a través de la trompeta del gran Ray Conniff, aquella ben recordada serenata a la llum de la lluna. Potser la vas ballar en alguna ocasió. Doncs ara anem a escoltar i ballar també un tema de concert popular de la Trinca, però ara que l'ha adaptada també una formació de casa nostra que ens arriba des de la comarca d'Osona, des de Torelló. La música de la interpretada en aquesta ocasió per les veus de la Venus Orquestra, que ja els tenim ara sí a l'escenari per recordar una de les peces emblemàtiques d'aquesta formació. Anem a escoltar, doncs, a la versió de l'Orquestra Venus, la música de la Trinca i aquesta Guerra de l'Enciam.

0: La Gran Orquestra de Venus, al capdavant també el seu propietari, en Joan Comas, i tota la seva formació al complet. Hem escoltat en aquest homenatge a la música dels Nois del Maresme, a la Trinca, en aquesta ocasió adaptada a aquesta bonica versió per la Venus, i amb les seves veus us hem acompanyat en el dia d'avui.
1: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.

0: fantàstica exclusiva que presentàvem avui a través de la principal de la Bisbal. De fa pocs dies hem escoltat en aquesta versió, com deien, de la principal de la Bisbal, amb la veu de soprano i també amb el piano. Hem escoltat, com dèiem, aquesta bonica peça francesa de La vida de color de rosa, com dèiem, en aquesta part dedicada a la música de concert, amb la que hem tancat també el nostre, la nostra primera part de ball matinal.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: Hem tancat la primera part amb la principal de la Bisbal, doncs ara hi tornem, però ho serà ja en els nostres ballables. Avui, per començar, com dèiem, la segona part la comencem amb la principal, però ho farem totalment diferents en aquest acabament, que era molt suau, molt intimista, per tancar els ulls, i ara ho farem, doncs, escoltant la música de tot un clàssic, aquest Begin de Begin. Obrim els nostres ballables des de Ball Matinal.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Doncs hem començat suaument amb aquest Begin de Begin que ens ha deixat transportar per seguir més música. Ara la música dels germans Prunell. És la música d'una formació que porta el nom de Set Sons i ens presenten aquest Fox que parla d'una noia que es diu Juliet. Ens acompanyes a ballar-la? Som-hi!

0: transformacions a Bany Matinal.
1: Fantàstic, sempre ens fan disfrutar la música dels Set Sons i hem escoltat aquest bonic foxtrot que ens ha posat les piles, ens ha carregat d'energia en el nostre programa. Hem escoltat aquest Juliet. I ara seguim i ho fem amb una formació que ens arriben des de la comarca del Berguedà, des del Baix Berguedà, la música del duet Solistes. Ja els tenim a l'escenari. La música de la Cristina i d'en Josep Maria. Ens acompanyes a ballar aquesta cúmbia que diu així: Volver, volver.

Ara hem de canviar la música dels duets solistes. Per al que els agradi la música de ball, la música de ball en línia, aquest és el seu programa, perquè cada ball és una festa.

I al nostre marit i al nostre programa enviem aquesta forta salutació a tota la gent que ens escolta des de punts ben diversos. És el punt de trobada amb la música de ball. Un programa fet per als músics de casa nostra. I que nosaltres llancem a l'aire des de la nostra emissora fins a arribar a casa teva. Perquè la ràdio és màgia. Gràcies, amics i amigues, per la confiança. I nosaltres, que seguim des del nostre ball matinal, i ara hi posem un pas doble, que sempre ve de gust a aquesta hora, doncs, ballar-lo. Doncs anem a escoltar i a ballar aquest bonic pas doble que ens porten

Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.

Ens hem posat romàntics al costat ara de la música de l'Orquestra Salvatana i el seu homenatge a la música dels ABBA. Un tema que ja fa molts anys que presentàvem com a primícia i exclusiva del nostre programa.

0: Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal. Ah!
1: I els sembla si ara ens posem en línia per ballar un country? Doncs vinga, és el moment de fer-ho i ho farem al costat de la formació d'en Pep i Maria José. Amb tot un clàssic de la música dels balladors que ja, només de sentir-la, l'entrada ja l'han reconeguda. És el tema que porta el nom de Convence a tu mamà. Som-hi, a ballar-lo i a dir-lo. Som-hi!

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Doncs a mi, gràcies per la confiança. Per fer-ho saber també a la gent que més estimeu, que us aneu trobant també en els balls, que tenia un programa de ràdio dedicat única i exclusivament als músics de casa nostra. És aquesta hora que compartim amb tu. I tancarem ja aquesta segona part del nostre programa i ens farà molta il·lusió doncs, presentar un dels temes de l'Albert Paulo, que ens arriba des del Pont de Vilomara, des de la comarca del Bages. Anem a escoltar aquest gran artista que durant molts anys, durant tota la seva trajectòria, ens fa gaudir i encara ens fa gaudir de la seva música i les seves cançons. Avui acabarem amb un homenatge molt especial a una de les grans, la música de la gran Matia Bazar. Som-hi! Amb aquesta versió que ha fet l'Alberto... I que diu així, solo tú.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Ball matinal, 20 anys en antena.

0: I ara és el moment de dedicar el programa de la setmana.
1: Anem ja tancant el nostre programa d'avui. Encara ens queden dues seleccions musicals i acabarem amb una d'elles. Primerament, amb la música de comiat de l'orquestra Plateria.

Música amb la que volem saludar uns balladors de Sant Hipòlit de Voltregà, que sempre estan a la guaita de la ràdio, que és el senyor Ramon Arquer i la Irene. I que ens demanem aquest tema de l'orquestra de Plateria. Ja saben que s'hi volen dedicar a fer una salutació especial en un dia també per acabar el nostre programa. Nosaltres els hi posem la música. Però si és molt especial, també ens la poden triar. Alguna de les cançons que sona dins del nostre programa. I ens poden trucar ara mateix a través d'aquest telèfon. El 656 659 572. Seran molt benvinguts i benvingudes. Seran ampliant els nostres amics, que a diversos punts escolten el nostre programa.

Doncs anem ja plegant veles. I avui tancarem el nostre programa amb la música dels Diversiones. Que molt aviat semblava que havien de tancar gira, doncs... I tornant una altra vegada. Començant una nova temporada d'aquest 2026. Amb ells tancarem el nostre programa d'avui. És la nostra fi de festa. Una setmana en la que saludem a les comarques que aquest dia i aquesta hora connecten amb nosaltres per les diferents emissores repartides de... per les comarques del Maresme, la Garrotxa, el Moianès, Bages, Vallès Oriental, Osona, Cerdanya,

Gràcies, amics i amigues, per la confiança. Avui tanquem amb els Diversiones, que sempre ens posen molt i molt contents. Fa poquet que els van anar a veure i ens van agradar moltíssim. Un d'aquests grups de versions que sempre fan participar la gent. I una setmana més que fem una aquesta extensiva i cordial salutació als músics, a les orquestres, als conjunts, duets i trios, també als casals, esplais, sales de ball,

0: Els nostres ballables aquí, a Ball Matinal. 20 anys de festa.
1: Abaix, abaix, abaix, abaix, abaix, anem a fer l'últim subidon. Baixi, baixi, baixi.
0: Qui us ha acompanyat en aquesta hora de ràdio? El meu nom, Josep Maria Pla. Tornem amb més ball en el proper programa. No ens fallin. Nosaltres serem puntuals a la cita.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: La selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units després de la victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
5: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, es que no me lo creo.
6: No, aún no, no hemos asimilado.
7: A mí me ha semblat molt bé, ya que España ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i vint d'Espanya i una alegria per tothom.
3: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria, per 1-0, recordem, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
8: 16 anys després, el combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
3: És dilluns, 20 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
9: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
10: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
3: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% al primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc, són dades de la Junta Local de Seguretat. Més qüestions, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
9: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant després que els tècnics municipals n'han certificat la viabilitat.
3: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
9: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
3: I un dia més, estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest púlsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de púlsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units aquest migdia amb la Copa del Món sota del braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada amb milers de persones al carrer. Una celebració especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. Per exemple, l'escenari Vela al Parc de Vallparadís de Terrassa, que s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans, Dani Olmo i Marc Pubill, ha fet bullir una ciutat que va continuar amb la celebració pels carrers de matinada sense incidents destacats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
12: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. És més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
5: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido, o sea, que no me lo creo.
6: No, aún no, no hemos asimilado.
7: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
12: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
3: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
13: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
14: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
13: Per a Martorell, tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
15: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
13: Martorell va demostrar que la Roja té clac a la ciutat.
3: Això pel que fa a les celebracions. En l'àmbit esportiu, parlem amb Anna Freixa. Bon dia. Espanya ja té la seva segona estrella.
8: Bon dia, Marta. Sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats i en poc oversí Excelsior des de la defensa. El de l'Espanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a Argentina, liderada per Leo Messi, per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres. A la pròrroga, el jugador català Marco Corella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
16: Similar, no encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabien que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
8: I això deia Dani Olmo.
17: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
8: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol ha d'aterrar aquesta hora a Madrid. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i a les 9 del vespre es farà la festa de celebració a Cibeles.
3: A Barcelona, aquesta matinada, prop de 20.000 aficionats han celebrat la victòria de la selecció espanyola.
9: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler més ho han celebrat en celebrar el títol títol a la plaça Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum.
3: Celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
9: Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer per furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
3: A Salamanca, un noi de 13 anys ha mort i un altre ha resultat ferit greu a Ciudad Rodrigo en les celebracions per la victòria.
9: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font, on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Tenim novetats al govern. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix, a 4:45 de la tarda.
9: Es tracta del primer canvi a l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
10: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
9: El nou titular de Drets Socials en el govern està tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà, això sí, donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
10: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
9: La consellera sortint, Mònica Martínez Bravo, ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'equador de la legislatura.
3: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir a aquest primer canvi de l'executiu. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que aquest canvi al capdavant del Departament de Drets Socials no serà pas l'últim i assegura que reflecteix precarietat en el govern.
18: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
3: Els Comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
9: Tot i això, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit delicat.
19: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i tot estem posant una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
9: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó continuïtat.
2: Notícies en xarxa.
3: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i que s'han registrat 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb arma de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
21: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
20: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
0: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
20: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
3: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, el Putxet, han començat a tornar als seus domicilis i negocis. El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics n'hagin certificat l'habitabilitat.
9: I Miquel Santamarta ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
1: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una altra valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
9: El retorn, però, encara queda lluny per a bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
22: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
9: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
3: A Terrassa, l'Ajuntament començarà els propers dies les obres de reforma de l'escola al Vallès. Així es podrà traslladar l'alumnat d'infantil a l'edifici de primària i alliberar els espais necessaris per iniciar l'any que ve els treballs de la 12a escola bressol municipal de la localitat. Podrien estar en funcionament el 2028. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
23: Aquesta actuació va lligada a un nou anunci, el de la 13a escola bressol, que s'ubicarà al barri del segle XX en uns terrenys municipals a prop de l'arxiu comarcal. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
24: Per poder donar resposta al creixement demogràfic previst a la zona, previst sobretot a la zona sud de la ciutat, és a dir, no només actuem sobre el present, sinó que també planifiquem la ciutat que vindrà.
23: Una altra de les iniciatives més rellevants en matèria d'inversions previstes als centres educatius serà la millora del confort climàtic a més de 40 escoles, amb una inversió de 400.000 euros. Abans de finals d'any es passarà de 280 a 600 ventiladors i de 9 a 22 tendals.
24: La Generalitat no ha fet res, és així, no ha fet res, ni el govern anterior ni aquest govern.
23: D'altra banda, aquest estiu també es reformarà la cuina de l'escola Fàtima i es faran altres actuacions a diversos centres.
3: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques gironines. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
25: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Saiols, ha valorat la importància del projecte.
26: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general. No? Significa doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat. Significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
25: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. tancant una piscina municipal de Lleida per la presència de vidres a l'interior.
9: Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor, en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir la piscina demà a l'hora que investiguen el tema.
3: 8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Ella, al Maresme.
9: Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local de l'Ella ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.
3: I l'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. El govern aprovarà demà mateix la declaració de la festa del riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la festa fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens de l'any 1899. I ara és moment per la informació cultural. El 59è Festival de Sitges homenatjarà enguany dos clàssics del terror. Es tracta de Carrie i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presenta el seu director, Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
5: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
4: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
3: Passem també per Tortosa perquè Vertebra Dansa enceta una nova etapa de Capital del Baix Ebre amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals en diferents espais de la localitat fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.

0: aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
1: Vèrtebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia
2: Alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, celebrat poder acollir
1: imaginari casteller o la nit
2: solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
3: Hem tingut algun problema per escoltar aquesta crònica de 21 Ràdio en relació a Vèrtebra Dansa, que enceta una nova etapa, com ens estaven explicant, a Tortosa. I no deixem les Terres de l'Ebre, perquè estem en condicions de recuperar la informació que us estàvem comentant fa uns minuts en relació a la festa del riu de Móra d'Ebre. El govern aprovarà demà dimarts la declaració d'aquesta festa com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga que hi ha a Catalunya, amb orígens de l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
4: La festa del riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la festa del riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
5: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. Amb tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899, i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
4: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de Festa Tradicional d'Interès Nacional.
3: A banda del Mundial, estem pendents avui de més notícies esportives. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. La resta de la informació esportiva passa pel Barça.
6: Bon dia de nou, Marta. Sí, a l'espera de l'arribada dels 8 blaugrana que formaven part d'aquesta selecció espanyola, el Barça continua amb els entrenaments. Avui ha començat ja la segona setmana d'aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments, pensant ja en el partit de demà. Serà el segon amistós de la pretemporada. Jugarà contra el Pau francès a partir de 7:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez. La jugadora de Burgos arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb el Deportivo, el Granada i la Lama.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
6: En tenis, Paula Badós es va veure obligada a abandonar per lesió la final del 8-250 de Yassi a Romania quan perdia contra l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Aquesta final, afegida al títol aconseguit la setmana passada, li permet aconseguir l'objectiu d'entrar al quadre principal de l'Obert dels Estats Units que es disputarà d'aquí a pocs dies. Avui, Badós apareix al lloc 93 del rànquing 8. Després d'aquestes bones actuacions, ha pujat 22 llocs. En bàsquet, Badalona va nomenar ahir Jordi Fernández entrenador dels Brooklyn Nets com a fill predilecte de la ciutat. Escoltem-lo.
8: Els meus pares, la meva àvia, la meva germana, la meva família propera amb la que em vaig criar segueix aquí. Sempre tornava a Badalona perquè jo crec que poder donar aquesta cultura als meus fills és molt important per mi, la meva dona també.
6: En clau de fitxatges, la penya ha anunciat la incorporació de Kiwan Chidman. El nord-americà de 2,6 metres té passaport italià. Les dues últimes temporades ha jugat al Reggio Emilia i compta amb experiència a la Lliga Endesa amb Fuenlabrada i Granada. El bàsquet Girona també reforça amb el cinquè home que arriba al club gironí. És el base nord-americà Stanley Whitaker. En tenis taula, el jove català de 12 anys, Vladimir Mayorov, s'ha penjat aquest cap de setmana 3 medalles a l'Europeu Júnior que s'ha disputat a Portugal. 2 ors en dobles i dobles mixtos i una medalla de bronze en l'individual.
3: Gràcies, Anna Freixas. Una informació esportiva que complementa la victòria de la selecció espanyola de futbol. Un gol de Ferran Torres, recordem, a la pròrroga ha desfermat l'eufòria col·lectiva perquè ha donat la victòria per 1-0 al conjunt espanyol per davant de l'Argentina. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, com sempre, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
5: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa...
6: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
9: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
10: L'emissora que t'escolta. Tordera. Sense 107.1 FM.

Què tal? Com esteu? Comencem No hi ha distància, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè sí, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Com va dir Guardiola, apreteu-vos el cinturó, que ens ho passarem molt bé. Comencem! El creixement del futbol femení és innegable, i no parlo ja només a nivell europeu, que sí, ens porten anys d'avantatge. El futbol femení a l'estat espanyol també ha crescut de manera exponencial els darrers anys. De fet, les millors futbolistes les tenim a casa, o almenys així ho reflecteixen la Pilota d'Or i el Premi de Best atorgat per la FIFA, que ha recaigut els últims anys en les catalanes Alexia Putellas i Aitana Bonmatí. Però tot i això, quan mirem a les banquetes, les dones brillen per la seva absència. Temporada 2024-2025 i dels 16 equips de la Lliga F només hi ha una entrenadora. O el que és el mateix, gairebé el 94% de qui entrena a la primera divisió femenina són homes. L'única dona que actualment entrena és la Sara Monforte i és tècnica de l'Espanyol. I potser hi haurà qui dirà, però i la Montse Tomé és la primera entrenadora de la selecció espanyola. I sí, és cert. Però fins ara, en tota la història de la Real Federació Espanyola de Futbol, mai una dona havia fet de seleccionadora. I per coses com aquestes, el futbol encara es troba a anys llum de convertir-se en un esport igualitari. I si no, parem un segon i preguntem-nos. Algun dia veurem una dona entrenant un equip masculí a primera divisió? Ara mateix jo no sóc gaire optimista, almenys a curt termini, perquè abans cal que clubs, directives i federacions s'ho creguin. I de moment, la majoria no ho fan.

0: Hem encetat temporada i hem volgut anar a buscar els primers protagonistes. Per això, aquesta setmana m'ha agafat el cotxe i el micròfon per anar fins a Valls. Al camp del Vilà ha rebut l'Ivet Martínez, peça clau del futbol femení del nostre territori. Ha estat durant molts anys la cara visible de diferents equips de l'Alt Camp, però també ha dirigit altres conjunts, com el primer equip femení del Nàstic de Tarragona, el Vic i l'Atlètic Vilafranca.
1: Ivet, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Tota una vida lligat al futbol femení del territori, però com van ser els teus inicis?
2: Ostres, els meus inicis ja em fa uns quants anys. De fet, va ser aquí, amb el Camp del Vilà, a Valls, entrenant. Primer vaig començar amb els equips masculins i ràpidament em vaig vincular amb el femení, que vam muntar un equip de futbol 11 femení. I a partir d'aquí, aquí a créixer, vaig anar directament al Nàstic, a conèixer el Lluís Fàbregas, i ens vam endinsar amb la travessia de la Superliga del Nàstic femení, que va ser doncs un gran punt d'inflexió perquè vaig conèixer de ple el Nàstic i el futbol femení. Després vaig aterrar al Valls altra vegada, vam portar l'equip del Nàstic aquí, vam fer una cohesió Nàstic-Valls amb el Nacional femení i seguidament el Vic Nacional i Vilafranca, i he recorregut gairebé tot Catalunya amb els equips femenins.
1: Has entrenat en diferents equips, que has après de cada un i una mica amb què et quedes de tot plegat?
2: Jo crec que he après molt de tots, de l'Escola Valls Futbol, del Nàstic, del Vilafranca, del Vic. El que em quedo millor, això crec que és amb les amistats que m'he importat, amb les persones que he conegut i els grans clubs que he anat, els records de jugar contra equips de gran potents, molt potents, molt, molt professionals.

0: físic i el femení és més tàctic. No sé si això realment és així i si es preparen els entrenaments des d'aquest punt de vista.
1: Jo crec que cada vegada s'assembla més el masculí amb el femení. De fet, no hi ha gaire diferència en la manera d'entrenar. Entrenem tant la manera tàctica com la manera física. Jo era un dels entrenadors, o sóc un dels entrenadors que preparo molt físicament. Crec que estant físicament molt bé, doncs pots potenciar l'altre espai, el tècnic i el tàctic. I entre tot, doncs, a l'equip s'emporta doncs, una gran recompensa. Jo crec que és una balança de les dues.
0: Però pel que fa als partits, no sé si respecte al futbol masculí es respira un ambient diferent a la grada.
1: Crec que sí, que es respira un ambient diferent, més familiar, més potser d'ajuda entre clubs o entre equips, però tot i així cada vegada és més competitiu, cada vegada volem fer créixer més i cada vegada doncs, intentem que no només ens quedem en l'àmbit familiar, sinó que importar-ho a la professionalitat.
0: Una estona deies que el futbol femení ha canviat molt. No sé si tu des de dins també has viscut aquest canvi.
1: Sí, i tant. Des d'inici, que fa ja uns quants anys ara, he notat moltíssims canvis. Nosaltres, jo quan vaig començar a entrenar, me'n recordo que aquí, el primer equip, l'entrenador del primer equip, ens deia que nosaltres teníem d'entrenar fins a les 9 del vespre perquè el primer equip del Valls entrenava a les 9 del vespre. I ens ficava l'espersor perquè sortíssim del camp a les 9 del vespre. Per tant, ara que nosaltres, el Nacional, que vam tornar a vindre aquí cap de molts anys, érem nosaltres els que entrenàvem a les 9 del vespre, teníem els millors camps, el millor camp, el millor vestidor, les millors instal·lacions, el millor material. Per tant, ha canviat molt. Ho veuen d'un altre ull, els clubs, els directius de cada club, i que això doncs, és important.
0: Tot i això, suposo que encara queda molta feina per fer. No sé com veus la situació actual del futbol femení al Camp de Tarragona.
1: Queda moltíssima feina a fer en global amb el futbol femení i sobretot, i ho veig perquè soc d'aquí a Tarragona i em fa patir que a Tarragona anem curts i anem amb uns recursos mínims perquè aquí a Tarragona és la província que menys s'ha potenciat el futbol femení. Actualment tenim algun club que està com el Riudoms, que està potser una mica arrossant a la professionalitat, però tots els altres doncs, estan en categories molt baixes i realment els sèniors ho pateixen molt. Sí que hi ha algun equip base que algun club aposta i cada vegada aposten més, però del juvenil al sènior hi ha un salt i aquí se perden moltes jugadores, els clubs no aposten i realment tenim un espai i un treball a fer molt important a Tarragona.
0: Mm-hmm. Per què creus que no s'aposta suficient aquí a casa nostra?
1: Doncs, de fet, jo crec que els mateixos clubs els hi costa apostar. Jo crec que la Federació Catalana tindria de fer un gran treball a la província de Tarragona. Saben la mancança de la província, saben que altres províncies com Barcelona, Lleida, Girona potencien molt més i tenen equips a categories molt, molt superiors. I jo crec que és un treball de Federació Catalana, crec. I de fet, doncs, ja em passava a mi quan vaig iniciar que la primera persona de la Federació Catalana que em va vindre a veure va ser quan va pujar a Superliga, quan va estar al Nàstic de Tarragona. Anteriorment no m'havia vingut a veure ningú, per tant, només potencien aquells que són més grans. I aquí a Tarragona, com que no tenim grans, doncs potser ho deixen una mica per la mà. Però bueno, us hi tindré una pregunta amb ells, que em poso en llocs que no em demanen a vegades.
0: Potser això també fa el fet que no hi hagi suficient clubs que surtin poques referents a jugar al primer equip i, per tant, les noves generacions tampoc se sentin tan identificades.
1: Jo crec que sí. Crec que el no tindre aquest pas de juvenil a sènior ens pertoca tindre categories inferiors, categories que no són d'una categoria bona i després les persones o les jugadores que destaquen una miqueta doncs se'n van a altres províncies a jugar i a tindre un nivell una mica més alt. Jo crec que sí, que és apostar-hi i intentar que tots els clubs de Tarragona doncs, apostem i anem plegats a fer créixer el futbol femení a Tarragona.
0: I ja per acabar, un desig pel futbol femení del nostre territori?
1: Ostres, jo m'agradaria molt, molt, molt que puguem tindre equips molt, molt grans a partir de nacional, que no només en tinguéssim un, sinó que en tinguéssim tres o quatre i que des de ben petites doncs, tinguin continuïtat les jugadores del mateix equip. Vull dir, m'ompliria molt, jo quan veig les petitetes a les escoles que van amb la bossa, amb les botes de futbol i que quan salten a cadet o quan salten a juvenil no saben què fer, em fa una mica de mal. me retoca. Per tant, jo crec que el meu desig és que hi hagi aquesta

0: de continuïtat i que puguin portar a terme molts i molts, molts anys en el mateix club.
1: Escolta, Ivet, gràcies per l'estona i esperem que realment la situació del Camp de Tarragona ens canviï.
0: Esperem que sí.
2: Doncs si hem començat el programa denunciant la falta d'entrenadores a les banquetes, també és just que posem en valor les figures de gent com l'Ivet. Un gran entrenador que creu fermament en el futbol femení i se l'estima. I no ho fa ara perquè aquest hagi fet el boom, sinó que ho porta fent des de fa anys, quan ningú hi creia. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat. I xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol ha arribat als Estats Units fa uns minuts després de la victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat la victòria aquesta matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables. 16 anys després, el combinat espanyol ha tornat a coproclamar-se campió del món.
3: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
4: No, aún no hemos asimilado.
5: A mi m'ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
2: I canvis al govern, concretament al Departament de Drets Socials, Raúl Moreno relleva Mònica Martínez. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa. Moreno era fins ara secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui a 4:45 de la tarda. Es tracta del primer canvi a l'executiu des de la investidura ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
6: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
2: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se, això sí, 9 homicidis, un tema que preocupa. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció, com dèiem, d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat avui a la Junta Local de Seguretat. I un altre dels temes que és recurrent els darrers dies, que és actualitat, actiu al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i a Montmell-Mamallar. També hi ha 235 municipis de 23 comarques a nivell 3 per perill molt alt. Continua l'avís de calor intensa. Aquesta tarda la Noguera, el Pla d'Urgell i Segrià i demà s'amplia les Garrigues, Urgell, Pallars Jussà i Ribera d'Ebre. I el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quien puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
7: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
1: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
8: Amb tu i per tu, en aquesta hora tan especial, les 21:21 hores d'aquest 10 de juliol del 2026. Avui, al Bones Vibres, doncs, hem deixat sonar una miqueta més de música, així, per tranquil·litzar-nos una mica més d'aquestes caloretes de l'estiu. Benvingut a les zones de la ràdio. Anem mica en mica, pas a passet, a 10:15 del vespre.

0: que tiene el poder de la luz.
1: Que n'és de bonica la gent amb llum, la gent que se n'alegra per les coses boniques dels altres, la gent guapa de veritat, la gent amb bona vibra.
0: De tu ropa, la que ponía la alegría.
1: Gent amb llum, gent que il·lumina tot, que somriu a tota hora, gent que li agrada estar amb tu.
0: Siente aunque sea temblando que le saca la lengua a la vida sin hacer daño y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz.
1: Com m'agrada les persones que tenen llum, que tenen llum per si pròpies, que no la roben a ningú, que no els hi fa falta insultar ni fer mal. Gent bona, gent amb bondat. És gent amb llum. Persones que transmeten una energia especial, són positives, autèntiques, empàtiques, aconsegueixen inspirar a qualsevol persona. Aquestes persones són poques, eh? Són poques. Cuida-les si coneixes alguna persona amb llum, perquè paga la pena. Gent amb llum, amb personalitat.
0: La gente luminosa.
1: Aquest tipus de persones són persones magnètiques, bondadoses. Ai... Tenen grans qualitats. Autenticitat, empatia profunda, optimisme, humilitat, humanitat, calma.

Una cançó dedicada a totes aquelles persones que tenen una generositat impressionant, impressionant, que dediquen molt, molta part del seu temps a que altres persones estiguin bé, a donar suport de manera totalment altruista, moltes vegades, moltíssimes vegades. Aquí, a través d'aquest programa radiofònic, a través del Bones Vibres, intentem posar el nostre granet de sorra. Un granet amb molta llum. Doncs d'aquestes persones se'n parla aquest gran artista, El Arrebato, i el tema de la cançó diu Gente Luminosa. Hi ha molta gent amb llum. Són pocs, però n'hi ha molta. I sempre donen quelcom més a la humanitat, a nivell individual i també a nivell social. I en el món de la música, en el món de la música ja hi ha molta, molta, molta gent amb llum. Per exemple, el que canta, l'Arrebato. La que baila porque sí, la que son... I parlant de llum i parlant de grans cantants que han fet història i que han donat part de si mateixos a la humanitat perquè se sentin millor, per tenir instants de felicitat a través dels sons de la veu i de les melodies musicals. Doncs em ve directament una persona que s'ha anat parlat des del dimecres, una persona que és llum, però ara des de dalt, des de l'univers. Tenim una nova estrelleta a l'univers. Des d'aquest dimecres, dia 8 de juliol. Bonnie Tyler, Bonnie Tyler, joveníssima, amb 75 anys, va dir que marxava a l'univers, a lluir o a lluir per sempre. Una notícia que no sé tu, però a mi m'ha deixat impactada, perquè no m'ho esperava, perquè la veia força bé. De fet, estava recuperant-se d'una operació, d'un malestar que tenia a l'estómac, havia tingut que aturar els seus concerts, però és una dona que sempre treballava, que sempre feia concerts, que estava al peu del canó. Doncs bé, el dimecres Bonnie Tyler, nom artístic de Gaynor Hopkins, la cantant galesa de música pop-rock que posseix aquí carisma especial fent música i interpretant cançons. Una de les peces més conegudes d'aquesta gran cantant, n'hi ha moltes, és, sense cap mena de dubte, l'eclipse. Ai, aquest eclipse. Un eclipse total en el cor. Bonnie Tyler. Sempre als nostres cors.

ens ha deixat un eclipse en els nostres cors. Sí, sí. Des de que vam conèixer la notícia aquest dimecres, dia 8 de juliol, ens ha deixat una miqueta d'eclipse, no? Se'ns va tapar el cor. Era inesperada la marxa de Bonnie Tyler. De fet, com et deia, estava en la seva gira, va tenir que aturar uns concerts per recuperar-se. De fet, el divendres vinent ja tenia programat tornar fent la seva gira, i el divendres vinent havia d'actuar a Alemanya. Com són les coses, eh? Ens va deixar a l'edat de 75 anys aquest dimecres, dia 8 de juliol, a Portugal, després de no superar uns problemes que tenia intestinals. Recordarem sempre la seva veu, la seva presència, el seu carisma. Va morir una de les veus més apassionades del rock internacional, Bonnie Tyler.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
2: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
1: Segueix-nos per no perdre't cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
3: Des de Ràdio Tordera hem de dir-te que tenim molta sort de tu, molta, molta sort de tu, i que sempre som fans, fans, fans, fans de tu, del sol i de la formació que arriba ara, amb missatges molt importants. La formació Cas Grasses, que diu que el dia 10 d'octubre faran el seu darrer concert, que tenen un temps, uns anys de descans, i que es volen acomiadar-se de forma espectacular. Posem una cançó, posem una cançó. Torno, torno, torno, torno a ser jo.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Què estarà pensant encara?

0: dues grans potències en el panorama musical, els Tietx i la Fúmiga, cantant aquesta cançó, una cançó que ja té 6 anys d'història. El tema s'anomena Havia de passar i es troba dins del treball musical anomenat Pròxima parada. Tu i jo les barricades. Aquestes fusions són magnífiques, eh? Les cançons surten encara més divines. Tu i jo crema en València, tu i jo morim de ganes. Això de cremar València no t'ho prenguis del tot seriós, eh? Que no estem per cremar res i menys en aquestes èpoques de l'estiu. Cremar és una metàfora. Anem a passar-ho bé a València i allà on sigui. Recordes València, aquella època que hi havia aquelles caravanes que tothom anava a València? Aquella època, uf, jo encara era una nena, eh? No és broma. Era una època brutal que tothom anava a València, a les discoteques de València, a la música màquina. Doncs bé, la València mica en mica ha recuperat aquella fama i també aquell esperit de música discotequera. Doncs anem a cremar València, seria anem a passar-ho bé, anem a gaudir i anem a disfrutar de totes les discoteques, pistes de ball i música que hi hagi a València. No sé tu, però jo fa uns anyets que no vaig a València. Molts anyets ja que no vaig a València. A veure si m'acosto un dia. Tot i que jo sóc més de Castelló que de València, però bé. És que per mis sangres, per la meva sang, corre sang de València, de Castelló de la Plana. Els meus avantpassats eren de Castelló de tota la vida. Penso que de quan existia jo els Homo sapiens. Quines barrejades estic fent, eh? Això mola. Mira, doncs aquesta cançó la canten la Fúmiga i els Tietx. Vols saber on actuen avui la Fúmiga i els Tietx? Vine, que t'ho explico. Anem a Tàrrega, a Pau Paterres. Estan en aquests moments, si avui és dia 10, sí, avui és divendres dia 10, sí. Ho he de mirar 50.000 vegades, això, eh?
1: La ciutat de les Arts del Mar.
0: Doncs estan a Tàrrega i estan els Tietx a Tàrrega de concert. I el divendres vinent el veuràs a Salou. Els Tietx actuaran a Salou dins els Festiuet. Encara hi ha entrades a la venda. Tu i jo les barricades. Doncs bé, doncs de Tietx, que estan actuant en aquests mateixos moments a Tàrrega, me'n vaig directament amb la banda La Fúmiga. On actuen La Fúmiga? On actuen? No s'estan actuant aquest divendres. Ara estan actuant a Gàndia, dins el festival de Pirata Beach Fest. I el proper dia, 16 de juliol, actuen també a Talarn, al festival Talarn Music Experience. Abans dèiem que actuaran a Salou els Tietx el proper cap de setmana. Doncs bé, també trobarem allà a la Fúmiga, que actuaran al Salou dins aquest festival, el Festiuet. Serà el divendres 17 de juliol. Després d'aquests dos grups catalans tan molones, puc dir molons, però m'agrada dir molones i vaig intercanviant així els idiomes, com quan dic good night, no? Veus? Parlem triidiomes. I per què no me sé més, sinó també bonsoir, ja són quatre al francès. Ai. Modestia aparte. Te'n recordes dels Modestia aparte? Cosas de la edad, cómo te mueves, ojos de hielo, es por tu amor, hora punta. Esa es mi generación. Aquest és el títol de la cançó. De fet, és la meva generació, la de molts de nosaltres.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol ha arribat als Estats Units poc abans a les 3 de la tarda, després de la victòria al Mundial. Els jugadors tenen aquesta tarda una agenda farcida d'actes institucionals. A 4:45, els jugadors i el cos tècnic seran rebuts al Palau de la Zarzuela pels reis Felip i Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia. I a les 6, la selecció es traslladarà al Palau de la Moncloa, serà rebuda pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Precisament fa tot just una estona ha felicitat la selecció campiona del món. Ho ha dit des d'Argèlia, on està la visita oficial i abans d'arribar a Madrid per rebre'ls aquesta tarda. L'escoltem.
3: En un dia com hoy, de mucha alegría y de celebración en España, me permitirá que empiece por darle las gracias a la selección española, al equipo técnico, por su juego, por su esfuerzo y por la victoria, porque es una victoria, lógicamente, de todos los españoles y españolas.
2: Després d'això, l'autobús dels campions sortirà de l'intercanviador de Moncloa entre 8:15 i les 8 per fer una rua per Madrid fins a arribar a la plaça de la Cibeles. Més qüestions. Raül Moreno relleva Mònica Martínez del candidat de Drets Socials. La consellera ha deixat el càrrec avui a petició pròpia per motius personals. Esquerra i els Comuns han parlat d'aquest primer canvi a l'executiu de Salvador Illa. El portavot d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà l'últim i diu que reflecteix la precarietat del govern.
4: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
2: I tanquen una piscina municipal de Lleida per vidres a l'interior. Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir-la demà, alhora que també estan investigant el tema. I 8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Illa, al Maresme. Un operatiu conjunt dels Mossos i la policia local ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.

Ja som aquí. Al Bones Llibres, la segona hora, són les... Anava a dir les dues, no? Perquè anava a dir 2204, les 22.04. Són les 10 i 4 minuts a la nit. Avui és un dia guai, avui és divendres, nou cap de setmana, avui és número 17, un número fantàstic. Aquells que hem nascut el dia 17 tenim una estrella ben bonica en el nostre cor. Avui estem a dins del mes de juliol. El juliol és el mes del sol, de l'alegria, de l'estiu. El número 7 és el setè mes de l'any, el número 7, número màgic, un número de sort, el número de Déu. Més cosetes sobre el dia d'avui. Avui és Sant Aleix. Sant Aleix era una persona molt, molt rica de Roma i tenia conscienciació i va decidir deixar un món fantàstic per anar directament a ajudar els més necessitats. I avui, doncs, Sant Aleix se li diu que, d'alguna manera, ajuda a tenir consciència sobre l'equilibri de la riquesa i de la pobresa. Sant Aleix és patró dels captaires, dels malalts i dels viatgers, perquè sempre intentava ajudar-los. Avui és Santa Justa, Santa Justa, Santa Justa. Ai, les coses justes. Avui, 17 de juliol, vine cap aquí. Dia Internacional de la Justícia. Avui també és el Dia Mundial de l'Emoji. Oi, l'emoji. Hi ha un emoji per mi que ho significa tot, no sé el teu. Avui és el Dia Mundial de l'Emoji. A veure, digue'm el teu emoji. Vinga, va, que jo t'escolto amb les freqüències de l'univers. Et confessaré que el meu emoji per excel·lència és l'esmall, el somriure, aquest emoji de color groc amb dos ulls i un somriure. De sempre, eh? De sempre. De fet, per casa meva, a les llibretes, a tot arreu, eh? A les portes, sempre veuràs un emoji. D'aquest, del somriure, de l'esmall.

A més, més coses aquest 17 de juliol que ens preparem per la final. Per la final de què? Per què ens preparem? Per quina final? Tot el món està pendent d'aquesta final. Jo me n'entero. Jo encara que no posi notícies, no posi la tele, no vulgui saber res del món, me n'entero. Què serà que tindrà el futbol? Què serà? Què serà? Doncs mira, acabo de dir que serà, i ara me'n recordo d'una cançó que es deia que serà, no me'n recordo ben bé de què anava. Ai, Dios. Doncs vinga, vaig a posar-la. Bon rotllo, bona vibra i ens animem. I per què no? Ens atrevim? Què serà, què serà, què serà? Aquesta era del Feliciano, si no m'equivoco. Feliciano cantava això, crec que sí. Què serà, què serà? Com acabarà, com acabarà, com acabarà el Mundial? Home, camarà, vinga, va. Què serà mi vida? Doncs aquesta la canta els Jimson's Brothers. Què serà de la nostra vida sense el Mundial? Què seria de la teva vida sense aquest partit del diumenge? Bona pregunta, eh? Què seria de tu si no poguessis veure o escoltar la final del Mundial? Espanya a Argentina.

té ritme, té essència, té elevació, té energia positiva. Aquesta cançó ho té tot, eh? I té una pregunta que la deixen a l'aire. Què serà de la teva vida o de la meva? Què seria de la nostra vida si féssim o no féssim tal cosa? També la podem fer com una pregunta d'aquelles que fem un interrogant, no? Allò, fem una pregunta en el món esotèric, en el món del misteri. Què serà de la meva vida? Què serà? Què serà? I clar, que cap de setmana hi ha un espectacle mundial. Jo diria que l'espectacle més important de tots els espectacles. Era com si a l'època antiga, doncs aquells esdeveniments de Roma que, no sé, doncs mira, ara és el futbol, no? Hi ha quelcom més important que un partit de futbol d'una mundial, d'un partit de la final? Seria una bona pregunta d'enquesta, eh? A mi que m'agrada molt així investigar moltes coses, doncs seria una bona pregunta. Així, una pregunta però a nivell mundial, que contestés tothom. Ara m'agafarà la idea, però bé, és igual, ja la regalo. Per tu seria l'esdeveniment més important la final d'una Copa del Món? A veure, faig aquesta pregunta tipus enquesta, tal i com ho fem quan fem investigacions, tant siguin quantitatives com qualitatives, perquè m'he trobat plash, una informació a internet que diu la Copa del Món de futbol és la competició oficial més important a nivell mundial. Bé, ja ho afirma, eh? Alguna cosa tindrà de cert, alguna cosa tindrà de cert. Copa Mundial de la FIFA 2026, aquest diumenge, dia 19. Mira, el dia del sol. Ai, madre, el sol. Uau! Qui té un sol a la bandera? A veure, qui té el sol a la bandera? El dia 19, el 19, astrològicament, pertany a una carta esotèrica representada amb el sol. Bé. Jo no dic res, ho deixo caure, eh? Dia 19, diumenge, a les 9... Les 21... 21... Bé, una bona hora. A les 21 hores, a les 9 del vespre, Espanya-Argentina. Final de la Copa del Món 2026. I encara que no vulgui veure futbol, perquè de veritat que no he vist ni un punyetero partit de futbol, m'he assabentat cada vegada que ha marcat Espanya. També m'he assabentat de molts insults i paraules maldites que desconeixia, eh? Clar, vas al carrer, escoltes. Entres a una pàgina de xarxa social, veus el vídeo i escoltes. Vulgui o no, t'assabentes. Doncs mira, aquest diumenge faré tot el possible per veure aquest partit. Sobretot la mitja part, promet. Mira, veniu. La mitja part apoteòsica. Saps qui actuarà a la mitja part de la Copa del Món de Futbol? A la mitja part, grans estrelles mundials amb cultures diferents però que s'uneixen a través de la música, a través del ritme i a través dels seus fans. Per una banda tenim a Shakira. A veure si toques aquest tema, Shakira. Amb aquest Waka Waka, Espanya va guanyar la primera copa mundial de futbol.

Aquesta cançó pertany a l'àlbum anomenat Surt el Sol, de Shakira. I dins l'àlbum Surt el Sol hi ha aquesta cançó, el Waka Waka, la cançó que representaria musicalment el festival de futbol, volia dir, Doncs sí, mira, el festival de futbol, ja m'agrada aquest nom, festival de futbol. La Copa Mundial de la FIFA de fa uns quants anys, del 2010. I en aquell any, Shakira, cantant aquesta cançó, a l'Àfrica, també, Espanya es va proclamar campiona del món de futbol masculí. Cal recordar que les jugadores d'Espanya femení ja tenen una Copa del Món, O sigui, que anem en empat. Copa del Món masculí té una Copa del Món des del 2010. Les femenines, el club femení, també té una Copa del Món, que s'ha de dir. Si Espanya guanya el diumenge, serà la segona Copa del Món d'Espanya, de la selecció espanyola masculina. Set anys després, Shakira ho torna a fer, fa un nou himne, una nova cançó, i aconsegueix ser la reina novament. Doncs bé, a la mitja part Shakira actuarà de nou a la mitja part. De nou vol dir que va actuar a la inauguració de la Copa del Món de Futbol 2026, ara farà un mes. I qui més estaran a la mitja part? Aquest grup de Corea del Sud, superestimadíssims per la gent de Mèxic. Són fanàtics d'aquesta banda. Són els BTS, i la cançó que possiblement cantarà entre una d'elles és aquesta, Body to Body. Shakira, BTS i altres artistes convidats a la mitja part de la final de futbol.

Camí a 2:15 de la nit d'aquest divendres 17 de juliol. Un dia com avui va néixer un cantant espanyol, va néixer a Madrid i té moltes cançons que van triomfar fa unes dècades, però que hi ha temes que mai passaran de moda. Si et dic la cançó Fotonovela, tu qui em diries qui la canta? Avui fa anys aquest cantant. Ivan, va néixer un 17 de juliol, ara fa 64 anys. Canviem d'estil, canviem de ritme i al costat de la música ens serem directament a una fotonovela, recordant un dels ritmes mítics dels 80-90 i que recuperem el 2026.

64 anyets fa avui Ivan, el protagonista, el cantant d'aquesta cançó del record, Fotonovela. 30 minuts i arribem ja a les 11 de la nit, on posarem punt i final en aquest espai del Bones Vibres. Abans, però, anirem directament a recordar i a informar alguna de les poblacions que estan celebrant en aquests moments les seves festes majors.

Ben a prop d'aquí, ben a prop de la població on s'està fent en directe el Bones Vibres, ben a prop de la ràdio de Ràdio Tordera. Ens anem cap avall, direcció Barcelona. Anem directament a una població que em fascina, que m'agrada, que m'encanta, que fa no res van celebrar un festival de música que du per títol, o du per... parlem, no? Veurem sortir el sol. Festa Major a on? Ja t'he donat molta pista. A Canet de Mar. Festa Major fins al dia de Santa Anna, 26 de juliol. Més festes majors. Tenim la Festa Major a Palafrugell, Girona, fins al 20 de juliol. Hem anat al Maresme, Barcelona, hem pujat cap a Girona, i ara què fem? Vinga, tornem a baixar a Barcelona. Ens anem a Santa Margarida de Montbui. I diràs, per què? Doncs perquè sí, perquè vine. Sabies que Santa Margarida de Montbui ahir va començar la Festa Major? I estarem nosaltres fins al diumenge dia 19? No t'ho has de perdre. Ai, continuem a Barcelona, la meva estimadíssima ciutat. Sempre ho he dit, sempre ho he dit. Anem a Poble Sec. Ai, allà va aparèixer una orquestra fantàstica. Ai, l'orquestra de Poble Sec. Fa uns mesos vam acomiadar el seu vocalista. La salseta del Poble Sec. Doncs mira, vaig a buscar una cançó directament en honor a la salseta, al vocalista i a tot el que ens ha donat a través de la música, perquè la salseta del Poble Sec va sortir precisament del Poble Sec, i tot i que no era la seva intenció de fer festes majors, sí que ho van aprofitar al trobar-se en fer doncs xerinola per altres esdeveniments de l'època, més aviat política que de festa, i van dir, mira, amb la nostra xerinola anirem a amenitzar totes les festes majors. Ai, la salseta del Poble Sec. Quantes vegades hem vist en veu i en directe, tant sigui a Barcelona com a altres poblacions de Catalunya, a la salseta del Poble Sec i la seva veu, no? També un dels seus cofundadors, en Salvador. Ai, Salvador. Espero que estiguis bé, o ja no estiguis. Vinga, vaig a buscar una cançó de la salseta.

Veus, tio, que bé? Doncs, cercant informacions sobre festes majors, m'adono compte que és la festa major de Poble Sec i com no seria... Tenim molta quedadura, eh? Si no posem una cançó de la Salseta del Poble Sec. De fet, cada estiu fem, aquest any encara no havia gossat posar cap cançó d'aquesta fantàstica formació. El ritme de la Salseta de Poble Sec, el ritme de Festa Major. T'anuncio també que tenim Festa Major de la Riera de Gaià, fins al 20. La Riera de Gaià es troba a Tarragona i de Tarragona continuem perquè et recordo que tenim la Festa Major de Jesús, fins al 18. I ens anem amb molt de frenesí.

No, el Frenesí. De fet, tant el Frenesí com moltes, moltes cançons són cançons de festa major a càrrec de la Salseta del Poble Sec. Quantes coses n'ha fet la Salseta, eh? Per la Gresca, per la Xerinora, cançons que acompanyen a la festa major. No sé, faig una pregunta. Has gaudit alguna vegada en viu i en directe d'aquesta formació tan xula? Una formació que va néixer a Barcelona, s'anomenen la Salseta del Poble Sec, i fins fa molt poquet estava encara a un dels seus... Ai, és que me'n recordo d'en Salvador. Tinc moltes anècdotes, amb en Salvador. Algun dia, possiblement, algun dia explicaré alguna. Un dels seus cofundadors, doncs, ens va deixar per a uns mesets, que de fet és la veu que sona en Salvador. Ja feia un temps que anava cantant altres persones, l'anaven ajudant, perquè en Salvador deia, ai, jo me vull jubilar, però mai se jubilava, no podia. Doncs vinga, amb el ritme de la Salseta. Continuem informant de festes majors que estan aquí, a Catalunya. T'he fet una pregunta, t'he dit, alguna vegada has vist aquesta formació en viu i en directe en un embalat, en una plaça de l'Ajuntament, en una plaça de poble, o en una plaça de barri de Barcelona? Doncs mira, jo et contesto la pregunta. Ja que pregunto a l'aire, doncs, servidora, ha tingut la gran sort de veure la Salseta del Poble Sec actuant en directe a barris de Barcelona, al centre de Barcelona, a poblacions de Catalunya diverses i també on visc jo ara, que és a Blanes. Fa molts anys ara que no actuen a Blanes, però vam tenir la gran sort de gaudir de la Salseta del Poble Sec fa molts anys durant diverses festes majors consecutives. Déu meu, quins records. Doncs la Salseta del Poble Sec que ha voltat per tot Catalunya i ho continuen fent encara que no estigui en Salvador. Moltes són les bandes que actuen i amenitzen i posen alegria a les festes majors. Doncs vinga, parlant de festa major, ens anem cap a Girona. Girona, ens plantem a la població de Quart, que tenim la festa major des del dia 11 de juliol i estaran fins al dia 20. També a Girona, la població de Llançà, hi ha la festa de la Verge del Carme a Llançà. Anem cap a Lleida perquè s'està celebrant en aquests moments la festa major de Castellserà. Hem anat a Barcelona, a Girona, a Lleida i recordem la festa de Sant Jaume de la Madrava a Tarragona. Ai, que no puc, Salseta del Poble Sec, és que vull una altra cançó teva, és que no puc. Sense la Salseta no seria el mateix. Te'n recordes allò de... Ei, company? Doncs vinga. Ei, company. Són la Salseta, eh? La Salseta del Poble Sec.

Ei, company, una altra de les cançons més representatives de la salseta del Poble Sec. Doncs fent un homenatge també al seu cantant i a un dels seus fundadors, a l'estimadíssim per tots nosaltres, Salvador Escrivà i Reñer. Ens va deixar un 8 de gener, sorpresa, és a dir, va ser tot molt, molt de pressa, d'aquest 2026. Salvador, allà on estiguis, feia temps que no ens veiem, no ens veiem ni per xarxes socials, perquè estava jo molt amagada per un petonet. Tenim moltes anècdotes de fa molts anys, eh? La salseta del Poble Sec continuarà sonant a moltes festes majors i també hem de recordar a altres bandes que han fet molt per amenitzar, per donar alegria a les festes majors. Una de les mítiques, també igual que la salseta del Poble Sec, és la Trinca. La Trinca ha sonat molt al Bones Vibres. Vaig fer el mateix quan em vaig assabentar de que va marxar un dels seus components per algun motiu o per respecte. Vaig deixar una miqueta apartada la seva música. Ara crec que és moment de que torni a sonar. Va ser també de forma molt repentina, als pocs dies de finalitzar el Canet Rock de l'any passat. I ara quasi bé fa un any i sis dies que ens va deixar Toni Cruz, un dels fundadors de la banda i també de la formació La Trinca. Recordem a Toni Cruz, recordem a la seva banda i recordem el tema Festa Major de La Trinca. Que tinguis bona Festa Major, que tinguis molta alegria, que tinguis molt de tot.

0: estimats germans. Baixa aquest micro, nano. Estimats germans, els que veniu cada diumenge i aquest grapat de menjapans que se'm despenja per aquí només de tant en tant, bé perquè és costum de la diada o per convèncer el sant que els apugi d'un cop la setmanada.
1: Mira aquí, què dic jo?
0: Us conec des del dia del bateig, com qui diu, des de l'any de la picó. I ja sé que us ve mareig quan vos faig un sermó, però conformitat i que Déu em perdó, que segons m'han dit el poble del costat, la cosa va molt pitjor.
1: És això, que és una rodilla, és això.
0: De què us serveix, males bruixes? Anar hivern i estiu tot ensenyant les cuixes, però perdoneu-me. I el que corre al darrere l'estrangera per donar-li de sopar, no es busca un feix de garrotada seca? Penseu que som carronya, que no teniu, que no tenim vergonya i no vulgueu matar tot el que és gras. Val més menjar poc i pair bé. Noies, perquè heu de fotre el nas, no us convé. Apa, doncs, felices festes i aneu sempre amb el cap dret, les donzelles sempre honestes i els xicots al clatell net. I com que és festa major i en teníeu moltes ganes, ja no us foto més sermó. Aneu-vos-en a ballar sardanes!

0: La cançó que estàs escoltant en aquests moments es titula Festa Major, una de les cançons mítiques de la banda La Trinca. Aquí nosaltres també fem un nostre petit homenatge a Toni Cruz, un dels fundadors i una de les veus d'aquesta cançó. Ja fa ja fa un any i sis dies que ens va deixar. El temps passa molt, molt ràpid, eh? Doncs record també en Antoni. En Antoni Cruz, membre de La Trinca, però La Trinca i les seves cançons estaran per sempre amb nosaltres. I aquesta de Festa Major no pot faltar en èpoques de Festa Major. El Bones Vibres sempre posa moltes cançons que tenen molt a veure amb la temporada o amb l'episodi de vida que estem visquent. Cançons de La Trinca, cançons de la Salseta de Poble Sec i cançons que parlen d'alegria, de festa, d'estiu. Sempre han estat protagonistes els 5 anys que portem en el Bones Vibres.
1: Content vengues els bitllets i et compraré...
0: Clar, ara diré, clar, fa 7 anys el Bones Vibres... A Bones Vibres estava en el pensament, però fa 7 anys, i té molt a veure amb l'època que estem visquent, sonava aquesta cançó. No eren cantants, però van posar molt, molt bona voluntat. Eren jugadors de futbol. A veure si recordes aquesta cançó.

0: Aquesta cançó no va ser la del Mundial que es va celebrar fa 7 anys, perquè la gran cançó del Mundial va ser el Waka Waka de Shakira i Espanya va obtenir la primera Copa del Món de futbol masculí. Aquesta cançó la va interpretar doncs els jugadors d'Espanya i el tema es diu La Roja Baila, l'himne oficial de la selecció espanyola. El videoclip va sortir el 10 de juny del 2016. Doncs vinga, amb aquesta cançó ens acomiadem, que queden segons. Que passis un bon cap de setmana. Molt en compte amb la carretera, no hi ha pressa de veritat. Sigues prudent, sigues prudenta, s'arriba exactament igual. I si arribes tard, arribes tard. Molta prudència amb els focs, a la carretera, amb l'alcohol, a la platja, a tot arreu. Cal passar-ho bé. Prevenir és sanar. Prevenir val la pena per passar-ho bé. La setmana vinent, festes majors també a moltes poblacions de la Costa Brava. La gran festa a Blanes. S'inicien els focs de pirotècnica del 54è concurs. Bueno, m'he embolicat amb la lletra. Comencen el 23, també a Lloret de Mar i amb focs. Un petó, muac, salutacions de Maritrini Hernández.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Raül Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Bravo ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i ha pres possessió del càrrec fa tot just una estona. Escoltem el moment concret en què ha promès el càrrec.
3: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
4: Sí, prometo.
2: Es tracta del primer canvi a l'executiu de la investidura ara fa 2 anys. En l'acte de presa de possessió, Salvador Illa ha volgut destacar que es tracta d'un canvi de conseller, però no un canvi de polítiques. Illa ha volgut defensar també la política entesa com a servei públic.
3: També és un missatge de reivindicació de la política entesa com a servei públic. No és senzill, ni és... hauria de ser... o m'agradaria que fos més comú que persones amb trajectòries professionals d'excel·lència en els àmbits acadèmics, com el que ens ocupa de la senyora Martínez Bravo, amb una trajectòria professional consolidada, diguin, un moment, jo paro i em dedico un temps al servei públic, però des de la política.
2: El nou titular de Drets Socials en el govern està tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ha estat 12 anys i també exercit de diputat al Parlament els darrers 9 anys. Més temes. El Tribunal de Comptes dona 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'exalcàrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont perquè presentin al·legacions sobre la possible aplicació de l'amnistia després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés, recordem-ho, la seva legalitat i digués que els diners gastats en el procés no afectaven els interessos financers de la Unió. D'aquesta manera, tot i la resposta a les seves qüestions prejudicials que donaven la raó als demandants, el Tribunal de Comptes no aplicarà de moment l'amnistia. També diu a les parts que aportin documentació que considerin pertinent en relació a l'origen dels fons utilitzats per realitzar les despeses de l'1 d'octubre. I una dona de 78 anys va morir ofegada ahir a la tarda en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Es tracta de la 8a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya el dia 15 de juny. A banda, una 20a de persones, recordem, han resultat ferides en ofegaments a les piscines des d'aquesta mateixa data, la majoria infants. Pel que fa en balanç de platges, fins ara hi ha hagut 12 ofegaments mortals, mentre que 3 persones han perdut la vida en el bany d'aigües interiors.
1: Notícies en xarxa.

0: capítol 13 d'aquesta sèrie que ja fa uns dies que va funcionant, se m'ha escapat el lloro. Avui, lluentons, pols a la Paloma. I els personatges, com sempre, la família Nuri Pujol, Filó, Joan Madrid, Genaro, aquesta és la família, i tenen un lloro que es diu Quico, el narrador servidor de vostès, i la Paula, que és la Mercè Roura. El capítol d'avui, com hem dit, són lluentons i tot passa a la Paloma. I començarem, doncs, amb el menjador de la casa de Filo i el Genaro, la gàbia del Quico tapada amb un drap i molta mandra ambiental. La Filo es toca el ronyó amb cara de patiment.
1: Ai, Genaro, que em noto les articulacions com si fossin frontisses rovellades. Sembla que m'hagin passat els Mossos d'Esquadra per sobre amb la furgoneta.
0: I des del sofà, sense treure els ulls del diari...
2: És el temps, Filo, l'humitat de la costa, que ens entra als ossos i no hi ha qui la tregui, ni mai aigua calenta.
1: Què dius de temps? Això és falta de menaix. Estem aquí tancats, que semblem dos pots de conserva. Necessito moure'm, Genaro. Necessito sentir el parquet sota els peus.
2: Per anar a comprar el pa ja camines prou, dona. No ens busquem problemes, que l'últim cop que vas voler ballar al passadís vas tombar el gerro de la teva mare.
3: Sí, jo, dins la gàbia. Vamos! Al baile! Genaro, treu la pols, carallot!
1: Ho sents? Fins i tot el Quico té més sang a les venes que tu. Té raó. Ens posarem mudats i anirem cap a Barcelona, a la Paloma. Diuen que han obert i que el llum de sostre brilla com si fos l'any 50.
2: La Paloma? Però si allà hi ha escales, Filo, i la meva asiàtica no perdona.
3: La Paloma! No. Punta el pollo, Filo! Cama curta, Genaro! Brrr.
1: Escolteu-lo. És un senyal. Genaro, renta la cara i posa't aquella camisa de quadros que et fa jove. Avui les nostres nafres es curaran a cop de passadoble.

0: Està bé, però si després em fan mal els peus, em faràs un massatge amb el qual de romaní.
1: I dos, si vols. Quico, queda't vigilant, que tornarem amb ritme al cos.
2: A moure l'esquelet, patadors!
3: La pista de ball de la Paloma, el Genaro i la Filo entren enlluernats. Ell es toca l'esquena, ella s'ajusta el xal amb un aire de senyora.

0: I el Genaro cridant per sobre la música.
1: Adéu, Filo. Aquí hi ha més soroll que la fira de Santa Llúcia. El cor te'n fa saltirons com un grill.
2: Això és vida, Genaro. Sents la trompeta? Això et neteja les artèries millor que les pastilles de colesterol. Mira quin luxe. Sembla que el temps no hagi passat.
1: El temps no ho sé, però el meu maluc diu que...

0: tengo que ser fiel.
1: I de cop, la música es torna més suau. Un bolero sensual, una dona s'acosta a la barra, amb un moviment de malucs lent, gairebé hipnòtic, porta un vestit que sembla pintat i es col·loca un rínjol darrere l'orella amb una elegància de pel·lícula antiga. És la Paula.

0: Oh, però si és la Filo. Quina sorpresa, saps? El destí és tan capritxós.
1: No pot ser. Paula. La Paula, la bleda del Sagrat Cor. Però si t'has reciclat del tot.
2: Paula s'apropa al Genaro, li posa la mà al braç amb suavitat com la Marilyn feia abans.
0: I aquest senyor tan eixerit és el teu cavaller? Oh, quina planta, saps? Fa olor d'home de debò.
3: Quina calor, crec que tinc el cos com un pebrot vermell. Jo sóc el Genaro, senyora. M'he posat colònia de pi? Potser és això?
1: Escolta, Paula, que encara me'n recordo de quan em vas prendre l'entrepà de xocolata a cinquè. Què fas aquí? Tan bus stop. Sembla que hagi sortit d'un cartell de cinema.
0: Ai, oh, Filo, no siguis tan punyetera, saps? Aquí totes busquem un refugi. La Paloma és com un núvol on les penes es tornen bombolles. Vols una copa? O prefereixes ballar amb el teu galant?
1: Vigila amb aquesta, que té més perill que un nuvolat de març. Però mira-la, si sembla que es desmunti, si parla més fort.
3: Doncs jo la trobo molt educada, Filó. I mira com es mou, com es mou, sembla que floti.
0: Oh, la música em crida, saps? Genaro, m'acompanyes a fer un tomb per la pista? Només un pessic de ritme.
2: A la pista de ball, el Genaro té una mà a la cintura de la Paula i l'altra a la de la Filo. Estan fent un trio de ball una mica ortopèdic, mentre l'orquestra hi posa sentiment.

0: nuestros pies. La Filo estirant el braç del Genaro cap a ella.
1: Escolta, Paula, que el Genaro té la pròstata delicada per tants moviments de malucs. Afluixa, Marilyn, que el desmuntaràs.
2: Italiano, un dulce tango.
3: Filó, no siguis tan possessiva, saps? En Genaro té un ritme intern que tu potser ja no saps escoltar. És com un volcà adormit.
4: Jo només intento no trepitjar ningú. Això del tango té molta miga, noies.
1: El que té miga és que tu, Paula, des del 8è de gener que vas al darrere de tot el que es mou amb pantalons. Què passa? Que a la teva edat encara has de fer aquest paper de femme fatale de barri?
0: La Paula s'atuna en sec i es posa la mà al pit i sospita. En vez de sospitar, el que vol és sospirar amb un aire tràgic.
3: Oh, Filo, quines paraules tan dures, saps? Aquest paper és l'únic que em queda, perquè quan arribo a casa el silenci és tan gran, saps?
1: El silenci? Però si sempre has sigut la reina de la festa, Paula.
3: Una reina sense regne, saps? El meu exmarit es va quedar fins i tot al Canari. Per això vinc aquí, a ser la Paula Basestop, perquè si no sóc ella, sóc una dona sola que menja iogurts davant de la tele.
4: Ai, pobra. Filo, no siguis dolenta, que la Paula té el cor partió, que com diu la cançó.
1: Bueno, tampoc cal fer un drama de l'Institut del Teatre. Escolta, Paula, saps què? Que el Genaro balla com un sac de patates, però és un tros de pa. Si vols, et fem un lloc a la taula, que hem portat unes galetes de coco de casa.
3: De coco, m'encanten, saps? Tenen aquell aire tropical que em recorda l'amor prohibit.
1: De l'amor prohibit res. De les galetes del súper del costat de casa. I vinga, som-hi, que ara toca un passo doble. I aquí, el Genaro m'ha de fer la voltereta, que per això hem vingut a curar les nafres.

0: domèntico.
1: A la porta de la Paloma, nit tancada, llums de neó. La Paula es recolza en una columna, enviant un petó a l'aire mentre es posa una estola de pell falsa.
2: Oh, Genaro, Filo, saps? Aquesta nit ha estat com una bombolla de xampany que s'escapa cap al cel. No m'oblideu, saps? Jo sempre estaré aquí esperant el proper tango.
3: I tant, Paula. Ens veiem diumenge. Si l'asiàtica no em traieix.
4: Apa, apa. Tira, Marilyn, que se't desfà el ritme. Adéu, Paula, la bleda. Cuida't, que ens veiem aviat per fer un altre trio de ball.
1: La Paula fent adéu lent amb la mà, caminant d'esquena, amb un moviment de malucs exagerat.
2: Oh, ningú és perfecte, saps? Ningú és perfecte.
1: Al menjador de casa, el Genaro i la Filo entren arrossegant els peus, però amb una cara de felicitat que no es pot aguantar. La Filo es treu les sabates amb un sospir de glòria.
4: Ai, Genaro, em fan mal fins i tot les ungles, però estic com nova. Tens raó, la Paula és una... Viva la Virgen! Però ens ha tret la tranyina dels ossos.
3: Encara faig olor del seu perfum. Nuit de Paris. Crec que n'ha dit ella, no sé. Quina dona, Filo, quina dona més! Ho saps?
1: Doncs dins de la gàbia, el Quico, movent les ales amb energia.
5: Pecadors! Què sou aquí?
6: Un logo de pecat! M'heu portat una galeta de coco, què?
4: Ai, Quico, si haguessis vist la Paula, t'hauries quedat mut. Quina manera de parlar, com si tingués una pruna a la boca.
3: Ha estat una teràpia de xoc, Quico. La Filó ha marcat territori i jo he fet de galant. Gairebé com el Tony Curtis.
5: Tony Curtis, diu què?
6: És aviat Dumbo a la pista. Teniu les nafres curades per al cap de 3:15. Anem a dormir, borratxos de ball.
4: Té raó, el bitxo. Som-hi, Genaro, que demà ens farà mal tot, però el record de la Paloma no ens el treu ningú.
5: Ningú és perfecte. Bona nit.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: 107.1 FM.
5: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció,

0: d'estiu. Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.

0: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
1: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
0: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
1: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
0: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament assumirà el cost d'instal·lació dels filtres necessaris per eliminar els PFAS. L'alcaldessa Elisabet Mejías demana paciència, atès que la solució definitiva trigarà setmanes a arribar. Així ho explicava en declaracions a aquesta emissora.
2: Encara estarem així unes setmanes. No puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania. Per tant, estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la festa major amb això resolt. Però hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula, no puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
1: Us explicarem el calendari de punts de subministrament gratuït d'aigua potable. L'Ajuntament habilita diversos punts de distribució en cubes per garantir l'accés dels veïns, recordant que cal portar garrafes pròpies per a la recollida. Avui la cuba, aquest dilluns, estarà de 9 a 2 quarts de 11 del matí al local social de Niagara Park, de 2 quarts de 12 a 1 del migdia al local social d'Agora Park i de 5 de la tarda a 2 quarts de 7 de la tarda al local social de Tordera Park. Us expliquem que la Peixera escalfa motors per la segona edició del concurs Correcurs de la Festa Major. L'entitat tornarà a raptar els veïns i veïnes a gravar un curtmetratge de terror en 48 hores. Ho explica el president de l'entitat, Met Pagès.
3: L'any passat va ser el primer any que ho vam fer i ens va sorprendre la qualitat i amb que van entrar tots els curts, perquè estaven tots, la veritat, molt ben fets. El jurat va tenir seriosos problemes per decidir quins havien de guanyar, perquè estaven tots molt ben fets, tot i tenir molt poc temps.
1: Tot a punt per al Tordeo 2 del divendres 31 de juliol a la pista mina de Gelpí. Després de l'èxit de la primera edició, l'esdeveniment torna amb un concurs de porrons, un bingo i noves sorpreses. N'explica els detalls el promotor Xavier Favà.
4: Ara ja estem a la recta final, ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir, estem tots preparats i entusiasmats.
1: Avui s'obren les inscripcions per al torneig de bitlles a la fresca. Les places estan limitades a 48 equips i es podran reservar a partir de les 9 del vespre mitjançant un formulari. Parlem també del temps, de la previsió per aquest dilluns, per aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Continuem de moment amb una situació meteorològica marcada principalment per les altes temperatures, una calor intensa que ha de continuar també al llarg de les properes jornades, ben bé durant tota aquesta setmana. Sembla, però, que es veu llum al final del túnel i que de cara a divendres ja tindríem un entrenament de component nord que, de retruc, provocaria un descens de temperatura cap al cap de setmana i principi de la setmana vinent. Això normalment també implica un augment de la inestabilitat. En qualsevol cas, ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació que continuarà dominada pels termòmetres en la franja alta, és a dir, màximes de més de 30 graus, fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, tant avui com demà, també demà passat i dijous. Per tant, de moment, pocs canvis, amb vents fluixos avui, aquí a la costa maresmeca, i una situació marítima que s'ha de mantenir molt tranquil·la.
1: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

El Muntatové, descobrint què hi ha darrere dels treballs de recerca dels joves de Tordera. Quins temes han tractat? Com els han treballat? I si finalment ha sortit com ells s'esperaven? Tot això ho coneixerem, així com la seva personalitat, el Muntatové d'aquesta temporada. No t'ho perdis. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda. I escolta-ho també a la web de Ràdio Tordera i a les nostres xarxes socials.

0: Bona tarda, dilluns 20 de juliol, a les 6 i 4 minuts de la tarda, i és l'hora del Muntatube. És l'hora que ens dediquem, com dèiem a la promo, doncs, a conèixer aquests treballs dels joves de Tordera i també, amb altres entrevistes, conèixer també la seva personalitat. Bé, havíem parlat amb l'Elisabet les dues sessions anteriors, que ens parlava dels àrbitres de futbol i ens parlava també de tot el seu projecte de voler estudiar periodisme esportiu. Molt bé, però avui tenim un altre convidat que ens explicarà el seu treball de recerca i la setmana que ve els seus projectes. El convidat que tenim avui és l'Esteve Tuset Torremilans. Hola, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda, Esteve. Doncs bé, ja has vingut aquí amb el teu treball per explicar-nos tot el que has investigat d'alguna manera i tot el que has recopilat sobre un tema que de moment el títol ens deixa una mica parats, eh? Perquè el títol del teu treball és Anglès, París i Londres.
1: Bé, doncs, què tal? Bona tarda. La veritat que va ser un treball que, diguéssim, que em va costar una mica esbrinar la cosa que volia fer, però gràcies a la mare i a la família doncs em van ajudar una mica a decidir ben bé què volia fer. I al final, perquè la gent no sabia una mica, és tema històric, que de fet crec que s'ha perdut molt amb això dels temes dels treballs de recerca, i doncs la mestra que tenia, de fet, agraïa molt doncs que tingués un treball d'història i que fos tan complet. I bàsicament, per començar, us explicaré una mica de què tracta i el fet de que hàgiu posat aquest títol Anglès, París i Londres.
0: Sí, doncs bé, estem aquí atentes, tenim a la Cèlia Olodell aquí al control, i explica'ns, doncs, a veure, per què vas posar aquest títol?
1: Bé, doncs això que us deia començava una mica pel fet de que m'agrada, diguéssim, una mica la moda, i en el seu moment, com que jo no sóc d'aquí, sóc d'anglès, doncs allà va haver-hi una fàbrica molt important, que de fet va tancar, però ara s'ha pogut obrir un museu i encara hi ha la màquina de vapor. Doncs vaig decidir amb la mare fer aquest treball, i com que la fàbrica de Labourés,
0: sí,
1: per si algú la coneix, de fet...
0: Tenia una anomenada important, aquesta fàbrica, en el seu moment, eh?
1: Correcte, en el seu moment va ser molt important, i doncs el títol que rep ve una mica d'una història que em va explicar l'àvia, del fet de que va ser de tan importància aquesta fàbrica doncs que la gent ja comparava amb París i Londres, amb grans ciutats, i així va quedar, Anglès,
0: sí,
1: París i Londres.
0: Anglès al nivell de París i Londres.
1: Correcte,
0: es veien.
1: Correcte.
0: Sí, sí. Els més grans d'Europa, per dir-ho així.
1: Correcte.
0: No? Sí, sí. De tota manera, París, Londres i Anglès ja va ser una mica, no?
1: Sí.
0: Anglès, Londres...
1: Correcte,
0: sí.
1: ja ha fet una mica de diferència de ciutat, sí, i de magnitud, però...
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Ostres, quan m'ho va comentar la iaia, diu Anglès, París i Londres.
0: París i Londres, sí,
1: aquest,
0: sí.
1: Aquest ha de ser el títol.
0: Sí, molt bé. Doncs comencem. És, com dius, un tema històric. Doncs engeguem amb la història aquesta, no?, d'anglès i d'aquesta indústria tèxtil que sobretot al segle XIX i XX es va desenvolupar molt a Catalunya en general, però també concretament anglès.
1: Bueno, sobretot explicar-vos que la fàbrica comença una mica pel fet de com anava evolucionant a nivell històric totes les coses, totes les indústries, les noves màquines que es feien. I a partir d'aquí, diguéssim que tot comença una mica a Gran Bretanya,
0: sí,
1: que és el punt inicial on comença tot, i allà, de fet, es van començar a fer màquines que feien que els processos de tant tèxtil com la fàbrica que us explicaré, com altres procediments, es feien molt més fàcil, i a partir d'aquí aquestes màquines van viatjar fins aquí a Catalunya,
0: sí,
1: sobretot Barcelona, mm-hmm, i això, que de fet les tèxtils
0: van ser importants.
1: Correcte, van ser molt importants perquè el fet d'haver-hi tantes rius i tot això, que es construïn les fàbriques allà al costat, doncs van venir cap aquí.
0: Sí, sí, o sigui, es va establir tota aquesta industrialització tèxtil a Catalunya. I bé, concretament anglès, per què?
1: Doncs penseu... que aquesta família, la família Borés, no era d'aquí, no era d'anglès, sinó que era, diguéssim, de la part de Tarragona tirant cap a Lleida.
0: Sí.
1: doncs era d'aquella part, i allà ja tenia les seves fàbriques, ja tenia les seves indústries, i de fet hi havia molta competència, perquè hi havia molts de Rius que passaven per allà i es construïen allà les fàbriques. I van decidir venir cap a la Selva pel fet de que hi havia menys competència, i com que hi ha el riu Ter, que feien servir, diguéssim, el riu per generar energia amb la màquina de vapor, doncs van aprofitar i van
0: decidir. Es van instal·lar a Anglès, sí, sí.
1: Sobretot també, perdó, que el fet de que les terres, quan tu volies comprar terres abans, diguéssim, el que volien aquelles terres, a vegades, segons el territori,
0: sí,
1: si anava més al costat de Barcelona, que hi havia més gent, eren molt més cares.
0: Esclar.
1: Llavors van aprofitar venir aquí, les terres eren molt més...
0: assequibles, no?
1: Assequibles, diguéssim, de treballar, i per això van decidir muntar la fàbrica aquí.
0: Sí, sí. Com a curiositats, expliques també que hi havia un tren a Olot.
1: Correcte.
0: N'hem sentit parlar del tren d'Olot.
1: Quina
0: funció feia?
1: El tren d'Olot, diguéssim, és una mica mita, perquè ja no hi ha, no hi ha tren, encara que hi ha alguna banda que es pot veure alguna cosa de lo que va quedar. I bàsicament aquest tren d'Olot anava d'Olot a Girona.
0: Només?
1: Només d'Olot a Girona. I la importància que tenia aquest tren, pensaríeu que és per la gent, que la gent venia, es podia traslladar amunt i avall.
0: Però no.
1: I no va ser així. La veritat que és una llàstima, però la cosa no va ser així, sinó que va ser un tren que es va construir, diguéssim, més dedicat als negocis.
0: Portar mercaderies.
1: Correcte, portar mercaderies amunt i avall. I, bàsicament, a Anglès hi havia una família, que ara, de fet, no recordo el nom, que tenia tots els terrenys, diguéssim, tots els boscos, i, clar, penseu que abans no es construïen les cases amb totxanes i tot això, sinó que es feien amb fusta.
0: La fusta era un material que tenia moltes
1: Correcte,
0: aplicacions.
1: Correcte, una matèria primera que es feia servir moltíssim. I clar, per construir les cases es feien amb fusta. I les grans ciutats, com ara Girona o Barcelona, necessitaven d'aquesta fusta, i doncs aquest tren permetia, diguéssim, transportar aquesta fusta amunt i avall.
0: Ah.
1: I per això es va construir el tren.
0: La funció del tren d'Olot era aquesta.
1: Correcte, era més mercaderia que no pas que la gent es pogués traslladar amunt i avall. Tot i que, evidentment, es va fer servir per la
0: També.
1: Gent.
0: També. Bé, centrem-nos, doncs, amb la fàbrica Borés. Els orígens i la fundació una mica ja l'has explicat, no? Que els orígens d'aquesta família eren més de cap a la zona de Tarragona-Lleida.
1: Correcte.
0: Perquè era més econòmic i perquè hi havia el riu Ter, van venir cap a...
1: I a partir d'aquí van venir aquí, sí, correcte.
0: Sí. I això seria el començament. I la van construir i van fer com una inauguració així important, no?
1: Correcte, van fer una inauguració important perquè, de fet, ja pensaven que la fàbrica anava a ser molt important. I es van construir tres naus, que, de fet, aquestes naus estaven, diguéssim, d'una manera organitzades. I a partir d'aquí, doncs, a cada una de les naus hi havia uns procediments, una organització estricta que s'havia de seguir... I doncs a partir d'aquí es va construir la fàbrica, que de fet va trigar uns 2-3 anys a construir-se.
0: Clar, segur que era molt gran, no?
1: Correcte. El fet de que fos una magnitud tan gran, doncs va tardar lo seu.
0: Sí, sí.
1: I de fet també va ser, diguéssim, molt important el fet de que més que una fàbrica es considerava una semicolònia, pel fet de que... Quan parlo de semicolònia em refereixo més com si fos un petit poblet. No una colònia com a tal, sinó una semicolònia del fet de que hi havia menys coses,
0: sí,
1: però la gent podia fer la vida dintre la fàbrica i a voltants i no havia d'anar al poble d'Anglès, que fins i tot estava al costat.
0: Ja, es podien abastir de tot allà a la zona on vivien, no?
1: Correcte, s'organitzaven ells mateixos, tenien... Si volies anar a tallar-te els cabells podies anar-hi.
0: Ah, sí.
1: Si volies anar a alguna botiga podies anar-hi. També hi havia la seva escola, la seva església per anar a resar, els seus camps.
0: Sí.
1: Llavors tenien allà una mica construït tot.
0: Sí,
1: i
0: sí, com un poblet...
1: Correcte, feien
0: que potser això feia que podria ser que no es relacionessin tant amb la gent autòctona d'Anglès.
1: Sí, però després us explicarem el fet de que hi havia molta creació de llocs de treball.
0: Sí.
1: Llavors, per molt que hi havia molta gent a la fàbrica i podia viure allà, perquè de fet hi havia habitatges que estaven construïts a lo que ara queda al costat del dia,
0: sí,
1: doncs la gent del mateix poble també venia cap a la fàbrica a treballar.
0: O sí, que allà es trobaven els que eren ja d'Anglès i els altres que havien vingut a viure aquí, a aquesta
1: Correcte.
0: Colònia, no?
1: D'una manera o altra, la gent del poble anava cap a la fàbrica.
0: Sí. Bé, i dius que eren tres, no? Tres naus molt
1: tres
0: grans.
1: Naus.
0: Sí.
1: Correcte. Aquestes naus, al final, el que volien era organitzar-se de la millor manera, sí, per tal de crear el màxim de teixit possible. I doncs, a partir d'aquí, a cada banda hi havia un... estava organitzat d'una manera i ho podien produir, doncs, d'una manera més eficient.
0: Sí, sí. I es preveia el tema seguretat en aquella època, les fàbriques?
1: Bé, aquest és un tema molt important i que crec que tractar-lo està molt bé. I és el fet de que la seguretat, com ara que hi ha...
0: tantes normes.
1: Correcte, tantes normes, que de fet has de prendre ben bé la feina que fas, els riscos que pot tenir. Abans no era així, i menys en una fàbrica, que la fàbrica, penseu que hi havia molt soroll, que hi havia molta pols, que hi havia molts de problemes i passaven moltes coses a nivell...
0: amb les màquines, segurament.
1: Amb les màquines, segurament, que després ho explicarem. Doncs, clar, la gent abans no es posava, per exemple, una mascareta si passava qualsevol cosa del tema de la pols que t'entrés als pulmons, i, de fet, això provocava moltes malalties a la gent més endavant. O, per exemple, el soroll, abans no es posaven cascos d'aquests insonoritzats perquè no escoltessin les màquines, sinó que anaven tot el dia treballant. I
0: moltes hores.
1: Correcte, moltes hores, i la gent fins i tot quedava sorda i això. Després, el tema de les màquines, que ho estàvem comentant, clar, les màquines no hi havia seguretat, ningú les podia tractar, encara que després explicarem que els nens tenien una part molt important. Doncs, clar, penseu que si passava qualsevol cosa, posaves la mà on no tocava, et podies tallar la mà, un braç,
0: sí,
1: i era dur.
0: Clar. I, però de tota manera, en aquesta fàbrica es va anar innovant molt, no? Sempre portant les màquines com d'última generació, es va anar innovant.
1: Correcte. Penseu una mica que el fet de que arribin màquines més modernes, més innovadores... Clar, si abans penseu que necessitaves moltíssimes persones per crear segons quin tipus de teixit, ara es feia molt més fàcil, en podies produir molt més, la producció era molt més gran, podies generar més ingressos, i al final això era com una roda, no?
0: Sí.
1: I quan més generaves i més feies, encara volies produir encara més. I doncs això del fet de que hi hagués innovació constant, que es fessin més coses, que es produïssin més, que hi hagués més gent, doncs, d'una manera o altra, doncs, agraïa molt, doncs,
0: sí,
1: tot això.
0: Molt bé. I què en saps dels Burés, d'aquesta família?
1: Doncs els Burés, com us comentava, era una família que vivia cap a la part de Lleida i Tarragona, i tenien moltes fàbriques, i una família, quan té moltes fàbriques i tenia molts cèntims, el que volia era construir més fàbriques.
0: Ampliar.
1: Correcte, ampliar una mica, diguéssim, el seu negoci, i al final les fàbriques que tenien allà, tota la competència, doncs van decidir traslladar-ho cap aquí a Anglès, i al final va ser una mica la seva vida, que es traslladaven de Tarragona cap a Anglès.
0: S'hi van quedar, Anglès.
1: Correcte, s'hi van quedar, perquè també tenien la seva casa, venien de tant en tant, que si els estius, que si l'hivern, i feien una mica la vida amunt i avall.
0: Mhm. I la fàbrica, de fet, se vestia de la força del Ter, no?
1: Correcte. Penseu que la força del Ter és de les coses més importants, pel fet de que aquesta força que tenia l'aigua generava, a partir de la màquina de vapor, electricitat. I aquesta electricitat es traslladava a totes les màquines que hi havien per fer-les funcionar. I el problema que... Bueno, el petit problema que hi havia era que moltes vegades aquesta força de l'aigua no és el suficient.
0: Per exemple, no n'hi havia prou.
1: Correcte. A l'estiu, que hi ha moltes sequeres, sí, i qualsevol cosa, doncs feia que hi havia d'haver-hi una caldera que hi havia al costat, que es feia servir amb carbó.
0: Bueno, per afegir una mica d'energia.
1: Correcte.
0: No?
1: A partir d'aquest carbó que es cremava es generava energia que amb una mica que es produïa també amb la màquina de vapor, doncs es traslladava a les màquines i es feia servir per funcionar.
0: I per aquí aquesta zona, els Burés van ser dels primers que van venir, que s'hi van instal·lar, o ja hi havia altres fabricants?
1: Correcte, sobretot hi havia... diria botigues i tot això que hi havia al costat del poble, però com així indústries grans com la fàbrica de Burés van ser els primers que venen. Sí que és veritat que les zones de lo millor de Mer, ja tirant cap a Bescanó i tot això, també hi havia alguna fàbrica, però no era de la magnitud que tenia la Burés.
0: I has explicat abans això, que hi havia habitatges per als obrers. Tots aquests es van construir de cap i de nau, tots aquests habitatges, no?
1: Correcte, aquests habitatges també...
0: Al voltant de la fàbrica.
1: Correcte. En tenim... Bé, us explicaria que a dintre la fàbrica ja hi havia els seus habitatges, però aquests habitatges es feien servir per les persones que tenien un càrrec molt més important.
0: Ah, ja.
1: Llavors, aquestes persones ja es quedaven a dormir allà a la fàbrica i ja no havien de traslladar-se amunt i avall. I després, a mesura que la fàbrica es va anar fent més gran, clar, quan més capacitat o més llocs de treball necessites, es van decidir construir aquests habitatges i eren diferents blocs on la gent dormia amb unes condicions no gaire agradables, però que facilitava el fet de que la gent pogués traslladar-se i venir a anglès sí. pel fet de treballar a la fàbrica.
0: Sí, sí, sí. I saps més o menys quants treballadors hi va haver en aquesta fàbrica Burés?
1: Bé, com tots els negocis, moltes vegades no es comença...
0: Amb massa gent va creixent.
1: Però a poc a poc van anar evolucionant, van anar fent, i va haver-hi un punt que van haver-hi unes 1.200 persones així treballant a la fàbrica.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, això devia suposar un canvi important per a anglès. Sí, sí. Ens expliques també les màquines de vapor a Catalunya. Quan es va començar a conèixer la màquina de vapor aquí?
1: Bé, les màquines, sobretot, penseu que abans es feien servir moltes màquines, no la de vapor, però es feien servir màquines per tal de donar energia a altres coses, però la màquina de vapor va arribar un moment que es va venir de, com us deia, de Gran Bretanya,
0: sí.
1: i es construïen aquí a Barcelona, que ho construïa la Terrestre i Marítima, que es sí. dedicava a construir aquestes màquines, i doncs ajudava, doncs, a generar energia a partir de l'aigua.
0: Uh-huh. I la de la Burés era estàndard, el tipus de màquina que se solia utilitzar, o era especial?
1: Bé, s'ha de dir que la de la Burés era de les millors que hi havia en el seu moment i ajudava moltíssim doncs, a que aquest procediment fos molt més fàcil. I sí que és veritat que, tot i que s'anava evolucionant, aquella màquina ja era prou eficient com per fer-la funcionar de la millor manera i que anés molt bé. Uh-huh. I per això no es va, diguéssim, canviar, sinó que sempre hi ha hagut la mateixa, i de fet ara si algú la vol visitar encara pot, i es pot fer funcionar.
0: I funciona i tot.
1: Funciona i tot.
0: Doncs si quereu una màquina bona i això de durada, eh? Bé, doncs aquesta fàbrica es va instal·lar a l'època que hi havia aquesta expansió de tot el tèxtil a Catalunya, i... Com és que es va expandir tant el tèxtil en aquesta època?
1: Bé, el tema del tèxtil és... clar, tothom necessita roba, no?
0: Sí.
1: Ara, avui en dia, sabem que la roba ens arriba, per exemple, d'altres llocs.
0: Vés a saber d'on, no?
1: Vés a saber d'on, de la Xina i tot això. I doncs, abans es necessitava, sobretot, pel tema de que la gent necessitava vestir-se, tot i que ara no tenien tanta roba com abans.
0: Però en feia falta.
1: Correcte. Feia falta, i doncs això, les tèxtils eren, diguéssim, les fàbriques que tu construïes com a més assequibles pel fet de que tenies aquests permisos per l'aigua.
0: Sí, utilitzar l'aigua, per això que deies, buscaven zones a la vora del riu.
1: Per utilitzar l'aigua en aquestes zones a vora del riu, i per això la gent decidia construir aquestes fàbriques.
0: Sí, sí. I en el cas de la Burés feien un procés, diversos processos, no? Perquè començaven per el tissatge.
1: Bé, els processos, diguéssim, que estava molt pautat i que tot tenia el seu procediment. I la veritat que el tema del tissatge, penseu que era una mica quan t'arribava tot el cotó, la sí. manera de tractar-lo. Dic cotó perquè era el més utilitzat.
0: A veure, esclar, fibres sintètiques no hi havia en aquella època. O sigui, bàsicament cotó, lli o fil,
1: cotó,
0: no crec.
1: Cotó, lli i poca cosa més, la veritat.
0: No hi havia res més.
1: Era, diguéssim, el més assequible o el més barat que tu podies comprar a altres bandes per fer venir aquí.
0: Gairebé, o l'únic tipus de producte
1: per fer
0: el tèxtil. No hi havia tampoc altres fibres en aquell moment.
1: Cotó i lli eren les més, sí, més sí. habituals.
0: Uh-huh. I bé, començàvem pel tissatge, però després també la tintura i l'estampació també la feien a la Burés.
1: Sí, allà mateix, de fet va haver-hi un punt que per temes de la guerra i tot això la fàbrica feia les robes de l'exèrcit.
0: També
1: feia les robes de l'exèrcit. Llavors, en un moment o altre, doncs, feien aquesta tintura i estampació de la marca que tenien, que es deia el Burrito.
0: El burrito, deia?
1: El burrito es deia. I doncs estampaven aquesta imatge sobre les coses que es feien.
0: Sí, sí, el seu logo, per
1: dir-ho
0: així.
1: Correcte, el logotip.
0: Sí. I també feien confecció, o sigui que començaven pel començament, no? Pel producte que era el cotó, el lli, feien després el tissatge, la tintura, estampació i la confecció també.
1: Penseu que allà els procediments es feien de principi a fi,
0: sí,
1: fins que es traslladaven a les botigues o on s'hagués de traslladar, i doncs això, el procediment era aquest, i es feia tot de principi a fi.
0: O sigui que possiblement, com amb el que deies, no?, que van fer els estampats o els tints per a l'exèrcit, també feien els uniformes, possiblement.
1: Correcte.
0: No? Sí, sí. I llavors ho repartien, no?, a les botigues, cap allà on tenia sortida.
1: Sí, de fet, em sembla que allà a la mateixa fàbrica ja podies anar... Es podria comprar la roba. Però sobretot aquesta roba, diguéssim que es traslladava a fàbriques importants que hi havia en altres bandes, ja no dic d'aquí a Catalunya, sinó fora.
0: Sí.
1: O que es demanava que hi hagués una quantitat molt, molt gran de productes i que es traslladava a aquell lloc.
0: I també ens expliques que hi havia diferents màquines de filatura, no? Ens expliques cada una, per exemple, la Mulegeni?
1: Bé, hi havia, diguéssim, moltes màquines. No vull entrar directament en cada una de les màquines perquè si no ens faríem un tip.
0: Perquè cada una té un funcionament.
1: Correcte.
0: Especial.
1: Correcte, cada una té un funcionament diferent. Penseu que tenim la Mulegeni, la Salfactina, la Bergadana, i doncs cada una té el seu punt, cada una feia les seves coses i a partir d'aquí anaven evolucionant i cada una feia molt més ràpid el procediment.
0: I totes aquestes eren simultànies o van anar sent una darrere l'altra?
1: Sí, anaven una darrere l'altra i segons el producte, com dèiem, el cotó o el lli, clar, segons el producte també n'hi ha que són molt més difícils
0: de treballar,
1: de
0: no?
1: Tractar. Llavors es feia servir, si pel cotó es feia servir la bergadana, per exemple, pel lli a lo millor es feia servir la salfactina. Llavors anaven variant una mica.
0: I tot això va suposar un canvi, en anglès, un canvi econòmic, un canvi social... El poble devia créixer molt, segurament, no?
1: Bé, sí, quan penseu que una fàbrica tan important com la que va ser la Borés va aterrar anglès, un poble que, diguéssim, no estava molt desenvolupat, sinó que tenia la seva gent, les seves costums, doncs al final ajuda molt que un poble, en el seu moment, quan veu una fàbrica tan gran i està al voltant, ajudi molt a l'economia d'aquell poble, no? Al final la gent que venia... que tenia que consumir, que anava a les botigues, diguéssim, a comprar qualsevol cosa que necessitaven, doncs ajudava una mica a l'economia del poble mateix. Llavors, per això va ser molt important, no?, que vingués una fàbrica d'aquesta magnitud allà,
0: sí, sí,
1: allà anglès.
0: I ells devien crear molts llocs de treball. Allò,
1: sí,
0: que deies, mil no sé quants.
1: Sí, que van haver-hi mil i pico treballadors. Doncs penseu que moltes vegades... en el temps d'abans no hi havia fàbriques tan grans com la de la Borés. Llavors es necessitava de gent que vingués i també una mica, com comentàvem abans, el tema del tren d'Olot, doncs permetia a la gent venir cap aquí.
0: Desplaçar-se.
1: Correcte, desplaçar-se. També teníem la gent d'Anglès, la gent d'Osó, la gent del Pasteral també, la gent de Vilanna. Llavors tots i cada un venien cap allà i el fet de que hi haguessin més llocs de treball doncs ajudava l'economia de tots els pobles.
0: Clar. I quina vida portava la gent que treballava allà a la fàbrica?
1: Bé, és una mica... No m'agrada explicar-ho gaire, el tema dels treballadors, perquè penseu que abans les condicions laborals no eren les millors.
0: No, segur que no.
1: Llavors, una mica la vida dels treballadors era sempre la mateixa. Em sembla que el diumenge tenien festiu, era l'únic dia que tenien com una mica d'esbarjo, que tractaven una mica els seus camps, les seves coses. Llavors, la seva vida era sempre rutinària, la mateixa... De dilluns a dissabte...
0: A la treballar. Fàbrica, amb el soroll, amb la pols, que tu deies, no?
1: Treballar,
0: amb
1: treballar, riscos. Treballar... Penseu que abans les jornades laborals no eren de 8 hores, o de mitja jornada, abans eren de 12, 16 hores...
0: Sí.
1: La gent tenia una vida molt més...
0: Molt dura.
1: Molt, molt més dura que
0: sí,
1: avui,
0: sí,
1: en dia.
0: I els treballadors... era tot homes o hi havia també dones?
1: No, hi havia homes, dones i nens.
0: Nens també.
1: Nens també. En el seu moment, les dones van ser de les persones més importants que van haver-hi, perquè penseu que abans es cobrava per setmana, es cobrava 5 pessetes als homes, dos pessetes les dones i una pesseta als nens. I clar, penseu que abans la visió que tenia un encarregat o la persona propietària de l'empresa pensava: si jo haig de fer venir persones que treballin, per què haig de fer venir un home que m'acosta 5 pessetes si puc portar a dues dones i un nen?
0: Esclar.
1: Que ja són 3 persones treballant.
0: Sí.
1: Llavors, penseu que la mentalitat que tenien abans les persones de poder doncs era molt més diferent a la d'ara, no? I a més, a vegades com passava la gent, distribuïa una mica el tema de la fàbrica. I les dones, sobretot, reinaven a el que és les persones que hi treballaven, i el que eren els alts càrrecs era més format per homes.
0: Ja. Yeah.
1: Llavors, com comentàvem, els nens, diguéssim que hi havia molt de treball infantil, no tan sols hi havia la fàbrica, sinó hi havien hagut altres punts, però la fàbrica, sobretot els nens, eren molt importants pel fet de que tenien les mans petites, podien treballar molt més bé les coses que hi havien, però sobretot la feina que se'ls donava era que a les màquines una persona que té la mà gran no la pot arreglar.
0: Clar.
1: Llavors necessitaves d'una mà petita, d'una mà curosa, doncs, que arreglés aquelles
0: màquines. Les peces petites o... Sí.
1: Correcte. Que arreglés, doncs, aquelles màquines per tal de tornar-les a fer-les funcionar, o si hi havia algun problema, doncs, arreglar-lo.
0: Sí, sí.
1: I per això els nens també tenien molta importància, igual que les dones.
0: Esclar. Però, tota manera, pel que deies, déu-n'hi-do, no? Això que els homes cobressin 5 pessetes, que era una misèria, si ho mires des d'ara, i les dones només 2, fent les mateixes hores i fent tot igual, era una injustícia molt grossa, eh? Era... I els nens, que treballessin els nens petits per una pesseta.
1: Correcte, els nens petits des dels 8 anys o des de que ja podien fer alguna cosa i els portaven cap a la fàbrica. Penseu que abans les famílies no tenien els recursos que tenim ara.
0: Esclar.
1: Totes les facilitats que tenim, llavors al final se necessitava de l'ajuda de tota la família, de tot el poble, per tal de que cadascú pogués anar tirant, de que tingués el seu menjar, les seves coses, i que també al final abans hi havia moltes famílies que abans feien... Clar, no vull que soni malament, no? Però que es feien molt més fills que ara.
0: Sí, es tenia més fills.
1: Es tenia molt més fills que ara, 5-6 fills.
0: Sí.
1: I al final també ajudaven una mica la família de... Si tinc més fills, podrem generar més cèntims per tal de que...
0: O sigui, els veien com una inversió, els fills. Era una visió diferent.
1: És que no vull dir-ho així, però...
0: Però sí.
1: D'una manera o altra ajudaven a la família que tots poguessin fer-ho d'una mica més amena.
0: Sí, sí, sí. De fet, ara estem... D'això deu fer més de 100 anys. Com va començar aquesta fàbrica? A començaments del segle XX, no?
1: A començaments del segle XX, sí, que es va construir, que es va fer tot. Llavors...
0: Sí, sí. I, sortosament, amb aquests 120 anys hem evolucionat moltíssim, no? Amb tot el tema social, amb tot el tema dels obrers, dels horaris, dels drets... Hem evolucionat molt, sortosament.
1: Per sort sí que hem evolucionat molt. A principis, quan passaven aquestes coses, que de fet ja hi havien hagut anys enrere, teníem molts de conflictes laborals que no permetien a la gent que, tot i les hores que feien, doncs, que se'ls recompensés de la millor manera, perquè abans... Penseu la feina que tenien, les 16 hores que tenies i només cobraves el que cobraves una misèria,
0: sí.
1: No? Llavors la gent no estava d'acord amb tot allò que cobrava, les facilitats que se'ls donaven, llavors d'una manera o altra necessitaven reivindicar-se per tal de que aquestes ajudes o aquests cèntims que se'ls donava puguin ser molt més
0: clar.
1: Grans.
0: De tota manera, si ara aquí, com dèiem, tot ha millorat, però potser tot aquest tipus de feina, de dinàmica, de que es cobri molt poc, que hi hagi nens i tot això, en molts països del món continua existint, i per això ens poden portar roba molt barata d'altres llocs.
1: Correcte, és una llàstima que avui en dia passin aquestes coses, però és la realitat. A molts punts de no vull dir llocs concrets perquè no ho sabria dir, però sí que en sóc conscient de que moltes vegades a molts llocs es fa explotació laboral, tant de nens joves com de persones ja més grans,
0: sí.
1: Sinó pel fet de no per ajudar aquestes persones a refer la seva vida, sinó d'una manera o altra, doncs...
0: En molt males condicions.
1: En molt males condicions, i el fet de que tu puguis generar molt més en benefici de l'empresari.
0: Sí, sí, sí, sí. Això continua existint.
1: Sí, sí, de fet, sí.
0: I en aquell moment la salut dels treballadors es tenia en compte?
1: No es tenia en compte.
0: No es tenia en compte.
1: Perquè
0: Les baixes no existien, no?
1: Les baixes no existien. Penseu que en aquell moment no hi havia les facilitats que hi havia ara, de medicaments, de coses que et poden ajudar a estar bé amb la teva salut, sinó que abans hi havia el metge de capçalera que et podia ajudar amb alguna cosa,
0: sí,
1: però no et treia d'aquestes coses, com comentàvem abans, del tema de la pols, que t'entrava als pulmons,
0: sí,
1: i això ja te quedava per sempre, o de les coses que podien passar dintre la fàbrica, que d'una manera o altra no t'ajudaven ni preveien que tu poguessis estar bé.
0: O sigui que no hi havia cap mena de previsió en salut, tampoc. I les condicions laborals?
1: Doncs això, les condicions laborals ara tractava...
0: Contractes i tot això suposo que tampoc devia ser com ara.
1: Bé, abans també hi havia una mica el tema de fitxar, que se fitxava per veure les hores que feia cada un i tot això, i poca cosa més, la veritat.
0: Res més. Però van començar a sortir conflictes laborals, suposo que la gent veien que treballaven en unes condicions que no eren les que tocaven, van començar a haver-hi conflictes, no?
1: Sí, abans ho estava comentant una mica, el tema dels conflictes, que abans la gent necessitava de bons recursos, volia viure bé com es pot viure ara, que abans la vida...
0: Era treballar i prou.
1: Per desgràcia hi havia moltes misèries, llavors la gent volia tenir una vida digna i d'alguna manera o altra doncs, feien aquestes, es reivindicaven per tal de que es poguessin donar més visibilitat, no? I també tenim el tema de les vagues.
0: Es va començar a fer vagues.
1: Correcte, es va començar a fer vagues per tal, doncs, de, com deia, reivindicar una mica el que estava passant. I sí que és veritat que tot això de tema de vagues, conflictes i tot això, d'una manera o altra no beneficiava el que era el treballador, perquè penseu que si una persona faltava a treballar...
0: No cobrava.
1: Llavors, per molt que hi haguessin vagues i et volies reivindicar, sabies perfectament que no, aquella setmana o aquell dia no cobraves.
0: No ingressaries res.
1: Correcte.
0: Quin paper hi tenien els sindicats?
1: Bé, hi han dos... Bueno, si puc integrar tot el tema de sindicats, associacions de treballadors i cooperatives de consum...
0: Sí.
1: Bé, us explicaria el fet dels sindicats, una mica que ajudava, no volia tractar d'ajudar a tots aquests treballadors, al igual que l'Associació Internacional de Treballadors, perquè tinguin unes millors condicions laborals, que tinguessin més ingressos i poguessin tenir una mica de vida digna, no?
0: Uh-huh.
1: I també el tema de les cooperatives de consum. Al final, en aquells temps, tots ajudaven entre tots, tots volien viure de la millor manera i aquestes cooperatives de consum ajudaven a... si, per exemple, alguna persona faltava a treballar aquest dia, doncs hi havia un recull de cèntims doncs, que te podia ajudar. Si aquell dia no podies anar a treballar, doncs te donava aquests
0: però
1: cèntims que recollies cada un.
0: Però això s'organitzaven els treballadors pel seu compte o era la fàbrica?
1: No, pel seu compte. Això...
0: O sigui, veien que un dia un estava malalt, es quedava sense treballar, llavors van dir, doncs fem una mica de bossa de reserva, no?, per aquests casos.
1: Correcte. Penseu que si cobrava un home 5 pessetes o una dona 2 pessetes... i els nanos una passeta, doncs, intentaven tots ajudar-se entre si, feien, diguéssim, com una butxaca comuna,
0: sí,
1: no?, una guardiola, i posaven una passeta al mes i, doncs, ajudava aquelles persones, doncs, que no podien venir per qualsevol cosa que els havia passat, poguessin cobrar igual.

0: És veritat que hi ha un punt molt important que fa d'Anglès un poble molt més gran, i va ser que Anglès es considera com el poble, el primer poble de tota Espanya que va tenir enllumenat públic, gràcies a, penseu, al fet de que la fàbrica produïa aquesta energia, es va traslladar, diguéssim, al poble en si.
1: Sí, va anar cap al poble,
0: no de la manera que coneixem ara, que s'enlluerna tot, sinó que hi havia una petita llum a la plaça.
1: Clar.
0: A la plaça, i doncs es va traslladar aquella energia cap a aquell fanal, aquell petit fanal que hi havia, que de fet s'encenia i s'apagava, i doncs es va, diguéssim, com fer una gran festa, i allà s'hi feien sardanes i tot això. També hi havia el casino. Llavors, la gent estava allà i es va catalogar com el primer poble que tenia enllumenat públic a tota Espanya.
1: Déu-n'hi-do, no? Anglès, sí. Pioners amb això també, eh?
0: A vegades, si no...
1: Sort que ho expliques, perquè tot això no ho sabíem.
0: Sí, a vegades, si no coneixes una mica la història...
1: No, la Sally tampoc ho sabia, va fent que no amb el cap. Doncs mira, pioners els d'anglès, que més això, Anglès, París i Londres, té un nivell. Que si no vens tu, Esteve, no ho sabem avui.
0: Abans... Bueno, i avui en dia, a vegades quan algú t'explica una mica les coses que han passat en un poble i tot això, te'n dones compte de la importància que va tenir en temps anteriors, i que moltes vegades ara tot això de la història s'ha perdut. Llavors em sap greu una mica, no?
1: I és, el que passa que no s'explica o no es fa recerca.
0: No de la mateixa manera.
1: La història existeix, el que passa que en aquell cas tu, això existia i tu has recopilat i has fet aquest treball, o sigui, hi és, el que fa falta és que algú faci aquesta recerca i ho expliqui.
0: Correcte.
1: I coneguis, i coneguem els nostres orígens, les nostres arrels, com han funcionat les coses fa, segons quan tu mires, no tant, no gaire més de 100 anys, o sigui que sí, segons
0: pensem que
1: mires,
0: fa
1: no
0: molt, però...
1: Sí, clar.
0: Fa dos dies estava el 2020, jo.
1: Sí, sí.
0: El temps passa molt ràpid,
1: passa
0: la veritat.
1: Passa de pressa, i tant, sí. Molt bé, doncs parlem també del patrimoni industrial, que seria la fàbrica, les cases... Es conserva tot això?
0: Si vols, abans d'això, m'agradaria explicar-vos una mica el tema de com vaig treure tota la informació, ara que estava parlant d'informació, de recerca i tot això.
1: Explica.
0: Penseu que temes històrics, moltes vegades, quan vosaltres busqueu el navegador, el vostre navegador... alguna cosa d'abans, no sempre te surten o et surt molta informació. Sí que és veritat que si busques la Sagrada Família et sortiran moltes coses,
1: sí.
0: Però a vegades si te surten coses més puntuals, costa moltíssim. Doncs a mi sí que és veritat que em va costar molt trobar tota la informació que vaig posar aquí al meu treball de recerca.
1: Sí? Va ser difícil?
0: Correcte, sobretot perquè no podies buscar moltes coses, mm-hmm. I necessitava sobretot de fer recerca dintre de llibres.
1: És clar.
0: Que de fet va haver-hi una persona, l'Emili Rams, que em va ajudar moltíssim amb els seus llibres, doncs de trobar tota aquesta informació que parlava una mica del poble, d'anglès, de la fàbrica de Borés, i llavors a partir d'aquí jo vaig agafar tota la informació, la vaig recopilar i vaig poder fer el treball. Uh-huh. I també, sobretot, ara han passat molts anys, però la meva àvia va treballar a la fàbrica i em va poder explicar una mica com funcionava tot, i a partir d'aquí també vaig treure informació. Llavors, penseu que, tot i trobar-ho a llibres, que hi era complicat,
1: sí.
0: Trobar gent que hagi treballat a la fàbrica també ho era molt.
1: Testimonis directes.
0: Correcte.
1: I com ara Anglès ha tret d'aquest senyor que ha fet aquests llibres, no hi ha arxiu de tot això?
0: Hi ha un arxiu municipal que pots trobar una mica d'informació, sobretot fotografies, però hi ha, diguéssim, coses puntuals, no tot allò que t'agradaria explicar o que el millor, tot i que estigui explicat als llibres, una persona sap verdaderament com ha passat allò, llavors sí que és veritat que és molt necessari el fet que alguna persona que
1: troba
0: ho ha viscut
1: testimonis.
0: T'ho expliqui directament de com ho ha de viure tot.
1: Molt bé, doncs ara sí, si vols passem a això de l'edifici, de la fàbrica, dels edificis que es van construir en aquell moment. Tenien un valor arquitectònic?
0: Correcte, el que és l'edifici de la Borés, avui en dia que s'ha restaurat tot, es considera un bé cultural d'aquí del país, i bé, tot això que diguem de màquines vapor, de museus, que tot això que es conserva, doncs és molt important, perquè al final et deixa veure una mica la visió que hi havia anteriorment, i llavors si podem, diguéssim, protegir una mica totes aquestes coses que estan passant, com ara això de la fàbrica, o per exemple que conservem alguna muntanya, alguna cosa així, doncs que permet a la gent poder-ho visitar, poder

0: a conèixer el que va passar i és molt, molt important.
1: Sí, sí, sí. De qui ha estat la iniciativa de restaurar-ho? De l'Ajuntament o...?
0: Bé, sí, la iniciativa va ser de l'Ajuntament, que ja feia molts, molts anys que tenia pensat restaurar-ho tot, però fins l'any passat que no es va decidir obrir el museu, que de fet ho explicarem una mica més endavant.
1: Sí.
0: Doncs, bé, van tardar lo seu. Jo pensava que estaria molt més abans aquest museu i aquesta inauguració, però fins l'any passat això d'agost, juliol, doncs es va obrir aquest museu i veure la màquina de vapor, i de fet s'ha de dir que ha quedat molt bé. Si algú pot anar a visitar o té les ganes d'anar a visitar,
1: sí, és curiós.
0: Doncs hi ha dies puntuals que pots anar-hi,
1: sí.
0: Fan una visita guiada i tot, llavors és molt interessant.
1: És interessant. Tot això, dius que fa un any o fa...
0: Sí, fa qüestió d'un any.
1: Devia ser quan tu feies aquest treball, justament, que es va obrir al museu.
0: Va ser que vaig decidir fer el treball i doncs es va comunicar d'això, que ja estava a punt de restaurar-se i d'acabar-se, i doncs jo de fet vaig anar a la inauguració per veure com estava tot, d'agafar alguna fotografia, alguna cosa interessant que de fet hi havia en el museu, que hi ha informació i tot, hi ha fins i tot objectes de com ara la salfactina i coses d'aquestes que es feien servir abans a la fàbrica, llavors...
1: Sí, sí. I peces acabades, o sigui, de les que ells confeccionaven, n'hi ha?
0: Peces acabades, segur que hi ha alguna
1: segurament
0: cosa.
1: Sí.
0: Hi ha les bobines de fil que es feien, sí, servir, estan allà.
1: Sí.
0: Llavors, tot el que puguis trobar, informació, objectes, doncs està allà.
1: Està allà. Deduïm que tota aquesta producció que feia la Borés era de qualitat, perquè en aquell moment el tèxtil tenia una qualitat.
0: Correcte, al final el que vol una empresa, sobretot, ja no dic que la fàbrica de Borés, sinó altres fàbriques que hi havia, era fer un producte de debò, de veritat.
1: Sí, durador.
0: Durador, que la gent pogués fer servir, i al final una fàbrica el que vol és donar el 100%, tenir un millor producte, i clar, si tu has d'obrir una empresa per no fer la millor de la teva feina, doncs
1: sí, sí,
0: queda una mica de
1: bé, ara la qualitat és un valor que no es té massa en compte, però en aquella època sí, volíem fer un bon producte.
0: Correcte. Bé, quan parlem de productes, a mi m'agradaria parlar més de tot, més que de productes, que avui en dia la gent ja no valora les coses que tenim, les coses que avui en dia tenim la facilitat de poder anar a llocs, per exemple, anar a jugar a tennis, hi ha una pista de tennis, una pista de pàdel, anar al cinema, això sí, abans no hi era.
1: No, i tant que no.
0: O la mateixa roba, la gent no tenia la roba que tenim ara,
1: que tenim
0: 50 parells de sabates.
1: Ni de bon tros.
0: Ni de bon tros. Abans la gent tenia dos robes puntuals, que s'anava rentant...
1: La de la feina, la d'arreglar, i calçat, ja doncs ben poca cosa també.
0: I ja està, i per sort avui en dia tenim moltíssimes coses, i és una llàstima que a vegades no es valori.
1: Per sort, o no tant, perquè a vegades ens passem de consumir massa, no?
0: Correcte.
1: Potser no caldria.
0: Bé, s'ha de dir que nosaltres som unes persones que som consumistes, que estem una mica, diguéssim, tot allò del consum, que sempre volem més, que si surt un nou telèfon ara el volem, que et creien aquella necessitat doncs de, sí, tenir una cosa més nova, més innovadora, i que la gent avui en dia doncs no té en compte el que hi havia abans.
1: No es valora, i no sé realment si és bo, jo diria que no massa, no?
0: Això que et deia de un mòbil, abans no hi havia mòbils, no hi havia res, no?
1: No.
0: I ara la gent es queixa perquè no pot tenir el millor telèfon.
1: Sí. Com dèiem, no gaire més de 100 anys, i el canvi que hi ha hagut en molts aspectes. A part del museu, també ens parles de que hi ha encara, no?, el Mas del Cuc i la Vila Eulàlia, no?
0: Sí, això, diguéssim, el Mas del Cuc, diguéssim que és un petit barri que hi ha allà Anglès, i dintre hi ha el que és Vila Eulàlia, una casa molt maca, que si m'agradaria ensenyar-vos una foto, però no puc aquí a la ràdio.
1: No pots.
0: Però és una casa molt maca, que de fet era del propietari de la Borés,
1: sí,
0: que la va construir allà, i aquesta Vila Eulàlia, si podeu buscar una foto, poseu Vila Eulàlia Anglès, és de les cases més boniques que hi ha Anglès.
1: Es manté.
0: Sí que és veritat que és propietat privada, que ho va comprar una noia fa uns anys, i allò és seu, llavors no es pot entrar ni això.
1: Però
0: es veu des de fora, és molt maca, i de fet aquest tipus de construcció s'ha perdut molt. Si mireu una foto ja ho veureu, perquè us ho dic.
1: Ho buscarem.
0: Perquè, de fet, és molt maca la casa.
1: Vila Eulàlia, Molt bé. Saps la família Borés i la fàbrica, com va entrar en decadència?
0: Bé, al final... quan una fàbrica fa molta cosa, a vegades sempre diuen que és important estar a dalt de tot, però també és important mantenir-se. Llavors això li va costar una mica més a la fàbrica, també perquè ja hi havia més fàbriques al voltant del poble, sí. Ja no era aquella única fàbrica que ho feia tot. Mm-hmm. Llavors a partir d'allà, diguéssim que quan va tenir 1,000 i escaig treballadors, a poc a poc va anar, diguéssim, baixant, va perdre una mica tot el que havia aconseguit, i a partir d'aquí doncs va acabar amb el tancament.
1: Sí, sí. I arrel també de la fàbrica, a Anglès, hi va venir parar un artista, eh?
0: Hi va venir parar un artista, sí. Un artista que es diu Remedios Varó,
1: sí.
0: Que ara no recordo molt bé, em perdonareu, però em sembla que el seu pare, en el seu moment, va venir a treballar aquí, em sembla que era de Mèxic, i va venir a treballar aquí, i va venir juntament amb la Remedios Varó, i que el seu pare, de fet, treballava a la fàbrica, i ella, quan va ser més gran, diguéssim, va fer unes quantes pintures.
1: Unes... Que tenen molta anomenada.
0: Correcte, molt, unes molt pintures que són molt maques. De fet, hi ha un plànol també, un plànol de la Remedios Varó, que tot això, si podeu buscar fotos, millor que millor,
1: sí.
0: Perquè no us ho puc ensenyar.
1: No, però vaja, buscant aquest artista, podem veure la seva obra.
0: Correcte, i després aquestes obres, sobretot, són de gran importància perquè, diguéssim, que ja estan enllaçades una mica amb la fàbrica.
1: Sí.
0: Hi ha alguna pintura que surt alguna cosa relacionada amb la fàbrica, i també ella va donar visibilitat a el que és el poble d'Anglès i els seus voltants.
1: Perquè hi va viure, no?
0: Correcte.
1: I les obres, sobretot, eren entre, bàsicament, els anys 50, 60, no?
0: Correcte. Són unes pintures, diguéssim, una mica irreals,
1: sí.
0: Amb una mica de moltíssima imaginació, i són molt maques.
1: Però molt boniques. Mm-hmm. Molt bé, doncs ara... Estaria bé que ens expliquessis la part pràctica, que va ser una entrevista a la teva àvia, no?
0: Sí, una part pràctica...
1: Ah, sí, dues parts pràctiques. Aquesta entrevista i després una exposició a l'alumnat de quart, no?
0: Sí.
1: Sí, explica.
0: Aquesta part pràctica, diguéssim que crec que va ser de les coses que més vaig disfrutar i més vaig gaudir, sobretot pel fet de que una cosa de les més importants que jo volia fer era donar visibilitat, ja no... a la gent que ens està escoltant ara, sinó també els alumnes que hi havia a l'Institut Lluís Companys. Llavors, en primer lloc, vaig tenir l'oportunitat de fer una exposició als nanos de Cordeso, que per sort em van poder escoltar uns 45 minuts, després ja...
1: Ah, però uns 45 minuts ja està molt bé.
0: Ja es van tornar bojos, pobrets, perquè a vegades això de la història no agrada a tothom. Llavors, de la manera que ho expliques també és molt important, i doncs el professor, l'Àlvar, em va donar l'oportunitat d'anar a fer l'exposició. Una exposició que tenia, diguéssim, una cosa darrere, i era que els nanos anaven a fer també una sortida a Borgonyà,
1: sí.
0: Una altra colònia també, una altra colònia tèxtil, i doncs, de fet, explicava jo l'exposició aquesta una mica de les coses que tenia la fàbrica de laborers, el que anaven a visitar, i llavors feia una mica d'enllaç amb la sortida que feien després, i que de fet vaig anar i va ser molt, molt maca.
1: Vaja, tot un èxit, no?
0: Tot un èxit.
1: N'estàs content?
0: Sí, estic molt content també pel fet de que tot allò que vaig fer a l'exposició, els nanos ho van estar transmetent a les persones que ens va fer la visita guiada allà a la sortida de Borgonyà.
1: Ah, sí?
0: I que quan feien una pregunta, els nois i noies contestaven, deien això i allò
1: de lo que
0: havien après i escoltat a l'exposició. Llavors, per molt que haguessin dit poquetes coses, estic molt orgullós de que m'haguessin escoltat.
1: Doncs sí, tot un èxit, que paressin atenció, s'ho aprenguessin i
0: molt
1: després
0: content,
1: ho comentessin.
0: Molt
1: I la teva àvia què va explicar? Joana Serra es diu, eh?
0: Sí, la meva àvia, la Joana Serra, que de fet m'estarà escoltant i li envio un superpetonàs i una abraçada. Ella va treballar a la fàbrica, llavors, què menys que una persona que va treballar, m'ho puc explicar de primera mà com va ser tot.
1: De petita? Era molt
0: correcte,
1: petita?
0: Correcte, de petita i ja de més jove, doncs va estar a la fàbrica i m'ha explicat ben bé com anava tot, la manera, les condicions laborals, el que us he estat explicant ara, com vivia ella el seu dia a dia... I al final és molt important que una persona t'ho pugui explicar de veritat, perquè a vegades pensem que tot allò que a vegades podem recollir, que si les xarxes socials, els llibres, doncs a vegades no te saben...
1: No transmeten ben bé.
0: No transmeten ben bé
1: la vivència.
0: Correcte, el que una persona va viure allà a la fàbrica.
1: Alguna anècdota així destacada que t'expliqués? Alguna cosa que cridés l'atenció?
0: Bé, sobretot em va cridar l'atenció, bé, no sé si us ho pugui explicar perquè m'ho explica ella, però bueno, ho explicaré amb el seu permís. Ella és una persona...
1: Joana, li dones permís, eh?
0: Sí. Ella en el seu moment és una persona que quan era jove tenia molta cara, no? Que li agradava parlar de tu a tu.
1: Sí.
0: I va haver-hi un moment que, pareu per bé, va haver una disputa amb la persona encarregada de portar la fàbrica. I doncs bé, va tenir una disputa amb la persona encarregada de la fàbrica i bé, va quedar com a anècdota i m'ho va explicar.
1: Es va fer valer davant el que se suposa que manava.
0: Correcte, i abans, clar, penseu que la gent, per no perdre...
1: I les dones.
0: Correcte, la gent i les dones no tenien les ganes de perdre el seu lloc de treball perquè abans...
1: I no s'enfrontaven.
0: Correcte, i no volien dir-li res a l'encarregat per si passava qualsevol cosa, no? Llavors l'avi va tenir la cara de dir-li de que les coses no anaven bé, de que necessitaven més. Llavors va ser molt, molt xul, la veritat, que m'ho digués i que plantés cara.
1: Se'm recorda ben bé, no?, de tota aquesta època?
0: Sí, també m'explicava... Clar, penseu que allò va transcorrir també una mica durant la Guerra Civil, que hi havia moltes bombes i tot això, llavors és una pena que m'hagués explicat tot allò, com ho va viure, que quan estava a l'escola i tiraven bombes s'havien d'enfilar els arbres perquè no passés qualsevol cosa. Llavors, també a mi em va afectar una mica del fet de que ara estem per sort molt bé, tot i que a alguns llocs hi ha molts de conflictes. Llavors,
1: Sí, tot això impressiona, com
0: correcte,
1: dèiem.
0: Correcte.
1: Hem de valorar el que tenim i no haver passat èpoques amb aquestes dificultats com les que va passar la teva àvia.
0: Sí, jo si visqués la vida o les coses que va passar a l'àvia, no sé si seria capaç de viure-ho, perquè abans es patia molt, més si tenies petits, i bé, és una llàstima que hagués de passar aquestes coses, però mira, és la història que ens ha quedat i vivia la gent com podia. I...
1: Sí, sí, i ara, sortosament, ella també pot viure amb molta més comoditat. No?
0: Correcte.
1: Molt bé, Esteve, doncs ho hem de deixar aquí. Encara podríem continuar parlant. Per tant, et citem a la setmana que ve, ja sabem, a la segona entrevista, que serà per explicar els teus projectes, els teus gustos, les teves aficions i històries. Pots explicar la història que
0: molt vulguis. Bé, jo encantat de venir. La veritat que he disfrutat molt explicar-vos una mica, que la gent pogués entendre com és la Borés, coses històriques que ja no s'expliquen. Llavors estic molt content de venir. Des d'aquí us envio una salutació a tots i totes que m'esteu escoltant. Llavors, te dono les gràcies per haver-me invitat.
1: Gràcies per haver vingut i per haver acceptat això, explicar-nos aquest treball de recerca, així es coneixem una mica més... No només la època industrial tèxtil de Catalunya, sinó concretament de la Borés, i també que tenim aquesta opció d'anar a una visita guiada, que ens ho ensenyin i veure aquesta màquina de vapor.
0: I tant, ja us dic, si voleu anar a visitar-la, teniu tot el dret d'anar-hi. Si voleu, podeu buscar el mateix navegador a la fàbrica de la Borés, i segur que us sortirà algun apartat per tal de poder anar a visitar, que de fet hi ha alguns dies puntuals, que sigui diumenge, dissabte, i fan una visita guiada i és molt interessant. Us ho recomano moltíssim. I més aquells que els agrada la història.
1: La història. Moltes gràcies, doncs,
0: a vosaltres,
1: Esteve, i fins la setmana que ve.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Ens veiem.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
4: No! Primer has de fer la digestió!
3: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram.
8: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
9: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament assumirà el cost d'instal·lació dels filtres necessaris per eliminar els PFAS a l'aigua. L'alcaldessa Elisabet Mejía es demana paciència, atès que la solució definitiva trigarà setmanes en arribar.
10: Encara estarem així unes setmanes. No puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania. Per tant, estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la festa major amb això resolt. Però, hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula, no puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
9: Som dilluns 20 de juliol de 2026. Us explicarem també quin és el calendari de punts de subministrament gratuït d'aigua potable. L'Ajuntament ha habilitat diversos punts de distribució en cubes per garantir l'accés als veïns. Avui aquestes cubes les trobareu al local social de Niagara Park, al local social d'Àgora Park i al local social de Tordera Park. I la Peixera escalfa motors per la segona edició del concurs Correcurs de la Festa Major. L'entitat tornarà a raptar els veïns i veïnes a gravar un curtmetratge de terror en només 48 hores. Ahmed Pagès és president de la Peixera.
11: L'any passat va ser el primer any que ho vam fer i ens va sorprendre la qualitat i amb que van entrar tots els curts, perquè estaven tots, la veritat, molt ben fets. El jurat va tenir seriosos problemes per decidir quins havien de guanyar, perquè estaven tots molt ben fets, tot i tenir molt poc temps.
9: Tot a punt per al Tordeo 2 del divendres 31 de juliol a la pista Mina Gelpí. Després de l'èxit de la primera edició, l'esdeveniment torna amb un concurs de porrons, un bingo i noves sorpreses. N'escoltem un dels promotors de l'esdeveniment, en Xavi Favà.
12: Ara ja estem a la recta final, ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir, estem tots preparats i entusiasmats.
9: Avui s'obren les inscripcions per al torneig de bitlles a la fresca. Les places estan limitades a 48 equips i es podran reservar a partir de les 9 del vespre mitjançant un formulari. Anem a conèixer la previsió del temps per aquest dilluns, per aquest inici de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
13: Continuem de moment amb una situació meteorològica marcada principalment per les altes temperatures. Una calor intensa que ha de continuar també al llarg de les properes jornades, ben bé durant tota aquesta setmana. Sembla, però, que es veu llum al final del túnel i que de cara a divendres ja tindríem un entrenament de component nord que, de retruc, provocaria un descens de temperatura cap al cap de setmana i principi de la setmana vinent. Això normalment també implica un augment de la inestabilitat. En qualsevol cas, ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació que continuarà dominada pels termòmetres en la franja alta, és a dir, màximes de més de 30 graus, fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, tant avui com demà, també demà passat i dijous. Per tant, de moment, pocs canvis, amb vents fluixos avui aquí a la costa maresmeca i una situació marítima que s'ha de mantenir molt tranquil.
14: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Davant la detecció de nivells de substàncies PFAS als aqüífers del municipi, l'Ajuntament de Tordera ha activat mesures urgents per garantir la seguretat i la tranquil·litat de la ciutadania. L'alcaldessa Elisabet Mejías ha confirmat que la solució tècnica definitiva serà la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable, una inversió que assumirà íntegrament el consistori per evitar qualsevol repercussió en les tarifes que paguen els veïns. La declaració d'aigua no apta en determinades zones ha generat una incertesa que l'Ajuntament vol combatre amb prudència. Tot i que s'ha demanat paciència, l'alcaldessa ha explicat que la instal·lació dels filtres durarà algunes setmanes. Tot i el desig municipal de tenir el problema resolt per a la festa major, el nivell d'incertesa de les analítiques fa que no es pugui garantir una normalització immediata. Escoltem Elisabet Mejías.
1: Els filtres de carbó encara trigarem unes setmanes a tenir-los instal·lats, i a més ens trobem a sobre que tenim a l'agost pel mig i és molt, molt difícil mobilitzar les empreses amb... sí que es fa, i pagant el doble i sobretot per tenir allò el projecte enllestit. Jo crec que amb els filtres anirem passat l'estiu i veurem la tendència de de les anàlisis. Exacte, no sabem si ara ens arribés alguna bona ploguda i fes que baixessin tots els pifes, però com que no en sabem els comportaments, no sabem si pugen per sequera perquè fa molt temps que no plou, o si en cas de pluja ens en baixaran més de dalt. Veurem, haurem d'esperar que unes setmanes, encara estarem així unes setmanes, no puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania, per tant estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la festa major amb això resolt, però hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula, no puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
0: Mentre persisteixi la qualificació d'aigua no apta, recorda que l'aigua de l'aixeta no ha de ser utilitzada per beure ni per cuinar, tot i que sí que es pot fer servir per altres tasques domèstiques com rentar els plats o regar l'hort. Davant l'emergència, el govern municipal ha llançat un avís important per evitar fraus a la ciutadania. Es recorda que tota l'aigua distribuïda per l'Ajuntament és totalment gratuïta i s'ha alertat la població perquè extremi les precaucions davant persones que puguin oferir aigua de pagament a domicili. Escoltem Elisabet Mejías.
1: Mireu, totes les persones que tenen mobilitat reduïda o incapacitat de mobilitat, les persones que són dependents, les que estan ateses per al SAT, es gestiona des de serveis socials i l'aigua es porta a domicili a través de protecció civil. Alerta amb això, perquè quan hi ha emergències sempre sorgeix la picaresca. També avui voldria donar el missatge de ull amb qui es reparteix aigua a les cases. L'aigua a domicili només es reparteix a través de protecció civil. Per tant, a través de persones que van identificades, de protecció civil de Tordera. Ull amb això perquè sembla ser que hi havia algú que ja començava a repartir aigua a domicili. Per tant, ull amb la picaresca en casos d'emergència.
0: A llarg termini, l'objectiu del municipi és consolidar la seguretat del subministrament mitjançant un pla d'inversions ja planificat. La mesura principal serà la connexió de la xarxa d'aigua de Tordera a la desaladora de Blanes, una infraestructura que ja permet a municipis veïns com Palafolls o Blanes diluir l'aigua i rebaixar els nivells de contaminants. Així mateix es preveu renovar el dipòsit d'aigua de Sant Andreu per solucionar problemes de pressió i instal·lar una estació de bombament cap a la zona d'Àgora Park. Ho explicava l'alcaldessa.
1: Totes aquestes quatre inversions, que és molta, la tenim prevista al llarg de 4 anys. Què ens passa ara? Que hem d'actuar d'urgència i, per tant, el primer que hem de fer és atendre l'urgència i treballar per la instal·lació dels filtres de carbó actiu i, sobretot, a l'estació de bombament de l'aigua des d'aquí fins als pous d'Àgora, perquè amb els filtres de carbó actiu resolem el pou de captació a Tordera-Marreixac, però deixem desatès la zona d'Àgora. Per tant, intentem connectar també, farem una cosa i després farem el pedaç per un altre. Vull dir que fem-ho tot.
0: Respecte a l'origen de la contaminació, l'alcaldessa ha exigit a l'Agència Catalana de l'Aigua, organisme competent, que realitzi un perimetratge de les zones de mostreig i identifiqui l'activitat industrial responsable per tal d'exigir les responsabilitats patrimonials oportunes. Parlem de que l'Ajuntament de Tordera ha publicat també el calendari detallat per al subministrament gratuït d'aigua potable mitjançant cubes a diferents punts del municipi. Aquesta mesura s'emmarca en la resposta a la situació actual d'incertesa sobre la qualitat de l'aigua a la xarxa. Us detallem a continuació els horaris i les ubicacions disponibles per recollir aigua. Avui dilluns, des de les 9 fins a 10:45 del matí, trobareu la cuba al local social de Niagara Park. De 11:45 a 1 del migdia, la cuba es dirigirà al local social d'Àgora Park. I de 5 de la tarda a 6:45 de la tarda, trobareu la cuba al local social de Tordera Park. De cara a demà dimarts, de 9 del matí a 11:45 del matí, al local social de Sant Pere. De 11 a 12:45 trobareu la cuba a Terra Brava, a l'entrada de l'illa de les Escombraries. I demà dimarts, de 6 a 7 de la tarda, estarà situada al pavelló dels Països Catalans de Tordera. El dimecres, de 9 del matí a 11:45, estarà situada al local social de Roca Rossa i de 11 a 12:45 al local social de les Ferreres. La cuba es dirigirà dijous, de 9 a 11:45, a Mar Reixac, al carrer Ginestar. I el divendres, de 9 a 11:45, al local social de Can Domènec i de 6 a 7 de la tarda al pavelló dels Països Catalans. Una cuba d'aigua que també estarà disponible dissabte, de 9 del matí a 11:45, al local social de Masmora i de 11 del matí a 11:45 al local social de Sant Daniel. Per poder recollir l'aigua és obligatori que la ciutadania dugui les seves pròpies garrafes per omplir-les, establint-se un límit màxim de 4 garrafes de 8 litres per persona.

0: Encara queda un mes i escaig per la celebració de la Festa Major de Tordera, però l'associació La Peixera ja ha començat a preparar una de les propostes més esperades de la seva oferta festiva, el concurs de curtmetratges Correcurs. Després de la bona acollida de la primera edició, l'entitat ha confirmat que la iniciativa tornarà a formar part de la programació. El certamen proposa als participants el repte de crear, gravar i editar un curtmetratge de terror en un temps màxim de 48 hores. Per garantir que tots els projectes s'elaborin en aquest termini, l'organització revelarà un element obligatori que haurà d'aparèixer a totes les produccions. En parla Amet Pagès, president de La Peixera.
1: Aquest any a la Festa Major tornarem a repetir el Correcurs, que és un concurs de curtmetratges on els participants que s'apunten prèviament, també a través de les nostres xarxes socials, això ho anunciarem ja passada la Peixera d'aquest proper dissabte, es pot fer individual o es pot fer per equips. Tenen 48 hores per fer un curtmetratge de terror amb un element que nosaltres els donem, com l'any passat va ser, per exemple, el protagonista del curt havia de ser un raspall de dents.
0: A la passada Festa Major, el nivell de les propostes va sorprendre molt positivament l'organització, que va destacar l'esforç i el talent dels participants per tirar endavant curtmetratges molt ben elaborats, malgrat la pressió del rellotge.
1: L'any passat va ser el primer any que ho vam fer i ens va sorprendre la qualitat i amb què van entrar tots els curts, perquè estaven tots, la veritat, molt ben fets. El jurat va tenir seriosos problemes per decidir quins havien de guanyar, perquè estaven tots molt ben fets, tot i tenir molt poc temps.
0: Tota la informació detallada sobre les bases, la data exacta de l'activitat i la projecció final dels curts s'aniran desvetllant a través dels canals oficials i les xarxes socials de La Peixera. L'entitat anima tothom a anar pensant idees per participar en aquesta experiència cinematogràfica. I no deixem les activitats de cara a les properes setmanes, perquè el veïnat de Sant Daniel ja prepara per rebre el Tordeo 2, que tindrà lloc el proper divendres 31 de juliol. Després de la gran acollida que va tenir l'any passat, aquest vespreig, enfocat especialment a gent jove, torna a la pista Mina Gelpí en un horari que anirà de les 7 de la tarda fins a les 3 de la matinada. L'edició d'enguany mantindrà l'essència festiva amb DJs, menjar i beguda a preus populars i vindrà carregada de sorpreses. Entre els plats forts de la programació que ja s'ha donat a conèixer, destaca la incorporació d'un concurs de porrons. Així mateix, l'organització ha confirmat que es mantindrà el joc del bingo, una de les activitats amb millor acollida de la primera edició. Segons ha explicat en Xavi Favà, promotor de l'esdeveniment, l'èxit del bingo de l'any passat va ser totalment inesperat.
2: Nosaltres som nets i fills de famílies que hem gaudit sempre de la Festa Major de Gelpí, que ho recordem com un punt d'unió, de retrobament amb tots els veïns, amb les famílies. Ho recordem amb una especial estima quan rèiem a ballar les nostres àvies, a la Jero, a l'Encarnit, a la Trini, i ens negàvem que això es perdés. Llavors, potser els últims anys no s'havia trobat una aposta prou atractiva pels joves, i els que hi anàvem era perquè això, per l'estima que li teníem. Llavors, teníem l'opció de casar-nos i no fer res, i resignar-nos, o proposar.
0: Més enllà de la festa d'enguany, en Xavi Favà ha volgut recordar que l'impuls de crear el Tordeo neix del sentiment de pertinença de diversos joves del poble que han crescut gaudint de la Festa Major de Gelpí. Amb aquesta iniciativa es busca oferir una proposta atractiva i modernitzada que serveixi com a punt d'unió per a les noves generacions, tal com ho feien antigament les festes tradicionals amb els seus avis.
2: Hi ha algunes coses que ens guardem com a sorpresa. Sí que hem anunciat, per exemple, la porronada, un curs de porrons. També podem anunciar el bingo. El bingo va agradar molt l'any passat, no ens ho esperàvem, però potser va ser el moment on tothom es va conèixer allà, tothom va fer pinya, va agradar moltíssim. I aquest any hi ha coses que no podem anunciar, però agradaran molt. Deia la gent de Maresma ara fa un parell de setmanes aquí a Ràdio Tordera que a l'Espai els agrada jugar, el Tordeo també.
0: El Tordeo 2 es presenta com la resposta dels joves de Tordera per revitalitzar l'oci nocturn i comunitari als veïnats del municipi, amb el misteri de diverses sorpreses que es mantindran en secret fins al mateix divendres. L'organització prepara els últims detalls perquè la nit surti tal com esperen.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'emoció de les Villes Catalanes torna a ser la gran protagonista de les nits d'estiu. Aquest vespre a les 9 s'obre oficialment el període d'inscripció per la nova edició del Torneig de Villes a la Fresca 2026. La competició, una de les cites més esperades del calendari estival, se celebrarà des del pròxim dilluns 3 fins al divendres 7 d'agost al Parc de la Sardana. Enguany, la penya del Bistec ha fet una aposta ferma per la modernització. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi en el procés de registre. Deixant enrere les habituals gestions per correu electrònic, les inscripcions es formalitzaran exclusivament a través d'un nou formulari en línia amb un límit màxim de 48 equips participants. Per tal de garantir l'equitat i el caràcter obert del torneig, només 10 d'aquestes places podran ser ocupades per equips considerats federats. El preu per poder competir s'ha fixat en 10 euros per jugador. Tot i el salt tecnològic en la gestió, l'essència i la normativa de la competició es mantenen intactes. Com és habitual, la participació està oberta a qualsevol persona a partir dels 8 anys d'edat i els equips hauran d'estar formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. Durant la setmana de competició, la cita diària arrencarà a les 9 del vespre i les partides s'allargaran fins que finalitzi l'activitat. Com a cloenda, l'últim dia s'organitzarà una botifarrada que serà totalment gratuïta per a tots els jugadors i jugadores participants. L'organització també vol fer partícip a la resta del poble, de manera que els veïns, familiars o acompanyants que no hagin jugat durant el torneig podran sumar-se a aquest sopar de cloenda amb un preu de 6 euros per persona. En la notícia de Ràdio Tordera podreu veure el link en el qual podeu utilitzar per apuntar els vostres equips.

0: El govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el programa que ha de transformar la mobilitat a la comarca amb una inversió de 384 milions d'euros fins al 2032. El projecte inclou la pacificació de la Nacional 2, la millora dels accessos a la C32 i diverses actuacions per potenciar el transport públic, la mobilitat activa i la descarbonització. La primera actuació que tirarà endavant serà la transformació de la Nacional 2 al seu pas per Mataró. El projecte ja està aprovat i les obres podrien començar a principis de 2027. Tot i que la major part dels trams de la Nacional 2 es convertiran en una via amb un carril per sentit, a Mataró es mantindrà el format de dos carrils per sentit amb alguns punts per les característiques urbanes del municipi. Pel que fa a la C32, el Departament de Territori ja redacta els projectes executius de 5 nous enllaços entre Alella i Sant Pol de Mar: Alella Masnou, Taià, Premià de Mar, Cabrils, Vilassar i Sant Andreu de Llavaneres. Aquest primer paquet d'actuacions compta amb un pressupost de 120 milions d'euros i les obres estan previstes per al 2029. En una segona fase també es construiran els accessos de Calella i Pineda amb una inversió estimada de 30 milions d'euros. I d'altra banda, Blanes ja té a punt el dispositiu de seguretat per al 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que se celebrarà del 23 al 27 de juliol. El pla mobilitzarà cada nit prop d'un centenar d'efectius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, bombers, protecció civil, serveis sanitaris i equips logístics, amb l'objectiu de garantir la seguretat de milers d'espectadors cada any que segueixen aquests espectacles pirotècnics. Entre les mesures previstes es mantenen les zones de seguretat al voltant del punt de llançament i, de fet, allarga la seva cobertura en sentit sud, incloent part del passeig de la Marina. Enguany també s'amplia la zona d'exclusió marítima fins a 350 metres. A més, els Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil faran vigilància aèria a través de drons. I anem a conèixer el temps, la previsió meteorològica per aquest dilluns, també per aquest inici de setmana. Tota la informació amb en Joaquim Serra.
1: Continuarem amb calor intensa al llarg dels pròxims dies. De moment, els termòmetres continuaran per la franja alta amb valors que superaran els 30 graus, aquí a la comarca fins i tot fregant els 35 cap a l'interior del Maresme. Això passarà demà, també demà passat i probablement de cara a dijous. Ara bé, cap al cap de setmana, principis de la setmana vinent, sembla que tindríem un canvi de situació, una entrada de vents del nord que arrossegaria una massa d'aire més fresqueta cap aquí a casa nostra, i això de retruc hauria de provocar un descens de temperatura i també un increment de la inestabilitat. Evidentment, queden molts dies i ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment, mentre això no arriba, com dèiem, avui tornem a tenir una jornada estable, assolellada, amb alguns núvols prims aquesta tarda, poc importants, vents fluixos i situació marítima que es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, a tres quarts del mateix, amb unes temperatures màximes que poden pujar una mica. I si avui quedaran al voltant dels 32-33 graus a prop de la costa i cap als 35 a l'interior de la comarca, demà fins i tot podríem pujar, com dèiem, un grauet més i arribar als 34 puntualment en alguns punts de la franja costanera. Pel que fa a demà passat, tot continuarà igual, per tant, el dimecres que es mantindrà la mateixa situació i dijous també, bàsicament amb estabilitat i domini del sol. A partir de divendres comencen a entrar vents del nord i, per tant, les temperatures, tot i que lentament, aniran a la baixa i aquest descens el notarem molt més de cara al cap de setmana.
2: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
3: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres un convidat especial perquè encara no ha visitat aquest programa, La Teranyina, i amb això, doncs, que l'introduiré sense més temps per perdre. Per tant, introdueixo i presento en Xavi Favà, promotor del Tordeo. Encara no havies estat per aquí, per tant, et saludo i t'aprofito per preguntar què et sembla aquest plató, per exemple.
4: Bon dia, gràcies per convidar-nos al primer i, bueno, encantats de poder explicar què és el Tordeo a la gent del poble de Tordera i...
3: Sí, sí, tu mateix, explica'ns una mica això, que és el Tour d'Eo, perquè la gent, l'any passat, per exemple, en vau fer una edició d'aquest esdeveniment, però per la gent que no el conegui, de què tracta aquest esdeveniment?
4: Bé, doncs nosaltres som nets i fills de famílies que hem gaudit sempre de la Festa Major de Gelpí, que ho recordem com un punt d'unió, de retrobament amb tots els veïns, amb les famílies, a la Festa Major. Llavors, ho recordem amb una especial estima quan traiem a ballar les nostres àvies, a la Jero, a l'Encarnit, a la Trini, i ens negàvem que això es perdés. Llavors, potser els últims anys no s'havia trobat una aposta prou atractiva pels joves, i els que hi anàvem era perquè això, per l'estima que li teníem. Llavors, teníem l'opció de casar-nos i no fer res, i resignar-nos, o proposar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, vam parlar amb qui havíem de parlar, vam fer propostes, i l'any passat se'ns va donar l'espai, se'ns va donar l'oportunitat, i creiem que la vam aprofitar bastant bé amb el Tour d'Eo 1. Tenim entès que va agradar bastant, i no ens quedava un altre que fer el Tour d'Eo 2. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, aquest any tenim novetats.
3: El Tour d'Eo, per tant, per recollint aquest nom, que ve d'entenc de Tardeo, de Tordera, aquest mix amb aquest nom, és un vespreig que vau fer ja, com comentaves, l'any passat. No sé com va ser la resposta de la gent, us va venir molta gent, com ho vau viure tot?
4: Doncs ens va sorprendre bastant, perquè sí que és veritat que som del veïnat de Sant Daniel, no a Tordera Poble, i això a vegades és un hàndicap. Però creiem que vam fer una molt bona publicitat. El jovent de Tordera, tot i que no ens coneixia molt, ens va conèixer amb el Tour d'Eo 1, i aquest any els que van venir repetiran i segurament convidaran els seus amics i amigues, i estan tots convidadíssims.
3: Et volia preguntar precisament per aquesta publicitat que vau fer a través de xarxes. Vam veure des d'aquí, des de ràdio i des del poble, que els anuncis que fèieu eren aquesta frase, bueno, aquesta paraula de preguntant Tour d'Eo. De què venia sobretot aquest anunci, potser, de publicitari?
4: Doncs la veritat és que, bueno, érem un grup de joves que anàvem a altres festes i parlàvem molt del Tour d'Eo. Vam començar a gravar, se'ns va acudir Tour d'Eo en forma de pregunta, va agradar, creiem que tenia alguna cosa que agradava, i a la gent se li ha quedat el Tour d'Eo aquest com a pregunta.
3: Mm-hmm. Parlem d'aquest any també, perquè ja vau anunciar que fèieu aquest Tour d'Eo 2. Et volia preguntar, per començar, si es farà la mateixa localització i una miqueta quin seria l'horari una mica i l'ubicació.
4: Sí, doncs ho farem a la Mina Gelpí. Allà és un lloc magnífic, els que hi heu estat, i corre l'aire, si està molt bé, estem una mica lluny de tot, i l'horari és el mateix, de 7 de la tarda començarem a 3 del matí.
3: A quin dia es farà, que això no t'ho he preguntat?
4: 31 de juliol.
3: El 31 de juliol. Per tant, queda relativament poquet. Entenc que ja esteu preparant els últims detalls, no? De tot plegat.
4: Sí, sí. Ara ja estem a la recta final, ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir, estem tots preparats i entusiasmats.
3: No sé què ens podríeu explicar de si es duen a terme algunes activitats, perquè ara parlaves de DJs. No sé si teniu preparades algunes activitats, alguns jocs típics d'oci nocturn. Què ens pots explicar?
4: Sí. Fins on us puc explicar, hi ha algunes coses que ens guardem com a sorpresa. Sí que hem anunciat, per exemple, la porronada, un curs de porrons, i això també podem anunciar el bingo. El bingo va agradar molt l'any passat, no ens ho esperàvem, però potser va ser el moment on tothom es va conèixer allà, tothom va fer pinya, va agradar moltíssim. Hem de donar les gràcies a la Nàdia, que va ser un ajudant que l'any passat va proposar el bingo i va ser tot un èxit. I aquest any hi ha coses que no podem anunciar, però agradaran molt.
3: Per tant, us guardeu aquestes sorpreses que la gent ho podrà descobrir la mateixa nit, no?
4: Sí, deia la Jana Maresma ara fa un parell de setmanes aquí a Ràdio Tordera que a l'Espai els agrada jugar, al Tordeu també els agrada jugar.
3: Molt bé, per tant, aquí acaba passant gent entrevistats i a tothom diu la seva. També comentaves que ja teniu preparats els DJs. Quin estil de música se sol escoltar en aquest Tordeu?
4: Doncs la música és una mica a gust de tots. Música de festa major, música popular, reggaeton, tallets, el que el públic li agrada al final.
3: Pel que fa a preus o entrada, no sé si és un esdeveniment amb entrada o és gratuït, com funciona?
4: I nosaltres treballem molt perquè sigui ser una festa major del poble i per al poble. Llavors és totalment gratuïta. L'únic que demanem és el respecte com l'any passat, que tothom vingui allà a gaudir, que vingui gent que va només a passar-ho bé, i l'entrada és totalment gratuïta perquè és una festa major.
3: És gratuït i entenc llavors que comentaves que teniu preparades les barres. Hi haurà servei de bar per menjar també? Sí. O serà només per beure, podríem dir?
4: No, estem molt orgullosos de ser una festa major que ens agrada fer pinya, ens agrada fer comunitat. Llavors tenim una barra a preus de festa major, però també tenim una brasa que uns autèntics experts en barbacoa estaran aquell dia fent botifarra, fent tot el que demanin. Està molt bo, això, a preus populars.
3: A nivell personal, ja per anar acabant una mica l'entrevista, Xavi, no sé com ha estat organitzar aquest esdeveniment. Quantes persones també, mentre la curiositat, saber quantes persones heu organitzat tot això?
4: Doncs hi ha molta gent al darrere. Hi ha des del veïnat de Sant Daniel com a organització fins a molts dels altres que estem entre Tordera i Badalona, els fotògrafs, hi ha molta gent al darrere. No dir els noms perquè és realment hi ha molta gent, però els hi volem donar les gràcies perquè les cares visibles som alguns, però hi ha molta gent al darrere. Llavors, he agraït també a tota aquesta gent.
3: Ara comentaves aquesta connexió amb Badalona, que m'ho has recordat, que ho has dit al principi també. Vaig veure, diria, si m'equivoco, corregeix-me, que hi ha també un servei de bus que connecta a Tordera Barcelona. Com funciona més o menys això?
4: Això són coses que hem anat provant. Llavors, la intenció hi era, i farem Tordeo 3, Tordeo 4 si tot va bé, i ho acabarem fent. Aquest any vam tantejar
3: com una prova pilot, al final
4: una prova pilot.
3: Val.
4: Però ho acabarem fent.
3: D'acord. Doncs ja per anar acabant, si vols enviar algun missatge per la gent, què els diries a la gent per convèncer-los que pugui venir a Tordeo?
4: Bueno, convidem a tota la gent jove i no tan jove de Tordera, que a nosaltres ens agrada, ens encanta Tordera, la festa major de Tordera, però el veïnat de Sant Daniel creiem que té alguna cosa especial, alguna cosa diferent, i al final també és per a Tordera. Llavors, això, us convidem a tots.
3: Doncs Xavi, moltes gràcies per venir aquí i explicar-nos una mica tot això, i esperem doncs que vagi molt bé aquest Tordeo 2.
4: A vosaltres, moltes gràcies.
3: I amb vosaltres també, que ens acomiadem una setmana més a La Taranyina. Ens trobem la propera setmana amb una nova entitat per conèixer.
5: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol continua amb la seva agenda aquesta tarda. Els jugadors i el cos tècnic han estat rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, i després s'han traslladat al Palau de la Moncloa, on els ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. L'autobús dels campions ha sortit ja de la Moncloa per fer una ruta per Madrid fins a la plaça de la Cibeles. Ja hi ha milers de persones que els esperen. I parlem de la criminalitat a Barcelona, que ha baixat un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se, això sí, 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció dels incidents amb armes de foc. Són dades que ha presentat avui la Junta Local de Seguretat. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat.
3: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant, de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai, comença a donar uns resultats positius.
2: I el Departament d'Economia ha demanat aquest dilluns a la resta de conselleries que enviïn ja la documentació per als pressupostos del 2027 abans del 23 d'octubre, segons consta a un ordre publicat al Diari Oficial de la Generalitat. Tenen fins al 10 de setembre per enviar les seves propostes de l'articulat a l'avantprojecte de llei de pressupostos, la previsió d'ingressos i la previsió de despeses finançades amb fons europeus. I atenció, perquè Protecció Civil manté l'alerta de perill per incendi forestal, que serà més elevat, el dia més elevat aquesta setmana serà dimecres, 22 de juliol. El Meteocat emet un avís de calor diurna intensa per avui i també per demà, a la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià, a les Garrigues, l'Urgell, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre. A més, es preu calor nocturna a molts indrets de Catalunya. La temperatura serà molt elevada, arribarà al pic de la temperatura el dijous. I parlem de Vertebra Dansa, que enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival que torna a la ciutat on va néixer reunirà companyies i artistes internacionals fins al dia 26 de juliol. I un apunt perquè Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones per rodar la versió amb personatges reals en anglès de la pel·lícula Enredados, la seva adaptació del conte de Rapunzel. Els operaris transformen tant l'interior com l'escalinata de la catedral.
4: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui, dilluns 20 de juliol. Anem a encetar la setmana. Un dilluns on molta gent pot estar de ressaca després de que la selecció espanyola guanyés el Mundial ahir diumenge, guanyant 1-0 a Argentina. Avui n'hem de parlar, tot això i més. Avui i ara, a la banqueta d'estiu, poseu-vos còmodes, agafeu la vostra cerveseta, agafeu les vostres cosetes per ficar, que això ja comença. Vinga, va!

Vinga, va, anem entrant en sumari per explicar qui estarà assentat al meu cantó en aquesta banqueta d'aquesta nova setmana, que l'iniciem amb aquesta segona estrella de la selecció espanyola en temes de Mundial de Futbol, i és que la selecció va guanyar ahir Argentina per 1-0, i és de la primera selecció que té en vigència el Mundial femení, el masculí i també les Olimpiades. Per tant, també l'Eurocopa. Per tant, això també és bastant històric. Avui al meu cantó tindrem a l'Ot Manresa, a Santera, aquí a la banqueta de l'estiu de Ràdio Tordera, doncs, per parlar una mica i fer aquest balanç del Mundial, comentant-nos com va veure ell el Mundial, com va veure la final i també el seu equip, tant revelació com decepció, igual que farem amb els jugadors, tant el jugador decepció com el millor jugador del torneig. Per ell, no farem cas a tot el que s'han entregat. La FIFA va entregar ahir els premis. Per tant, tot això i més avui, i aquí, i ara mateix, a la banqueta d'estiu. Si dona temps, també tindrem una mica de les efemèrides d'avui, 20 de juliol.

Vinga, anem a posar l'actualitat tordarenca en el plat de sobre la taula. Hem de parlar que avui s'obren les inscripcions per al torneig de les Bitlles de la Fresca. Les places estan limitades a 48 equips i es podran reservar a partir d'avui mateix a les 9 del vespre mitjançant un formulari. Un cop acabi la banqueta d'estiu, obriu les tauletes, obriu els ordinadors, obriu els mòbils i apuntar-nos tots a les Bitlles de la Fresca. L'emoció de les Bitlles catalanes torna a ser la gran protagonista de les nits d'estiu. Aquest vespre, a les 9, s'obren oficialment el període d'inscripcions per a la nova edició del torneig Bitlles a la Fresca 2026. La competició, una de les cites més esperades del calendari estival, se celebrarà des del pròxim dilluns 3 fins al divendres 7 d'agost al Parc de la Sardana. Enguany, la penya Albistec ha fet una aposta ferma per la modernització. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi en el procés de registre. Deixant enrere les habituals gestions per correu electrònic, les inscripcions es formalitzaran exclusivament a través d'un nou formulari en línia en un límit de 48 equips participants. Per tal de garantir l'equitat, en el caràcter obert del torneig, només 10 d'aquestes 48 places podran ser ocupades per a equips considerats federats. El preu per poder competir s'ha fixat en 10 euros per jugador. Tot i el salt tecnològic de la gestió, l'essència i la normativa de la competició es mantenen intactes. Com és habitual, la participació està oberta a qualsevol persona a partir dels 8 anys d'edat i els equips hauran d'estar formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. Durant la setmana de competició, la cita diària arrencarà a les 9 del vespre i les partides s'allargaran fins que finalitzi l'activitat. Com a cloenda, l'últim dia s'organitzarà una botifarrada que serà totalment gratuïta per a tots els jugadors i jugadores participants en el torneig. L'organització també vol fer partícips a la resta del poble, de manera que els veïns, familiars o acompanyants que no hagin jugat al torneig podran sumar-se a aquest sopar de cloenda amb un preu de 6 euros per persona. Podreu trobar el link per apuntar-vos a aquest formulari a la notícia que acabem de llegir a radiotordera.cat.

0: I anem entrant ja en matèria, anem a parlar d'aquest Mundial, on Espanya l'ha guanyat contra l'Argentina amb un gol de Ferran a la pròrroga. El davanter trenca al minut 106 la resistència del Dibu i la ultradefensiva de l'Argentina. La segona estrella de l'equip espanyol ha dut la firma de Ferran Torres. En el minut 106 ha aconseguit rebentar el pla ultradefensiu d'Escaloni i una Argentina que ho ha confiat tot al seu porter, Dibu Martínez. Ho ha parat tot el porter argentí, excepte la rematada del davanter del Barça, després d'una deixada de luxe de Nico Williams de cap i des del segon pal a la centrada de Pedro Porro. El de Foyos entra en la història com a successor d'Andrés Iniesta. Messi ha pagat el peatge de la proposta reactiva dels seus i no ha trobat el seu moment. La primera part de domini espanyol, i és que el duel ha tingut poc ritme. Entre la calor, els 27 graus a Nova Jersey, i les poques intencions d'exposar-se d'Escaloni, Lamine Yamal hauria pogut trencar el guió als 4 minuts, però el Dibu ha començat la seva exhibició de reflexos i va començar a frustrar les ganes espanyoles. Al primer temps, el conjunt espanyol no ha passat del Xutxo Oyarzábal, massa centrat, i el de Cucurella, que ha anat massa creuat. La lesió de Lisandro Martínez ha aguditzat el poc risc argentí i al segon temps Espanya ha acumulat ocasions de Baena, Olmo, Ferran, Merino o Lamine. Tots ells han topat amb el porter argentí, que ha enviat el partit a la pròrroga amb un vol després d'un xut de falta de Lamine Yamal. L'albiceleste, massa endarrerida, no ha trobat el moment Messi. Amb tot, Scaloni ha volgut fer un pas endavant amb l'entrada de Paredes per McAllister, tot i que Espanya ha passat a trobar més espais. L'expulsió d'Enzo Fernández al 93 ha acabat de condicionar el partit. Semblava que Emiliano Martínez seria l'heroi de la vigent campiona, inspiradíssima davant de Nico Williams, a qui han anul·lat un gol per la trepitjada prèvia de Merino. Però l'atac i gol espanyol ha tingut premi. El gol de Ferran, a qui han anul·lat una segona diana per fora de joc, ha fet justícia de domini absolut dels de la Fuente, vigents campions d'Europa i ara, damunt. L'Argentina ho ha provat a la desesperada, però era massa tard. Aquest ha estat el gol més reivindicatiu de Ferran Torres, i és que les coses bones acaben arribant. La diana contra l'Argentina ha tingut un pes significant per al davanter blaugrana, que ha reconegut que se sent alliberat després de les crítiques. Hi ha gols que valen títols i d'altres que també serveixen per reivindicar-se. Ferran Torres ha triat el millor escenari possible per estrenar el seu compte golejador en aquest Mundial, la final contra Argentina. I és que el davanter del Barça, escollit l'MVP del partit, ha trencat el seu silenci amb una diana decisiva i una celebració carregada de significat, fent el gest que les crítiques poden continuar mentre ell continua parlant sobre la gespa. I és que el gest no és pas casual. Tot i completar una temporada notable amb el Barça amb 21 gols entre totes les competicions, Ferran ha continuat convivint amb els dubtes sobre el seu rendiment. Les ocasions fallades, la falta de continuïtat a l'11 inicial i les comparacions constants amb altres atacants han alimentat un debat que l'han acompanyat durant tot el curs. Ell, però, ha respost sempre de la mateixa manera: amb gols. Al final, el gol ha estat un alliberament molt gran. Ha estat una persona molt criticada, però el destí està escrit, i dono gràcies a Déu, que sempre em dona forces per seguir i sempre dona a qui més s'ho mereix. Eren les paraules, i aquest cop, a més, ho ha fet en el partit més important de tots. El seu gol del torneig ha arribat quan més el necessitava a la selecció espanyola i quan més li podia servir per també en un àmbit personal. Tot no és bonic, perquè Paredes va perdre els papers i va agredir a Eric García i a Gavi després de la final. El migcampista argentí protagonitza una tangana amb dos jugadors del Barça just després del xiulet final del Mundial. Unes imatges amb molta polèmica. Leonardo Paredes ha estat protagonista de les escenes més tenses de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Un cop acabat el partit, el migcampista argentí s'ha encarat amb Eric García i després en Gavi, en una acció que ha obligat a intervenir jugadors i membres dels dos equips. Les imatges mostren primer l'enfrontament amb Eric García i tot seguit la reacció de Gavi, que ha sortit en defensa del seu company. La tangana ha acabat amb Paredes expulsat després del partit i amb una escena que ha generat molta repercussió internacional. El desencadenant del polèmic final apuntava a una resposta impulsiva de Paredes a un comentari de Gavi després de la derrota de l'Argentina. en un moment en els que els jugadors espanyols celebraven el títol. Però ara han sortit a la llum unes imatges que apunten que tot va començar amb un cop de puny de Nahuel Molina a Rodri, que podeu veure les imatges per les xarxes socials. També es va poder veure tot seguit una agressió d'Ayala, integrant del cos tècnic de l'Argentina, sobre Dani Olmo, que no donava crèdit amb el que estava passant. I ara, deixant de banda lo negatiu, hi han moltes promeses que s'hauran de complir. I és que ara us porto les promeses més curioses que han de complir els jugadors d'Espanya després de guanyar el Mundial. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Cucurella i altres internacionals han promès tatuatges, canvis de look i fins i tot regals si la Roja aixecava el trofeu. Espanya, que és campiona del Mundial, i ara toca complir les promeses que alguns jugadors havien fet abans de la final. Des de canvis d'imatge fins a tatuatges i sortejos per als aficionats, el vestidor de Luis de la Fuente havia convertit la il·lusió pel títol en una llista d'apostes que ara passa a la primera línia. Una de les més comentades és la de Lamine Yamal, que va prometre deixar-se barba i bigoti durant 3 setmanes si Espanya guanyava el Mundial, a més de sortejar 100 auriculars entre els seguidors. La seva proposta, pensada per acompanyar en tot moment esportiu amb un gest cap a l'afició, és una de les que més ressò ha tingut a les xarxes socials, a part de l'abraçada amb Messi. Una de les altres ha estat de la Marc Cucurella, que també havia fixat la seva propera aposta en la de tatuar-se una petita imatge de Luis de la Fuente, la seva cara, si la Roja es coronava campiona. Aquesta idea s'hi va sumar entre d'altres jugadors com Àlex Baena i Borja Iglesias, que van comprometre un tatuatge similar per immortalitzar el títol. No tot quedava en tatuatges. Pedri havia avançat que es tenyiria els cabells de blanc o de ros, mentre que Gavi es plantejava un canvi de look encara més cridaner, amb un rosa com a color protagonista. Ferran Torres, per la seva banda, va assegurar que reparia el gap si Espanya aixecava el trofeu, i David Raya va deixar la porta oberta a un tatuatge relacionat amb el Mundial. I ara sí, acabats aquesta actualitat general, on ens hem allargat una miqueta, però per crec que l'ocasió també calia, anem a donar pas, sí que sí, a l'Ot Manresa amb els continguts del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!
1: Ara mateix, ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

0: Doncs vinga, va, anem a començar a xerrar del tema d'actualitat, del que us he comentat ara al principi, i és que ahir es va coronar la selecció espanyola, va aconseguir la seva segona estrella en aquest Mundial, sobrepassant l'Argentina. I avui, per fer una mica aquest repàs general, doncs tenim amb nosaltres a l'Ot Manresa. Bona tarda, Ot, benvingut de nou a la banqueta d'estiu, en aquest cas. T'havíem vist en el show, a la banqueta, t'estrenes ara, eh?
1: Sí, bon vespre, Jordi. Gràcies a tothom qui ens escolta. Sí, m'estreno a la banqueta, la veritat, perquè i molt content, perquè és un format que a mi particularment m'agrada moltíssim i que sempre que em puc ho segueixo, o sigui, endavant.
0: T'anirem veient per aquí, jo crec que ara properament, sí. És que a més hem de parlar també del Club Futbol Tordera.
1: Sí, un dia d'aquests.
0: Ja estem tenint gairebé totes les renovacions, tenim els dos primers fitxatges que ja vam comentar aquí per Ràdio Tordera,
1: sí. Però
0: a més ja tenim clubs provisionals i tot.
1: Exacte.
0: Ja en parlarem,
1: ja en parlarem
0: d'això més endavant.
1: Parlarem perquè hi ha molta teca.
0: Exacte, sí. Aquesta setmana no patiu que de tot això tindrem una notícia tant dels grups del Club Futbol Tordera com del Club Petit Tordera, perquè els dos s'han sapigut bé, el Club Futbol Tordera sí que porta un parell de setmanes que estaven els grups provisionals, però sí que el Club Petit Tordera, doncs el divendres vam tenir aquest programa especial reaccionant al sorteig dels grups de l'Hockey Lliga que ha anat a la Lliga Nord, ja ho vam veure divendres. Anem a centrar-nos, el que anàvem a parlar avui, anem a parlar una mica sobre aquest Mundial. Un Mundial, ostres, no sé com l'has viscut tu, primer de tot, volia saber com l'has viscut tu.
1: A mi, en general, bé, narro futbol, per tant, a mi m'agrada el futbol, m'agrada veure futbol i el Mundial n'és un. És veritat que hi ha altres formats que òbviament m'agraden més, per exemple, la Champions, però el Mundial és un format. L'he viscut amb... L'he seguit gairebé sempre que he pogut. Òbviament, els partits de les 3 del matí no, perquè...
0: No, jo tampoc.
1: L'endemà ens hem d'aixecar per treballar i no toca, però sí que els resums me'ls he mirat i sempre que he pogut els he anat seguint. I sobretot aquesta fase eliminatòria, que diguem-ne que és la més interessant, on la gent ja s'hi juga les coses, doncs sí que m'ho he anat mirant més. Ha sigut força interessant tot plegat.
0: Un Mundial on s'han jugat 104 partits, és a dir, el més gran de tota la història, i fins i tot ara les últimes notícies deien que potser es volien ampliar fins i tot encara més places per al proper Mundial que es celebrarà per aquí. Ostres, un canvi de format, t'agrada que hi hagi més gent?
1: Sí? A mi m'ha agradat molt que hi haguessin més seleccions. Al principi feien conya de si ampliaven perquè pogués entrar a Itàlia o no, però és veritat que a mi el format amb més seleccions que el normal m'agrada molt, perquè vol dir que hi ha més partits, que hi ha més grups i per tant més possibilitats que la gent entri. A mi, i a més això, vull dir, més equips equivale a més partits de futbol, per tant això a mi m'agrada.
0: No, i a més comentaves el nom d'Itàlia, que ara es veu que ja han anat a picar la porta d'en Guardiola, la selecció italiana.
1: Doncs mira, és una... Faríem bo.
0: Jo crec que és la persona...
1: És que no tenen mals jugadors al país italià. Vull dir, al final és d'estranyar. Òbviament que pots tenir algun ensurt, però quan passa alguna cosa així és que alguna cosa no rau a dins. Per tant, el que has de fer primer de tot és tenir un bon seleccionador.
0: Sí. Anem a parlar una mica sobre aquest Mundial. Va guanyar Espanya, va guanyar ahir. A més, per 1-0, gol a la pròrroga. Una mica les semblances amb tot això que s'ha comentat, no?, del Mundial del 2010, les coincidències que farien que la selecció espanyola tornés a guanyar. Ostres, un gol en el 116 en el minut d'Iniesta, ara de Ferran Torres, un altre jugador del Barça, que patia una mica de depressió en els instants previs o a les temporades prèvies. Ha passat el mateix, ara el minut 106, un altre jugador del Barça. Ostres, amb moltes casualitats i un Mundial que és la primera vegada que un rival no xuta porteria en els 90 minuts.
1: És que és una barbaritat. A la semifinal Espanya també va jugar contra França, que va arribar al final a xutar porteria, però que en una final argentina el còmput global després de més de 120 minuts jugats hi hagués, fossin 0 xuts a porteria i només 2 xuts en general, em sembla una aberració. I insisteixo, també agafo el partit de les semifinals d'Espanya contra França. França, amb prou feines, va trobar porteria, també, sobretot a la primera part. És que no... Absolutament desapareguts tots dos equips. Per mi em sembla indigne que un equip arribi en fase final i disputi un partit d'aquesta mesura. Vull dir, una cosa és l'altra semifinal, per exemple, Anglaterra-Argentina, que bé, pots tenir una mala primera part o pots tenir un mal final de partit, pots tenir errades, però l'altra és no jugar absolutament a res. França per mi no va jugar res, Argentina per mi no és que no va jugar res,
0: no,
1: és
0: no,
1: que
0: no,
1: es va tancar
0: no la va veure, no la va veure.
1: Des del minut 15 es va tancar al darrere, sabia greu perquè veies a Leo Messi posat a un quart de camp o al cercle central pràcticament de mig del camp, que dius, és que no és tan còmode perquè no està en posició natural, o sigui, el que estan fent és tancar els jugadors. No, bé, jo perquè ho vaig veure a través de la televisió pública i rai, però imagina't pagar un tiquet per veure aquest partit. A mi, com a aficionat al futbol, em sembla indigna.
0: I més el preu que estaven...
1: Clar, i més el preu que d'això. No em queixo perquè, insisteixo, ho vaig veure gratuïtament, però jo arribo a pagar per aquest partit i m'indigna molt. És una final a nivell futbolístic fluixíssim i d'un nivell molt, molt baix.
0: Però què creus, que la selecció espanyola ha estat digna guanyadora d'aquest Mundial?
1: Sí, sens dubte. Clara guanyadora de semifinals, clara guanyadora de la final. Vull dir, al final, quan un equip té la majoria d'ocasions de gol, té el 80% de la possessió i no li arriben a xutar a porteria, seria injust que no es guanyés un partit d'aquesta fórmula, no? Per tant, sí, digne guanyador. L'únic que em sap greu futbolísticament és que no hi hagués més nivell, ni a semifinals ni tan sols a la final.
0: Vaig a tirar la dada graciosa perquè sé que a molts els agrada, i és que deien que Espanya no podia guanyar perquè mai havia guanyat una selecció amb un entrenador que fos calb.
1: Hòstia,
0: no sabia aquesta. No havia passat mai a la història. Doncs mira, s'ha trencat aquesta norma.
1: És bona.
0: Però he escoltat que aquest Mundial, per exemple, ha guanyat un equip, no han guanyat els noms. Jo crec que moltes seleccions tenien molt més noms que la selecció espanyola, i Espanya, per exemple, potser Lamine ha tingut un rol diferent al que es tenia acostumat. Jo crec que ha madurat futbolísticament. Se li diu que, no sé, primer això, comenta'm una mica el que n'opines, no? De que ha guanyat un equip i
1: dubte.
0: No guanyen els noms, i s'ha demostrat.
1: Fernan Torres ho va dir, les declaracions de després del partit, diu, quin gol, no? Et comparen amb Iniesta, diu, el gol és de l'equip, no? I diu, i de no sé quants milions de persones, bueno, això ja... Però és veritat, o sigui, em quedo amb això, amb la descripció de que aquesta selecció ha destacat més per la conjunció, per l'equip i per el joc de pilota que han fet, que no pas per un sol jugador. Argentina ha arribat al final gràcies a Lionel Andrés Messi Cuccettini, vull dir, és que és...
0: Sí.
1: Vull dir, les individualitats, les assistències de gol i el fet de ser el segon màxim golejador del Mundial l'han portat allà. Espanya no. Espanya ha sigut... Bé, doncs ha presentat una proposta de joc, ha presentat una proposta futbolista, i quan no arribava un, arribava l'altre. Vam veure que Pedri començava a ser titular, al final va acabar sent suplent. Bé, hi han hagut rols, és veritat que Luis de la Fuente ha fet una molt bona selecció. El clar cas de tot plegat és a la porteria. O sigui, va tenir els pebrots, permeteu-me que ho digui així, de sentar Joan Garcia després de la trossa temporada que s'havia fet amb el Barça, i ho ha encertat. Només han encaixat un gol en tot el Mundial.
0: Jo crec que el tema de la porteria no ha encaixat cap gol. Unai Simón no va començar a fer la seva feina fins al partit de Bèlgica. Perquè la defensa que tenia, Laporte i Cubarsí,
1: qui és l'altre?
0: És els que no deixaven passar a la gent. És a dir, ostres, el Mundial de Laporte i de Cubarsí és estratosfèric.
1: És espectacular. Jo sempre ho dic. Mira, jo he jugat de defensa molts cops i trobo que la posició més complicada, juntament amb el porter, és la de central, perquè el porter com a mínim té glòria si el veuen. El central, si ho fa molt bé, normalment tampoc no té els aplaudiments. I en aquest Mundial, Laporte i Pau Cubarsí han demostrat que són els millors centrals del món ara mateix.
0: Què n'opines? Anem a parlar de noms propis. Parlem ara mateix de Cubarsí, 19 Cubarsí. Anys, millor jugador jove del Mundial, pràcticament, ostres, un dels millors, no només jove, sinó del Mundial i de la selecció.
1: I que condueix molt ràpid amb el cotxe. Si aquesta també te la diré, perquè
0: sí?
1: He viscut... Sí, a 150. Sí. Bueno, jo no, vull dir, a mi m'alentaven. És una barbaritat, aquest jugador. És que és el que dèiem, és molt difícil ser central i ser un central de la Masia, que t'han donat l'oportunitat, t'has establert i a sobre vas a un Mundial a fer un paperàs com aquest, és espectacular. Vull dir, és que el gol de l'empat d'Argentina a la pròrroga te'l salva Pau Cubarsí, sí, des del terra, una passada sí, endarrere, no sé si era de Messi. És que és espectacular. Llavors, bé, és, sens dubte. Li van donar trofeu, a veure, ajuda'm, a millor jugador jove?
0: Sí, en Cubarsí.
1: Pues em sembla poc. És veritat que Rodri ha fet un gran Mundial, però... però per mi el millor jugador de la selecció és un poc Cubarsí.
0: Anem a parlar ara de Rodri. Era el següent nom que et volia treure i posar damunt de la taula. Va ser escollit millor jugador del torneig, en global. Per tu ha fet un Mundial tan bo o li han donat perquè ha destacat en els últims partits? És a dir, comenta, perquè hi ha hagut una mica de polèmica, no només a fora, sinó aquí també, de veure qui realment es mereixia aquest trofeu, perquè Rodri al principi no estava gaire bé tampoc.
1: No, jo crec que Rodri i Pedri justament no han estat bé perquè jo crec que no s'han entès en zona...
0: Es solapen molt, no?
1: Exacte, tenen un perfil molt semblant i òbviament amb els dos noms que tens, doncs Luis de la Fuente va provar de posar-los junts i no, com dius, se solapaven. Per això tots dos van tenir mals partits. Pedri el van sentar, ja no ha agafat tants minuts i Rodri doncs ha seguit i sense Pedri doncs ha pogut destacar més. No dic que sigui culpa seva, ans al contrari, jo crec que ha fet una evolució molt bona Rodri en el Mundial, destacant sobretot en aquests partits finals i per tant partits més importants. Però bé, si he de destacar, si he de triar algú, jo em quedo amb el central català.
0: Haguessis donat aquest premi també a Cubarsí, no?
1: És que no, la dificultat de ser central, de parar a jugadors i alhora d'evitar que t'arribin i et xutin a porteria, és extremadament complicada.
0: Mm. I més aquí... O sigui, t'has enfrontat a Cristiano, t'has enfrontat a Mbappé, bueno, tots els davanters de la selecció francesa, a tots, no? Vull dir, són moltíssims, després a Messi, ostres.
1: Messi, és que al final t'has enfrontat, has tapat els millors davanters de la història del futbol, vull dir, o a la majoria, i ho has fet excel·lentment, és espectacular.
0: El nom de Ferran, que dona el gol, abans l'hem comentat, però ara que estem parlant de noms propis, anem a tornar-lo a treure. De la victòria contra Aràbia Saudita per 5-0, es va veure amb un gol que li van anul·lar per fora de joc, que anava dient en veu baixa, sisplau que sigui gol, sisplau que sigui gol, és a dir, sí. Estava mentalment molt tocat.
1: Sí.
0: A donar la victòria a l'equip, com l'has vist?
1: Bé, al final en Ferran, per molt que tingui inestabilitat futbolística, és un tio que sap fer bé les coses, per això està al Barça, per això està on està, i ahir en el gol estava on havia d'estar. Vull dir, es va desmarcar molt bé, abans que la pilota entrés en zona d'àrea, ell ja estava sol a la frontal, vull dir... els moviments d'aquell gol, si els recupereu, són perfectes, són excel·lents, no està ja perquè s'emporta el rebot i prou, no? Llavors, és un jugador que li va molt bé aquest gol, espero que li duri, perquè a mi el que m'interessa és el Barça, i és on estarà, en principi, Ferran
0: ara
1: Torres.
0: Ara sona per marxar, per això,
1: Bueno, escolta'm, si ens donen 120 milions per aquest tio, o 100 milions,
0: jo
1: poso-li a 7,
0: el porto.
1: No, és veritat, el que diu que ha patit molt, se l'ha criticat molt, generalment no m'agrada criticar, excepte si ets Araujo, i a Ferran, justament, bueno, hi ha cosetes, i a mi el que em trontolla més és aquesta inestabilitat, sobretot per si vols ser el davanter referent del Barça, perquè necessites una marxa Lewandowski, per tant, necessites un. I no pots estar depenent de la irregularitat d'alguns jugadors que són molt bons, però que hi ha partits que no apareixen. Per tant, òbviament, content per en Ferran, endavant amb això, però si ens donen 100 milions... Endavant.
0: I l'últim nom, Lamine, que no ha tingut un Mundial de golejador d'encarar, perquè ja realment a tots els partits ha tingut dos fins a tres marcatges a l'hora, però Luis de la Fuente en una roda de premsa deia això, que ostres, després d'haver guanyat, que Lamine ha jugat un futbol diferent al que acostuma a jugar, i ha ajudat moltíssim a l'equip. Ostres, creus que s'està infravalorant també el Mundial de Lamine per no haver marcat o no haver jugat el seu joc que acostuma a mostrar? demostrar?
1: Jo crec que sí, és veritat que se l'ha vist incòmoda. Vull dir, és la realitat, segurament pel que dius, perquè Luis de la Fuente l'ha fet jugar diferent, un pèl més endarrerit, ja no estava amb tanta profunditat, no guanyaven les esquenes, que això també li agrada molt, o no donava ell els passes, que això també, doncs... Llavors, ha sigut un Mundial complicat futbolísticament, però que ha demostrat saber-se adaptar, que això també és interessant. Perquè ara tenim amb el Barça tenim a Hansi Flick, però què passa si te'l canvien o Hansi vol canviar el sistema de joc? Necessitem, o sigui, els millors jugadors són aquells que s'adapten a totes les situacions. I jo crec que Lamine ho ha demostrat. No ha marcat, però les ha tingut, ha fet assistències, i sobretot el més important, un tema d'estadística, cada partit tenia a dos persones mínim sobre seu. Això vol dir que un altre tio ha d'estar lliure.
0: I ha sigut el jugador més de driblings de tot el Mundial, però amb molta diferència. És a dir, també, ostres, ofensivament ha estat també en allà.
1: Mira, exacte. A mi m'hagués preocupat si no hagués tingut aquesta
0: picardia.
1: Aquesta picardia, aquestes ganes d'arribar. Saps? Si el vés vist molt més apagat, dius, hosti, a veure què li està passant.
0: És que venia de lesió, eh?
1: Ah, clar, és que venia de lesió. Es va lesionar a final de temporada amb el Barça. Llavors, bueno, a mi em feia patir que jugués
0: al Mundial. Va arribar apurat.
1: Sí. Llavors, a mi em feia cosa aquesta por, que no presentés fam de gol, no? o de driblar, i ha sigut al contrari. Les estadístiques ho diuen. La Mina, el màxim jugador amb driblings, per tant, ho ha intentat. Davant de dos, tres tios, si no ets Leo Messi, és molt difícil d'anar-te'n. I ja està, i ho ha fet. Òbviament no ha sigut el millor de l'equip, com he dit abans, per mi és una altra, però ha fet una tasca complicada també psicològicament, que és la d'agafar un paper secundari.
0: Fent un parèntesis a banda del Mundial, uh-huh. En una temporada on hi ha Mundial, la pilota d'or acostuma a anar molt relacionada.
1: Sí,
0: si guanyava Argentina, potser el nom el teníem clar, uh-huh. Tot i que jugués a l'Inter de Miami, però el sí. Mundial de Messi amb 39 anys és espectacular. Si passava a Anglaterra a la final... Kane tenia molts números.
1: Mm-hmm.
0: Ara? Què passa ara?
1: És molt bona pregunta. No ho sé. No, és que no t'ho sé dir. Vaig preguntar el mateix. I perquè dic, hòstia, a veure què... Aquí se li dona l'MVP del torneig, no? Amb tot plegat. I llavors, quin significat té?
0: Creus que Rodri la pot tornar a guanyar? A mi em deixaria una mica fred.
1: A mi em deixaria una mica desentès del sí. Que és el mercat de la pilota d'or. A mi em deixaria molt desentès, perquè no ha sigut el millor jugador, clarament. Ha sigut segurament el millor jugador a decidir la FIFA, però no ha sigut allò, hòstia, no, sens dubte Leo Messi, o en el seu moment, no, sens dubte tal persona, no? No sé, jo crec que segurament condicionarà, però no en tinc ni idea de com... Veurem, a veure si s'atreveixen també a posar algun migcampista o defensa a la part alta de la pilota d'or, que això també fa anys que no es veu i que és interessant.
0: Ara que deies això, vaig veure una comparativa entre la pilota d'or de Cannavaro amb Itàlia, que va guanyar sí. el 2006 al Mundial, amb les estadístiques de Pau Cubarsí en aquest Mundial, el sobrepassa.
1: El sobrepassa, sí.
0: Les estadístiques de Cubarsí sobrepassen les de pilota d'or de Cannavaro.
1: En la quantitat de passades i
0: les intervencions. Supera tot, i 19 anys.
1: Sí, és una barbaritat. Bueno, és que ha fet molt bon Mundial, però és que a més ha fet una molt bona temporada amb el Barça. Sí. Llavors és complicat no recompensar-lo d'alguna forma, més enllà de tots els premis juvenils que hi hagi,
0: sí.
1: Que això sí. Perquè
0: clar, almenys... És que fa 3 anys, el 2023, estava guanyant el MIC aquí sí. A prop de Tordera, sí. I 3 anys després està guanyant el Mundial, és a dir, déu-n'hi-do la carrera que ho versi. Per anar acabant una mica, qui creus que ha tingut un camí més difícil, l'Espanya o l'Argentina?
1: Espanya.
0: Hmm?
1: Sí, a nivell de
0: bueno,
1: noms.
0: Aquesta potser era clara.
1: És a dir, a nivell de noms, noms de seleccions que t'has enfrontat, sí. Després, a l'hora de la veritat, és el que dic, la semifinal, per molt que el resultat sigui curt, igual que la final, són un passeig. És veritat que la final és molt més dura a nivell físic, perquè vens molt més carregat.
0: És una final, eh? Vull dir, sempre són molt diferents.
1: Exacte, hi ha molta pressió, tot plegat, però... Però bé, Argentina, és veritat que el quadre que li havia tocat era més àgil, diguem-ne, era més àgil. Per tant, sí, mm-hmm. Això.
0: Per tu, el millor jugador del torneig, per tu?
1: L'únic que ho va ser.
0: I jugador de decepció?
1: Uf. Hòstia.
0: És complicada, aquesta és complicada, perquè pot sortir per tots costats.
1: Sí, perquè la de dir Cristiano Ronaldo seria enganyar-me a mi mateix, perquè jo ja sabia que seria decepció.
0: Clar.
1: No per res més. Més que res, perquè té una edat, tot plegat, tothom li vol inflar les esperances al principi, però quan el veu jugar t'adones que, hòstia, que sí que és bo, però...

0: Noruega, que sí que ha arribat a dalt de tot.
1: La selecció decepció.
0: A Brasil.
1: Sí? Diries Brasil?
0: Sí. Sí, jo crec que tenen equip i entrenador per haver fet més del que, de lo que han fet. I van perdre contra Marroc, que és una... Marroc, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Que és una bona selecció. Però...
1: No, perdó, perdó. Brasil va perdre contra Noruega.
0: Contra Noruega, és veritat.
1: Sí, Marroc va passar contra Països Baixos.
0: Tota raó. Doncs això, per mi Brasil.
1: Jo aquí em decanto cap a una altra selecció.
0: A veure quina?
1: Et diré Portugal.
0: Ah, Portugal.
1: Perquè, o sigui, no m'explico, eh? No és perquè sigui culé i dir, ostres, hi ha Cristiano. No. A mi, abans de començar el Mundial, per mi era una de les preferides, Portugal, a guanyar el Mundial. Tenen un mig del camp espectacular, però un equip amb el millor lateral esquerre del món, un dels millors migcampistes del món, el que se suposa que és el millor davanter de la història del futbol, per alguns. Però,
0: terrestre, perquè...
1: Per favor.
0: Galàctic n'hi ha un altre.
1: No pot ser que no passis com a segon del grup del, sí, del teu... Bueno, del teu grup, i no passis de vuitens.
0: Jo és el que t'he dit, eh?
1: Tenies un equipàs.
0: Jo tenia la sensació de que ja serien el pitjor equip.
1: Ah. Jo sabia que el paper de Cristiano no seria tan protagonista.
0: Uh-huh.
1: Jo ho sabia, i per mi crec que li ha faltat també una mica d'atreviment a l'entrenador, doncs, a sentar-lo. No està per ser titular. Et pot entrar en els minuts finals i necessites centrar pilotes i que te la remati, però ja no està per ser titular. No és com Messi, que amb 39 anys està fet un dels millors mundials, també. Que lo estrany a les estadístiques generals no és que Mbappé hagi agafat a Messi i hagi quedat per sobre de Messi. És que Messi estigui en aquest debat.
0: Estigui encara, exacte, en aquest debat.
1: O sigui, el tema és que com Messi amb 39 anys pot estar encara aquí?
0: Està, o sigui, s'ha disputat el títol de màxim golejador a un tio que li treu 12-13 anys. Vull dir, hosti, és que anem a posar-ho en situació de plegat. És una bestialitat, lo de Messi. Jo per mi sempre ho dic, aquest noi se l'ha de treure de qualsevol tipus de comparació. Vull dir, tu pots tenir un debat sobre els millors jugadors o qualsevol cosa, però Messi mai hi pot entrar, perquè sempre serà el millor de tot. Llavors, per donar una mica de joc, l'has de treure.
1: Odi, la gran pregunta que es fa tothom.
0: Vinga.
1: Ara que ha acabat el Mundial, què?
0: Ara 8... Clar. Ara vull durant uns dies.
1: Arriba a les 9 i... Què miro?
0: Què miro?
1: Acabava de sonar la banqueta i ja està. Vull dir, paraven la ràdio i engegaven la tele i ja tenien el Mundial. Però ara?
0: No. Què faig ara? No? I a més, ara que encara queda un mes perquè comença la pretemporada del Club Futbol Tordera, és veritat que d'aquí un mes estarem a Torrepuig.
1: Més o menys justos.
0: Sí, un mes i festa major. Per cert, una pretemporada bastant ben parida. Jo crec que ens agradarà a tots bastant.
1: Sí?
0: Sí.
1: Jo anirem, ho anirem veient. Home, però res, està d'actualitat amb el mercat de fitxatges tant general com del Tordera, per veure si hi ha més novetats.
0: Sí, és
1: que... Han d'haver-hi més novetats, oi?
0: Hi ha més novetats.
1: Hi ha més novetats?
0: Sí. Ni d'aquests en parlem, va.
1: No, i tant, ens veurem aquesta setmaneta, si tot va bé.
0: Va.
1: Ens xerrem de tot això. Primer de tot, moltíssimes gràcies per estar aquí.
0: Merci a tu, Jordi.
1: I, l'ho dit, ens veiem d'aquí poc.
0: Gràcies, que vagi bé.

Vinga, va, anem a acabar el programa amb una mica d'aquestes efemèrides d'avui, 20 de juliol, i és que comencem amb el 20 de juliol del 1976, on la llegenda del béisbol nord-americà Hank Aaron va aconseguir el seu home run número 755 i l'última de la seva carrera professional, jugant amb els Milwaukee Brewers. Durant dècades, aquest va ser el rècord absolut de la Lliga, una xifra que semblava imbatible. I Aaron no només va fer història per la pilota, sinó que va enviar, la va enviar fora del camp, sinó per ser un dels més grans icones de la lluita pels drets civils de l'esport nord-americà. També, avui, un 20 de juliol, en aquest cas del 1924, avui, a més, és el dia de l'escac. Es considera el dia mundial de l'escac perquè aquest 20 de juliol del 1924 es va fundar a París la FIDE, la Federació Internacional d'Escacs. Es va formar perquè, precisament durant els Jocs Olímpics de París d'aquell mateix any, perquè volien que els escacs fossin inclosos com a esports olímpics oficials. Al final no van entrar al programa

olímpic principal, però es van, ens van deixar la federació, d'escacs més gran del món i un dia per celebrar tota aquesta comunitat. I és que avui es celebra que els escacs pot ser un esport. Avui compleixen anys llegendes com Ray Allen, un dels millors tiradors de 3 de la història de l'NBA i campió amb els Boston Celtics i Miami Heat. Si és que els aficionats de l'NBA i del bàsquet podeu recordar aquell triple agònic a les finals del 2013 contra el San Antonio Spurs, i és que va ser ell que va donar aquesta victòria. Una altra dada curiosa, i és que el 20 de juliol és històricament un dia clau en el Tour de França, una data on sovint s'han après de les situacions més surrealistes de la muntanya. Aquesta potser és una dada més curiosa, i és que heu de saber que els primers Tours de França, cap als anys 20 o 30, els ciclistes paraven a mig camí a les tavernes per beure cervesa i vi perquè pensaven que els hidratava molt millor que l'aigua en dies de molta calor. I és que imagineu-vos estar pujant a algun port dels Alps i després de dues cerveses ben fresquetes, ostres, seria molt més complicat, eh? I acabem dient que un 20 de juliol del 1973 va morir el mític Bruce Lee. I amb aquestes acabaríem les efemèrides del dia d'avui.

Nosaltres que ho deixem aquí, arribem al punt final d'aquesta banqueta d'estiu d'avui dilluns 20 de juliol, obrint aquesta setmana amb aquesta victòria de la selecció espanyola en el Mundial, aconseguint la seva segona estrella a l'escut. Hem fet aquesta valoració amb l'OTA Manresa. De fet, hem tingut aquestes petites efemèrides. Demà potser fem una explicació més en profunditat del que ha sigut aquest Mundial amb en Damià, però recordeu que ara a les 9 s'obren les inscripcions a les bitlles de la fresca. Teniu el link del formulari, recordeu que aquest any vam formulari, teniu el link a la notícia de Ràdio Tordera, a radiotordera.cat, a la notícia d'esport d'avui dilluns. Nosaltres, que ens acomiadem, ens veiem demà amb moltes cosetes. És una setmana amb moltes entrevistes, ja veureu. Vinga, va, que acabeu de passar una magnífica nit, acabeu de descansar i ens veiem demà. Que vagi molt bé, a reveure.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Milers de persones omplen els carrers de Madrid en el recorregut que fa la rua de la selecció espanyola fins a la plaça Cibeles. Els jugadors i el cos tècnic han estat rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis, acompanyats de les princeses Eleonor i la infanta Sofia, i després han traslladat al Palau de la Moncloa, on els ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La rua ha iniciat el recorregut pel carrer Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya i Serrano, i després està previst que passi per la plaça de la Independència, la Puerta del Calà i els carrers d'Alfonso XII i de Montalbán abans d'arribar a la plaça Cibeles, on la celebració culminarà amb una festa per homenatjar els campions del món. A hores d'ara, per cert, ja hi ha actuacions musicals. I Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Grau ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno fins ara era el secretari general de la conselleria i ha pres possessió del càrrec aquesta tarda. Es tracta del primer canvi a l'executiu. A l'acte de presa de possessió, Salvador Illa, el president, ha volgut destacar que es tracta d'un canvi de conseller, però no un canvi de polítiques, i ha volgut defensar la política entesa com a servei públic.
3: També us un missatge de reivindicació de la política entesa com a servei públic. No és senzill, ni és, hauria de ser, o m'agradaria que fos més comú que persones amb trajectòries professionals d'excel·lència en els àmbits acadèmics, com el que ens ocupa de la senyora Martínez Bravo, amb una trajectòria professional consolidada, diguin, moment, jo paro i em dedico un temps al servei públic per des de la política.
2: El president de la companyia aèria espanyola Plus Ultra, Julio Martínez Solà, ha confirmat davant del jutge de l'Audiència Espanyola, José Luis Calama, que l'empresa va pagar 530.000 euros en comissions a companyies vinculades a l'empresari Julio Martínez Martínez, amic de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, per afavorir la concessió del rescat públic de la companyia. I l'Ajuntament de Terrassa començarà els propers dies les obres de la reforma de l'escola al Vallès. Així podrà traslladar l'alumnat infantil a l'edifici de primària i alliberar els espais necessaris. De fet, serà una de les obres del confort climàtic de més de 40 escoles amb una inversió prevista de 400.000 euros. I per primera vegada a la història, les entrades del 30è concurs de castells a Tarragona s'han sortejat de manera pública en un acte obert al teatre. S'han sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
4: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els

Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Tornem a Deep Purple perquè una sola sessió no és suficient per abastar la magnitud d'aquesta banda. La primera part ens va portar pels grans himnes, pels moments legendaris de Machine Head i per la els temes triomfals dels 70 i 80. Però Deep Purple té tantes cares i tants racons que seria injust deixar-ho aquí. He seleccionat 6 temes més per completar el retrat d'una banda que és, senzillament, una de les més importants que ha donat la música en el segle XX. Temes que sovint queden a l'ombra dels grans èxits, però que revelen la profunditat real d'un grup de músics excepcionals. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem amb el primer tema del primer gran àlbum de la seva etapa daurada, Speed King, el rei de la velocitat. Va ser un tema de Deep Purple in Rock l'any 1970 i va ser tot un cop de puny a la cara de la indústria musical. Mentre molts apostaven per la suavitat del pop, Deep Purple escollia l'agressivitat i el llenguatge. La veu de Ian Gillan arrenca la cançó a capella i quan entra la banda ho fa amb una força que no deixa indiferent a ningú. Blackmore desplega un dels seus passatges, de guitarres més furiosos i en John Lord respon amb l'orgue com si totes dues bèsties combatessin per aquell espai sonor. Speed King és un manifest. Deep Purple havia triat el camí dur i no tornaria més enrere.

0: Space Tracking se'ns havia colat, en vez de Speedkin, se'ns ha colat en el seu lloc Space Tracking, que és una peça que els músics aprofitaven per explorar, per improvisar, estirant-se fins als límits. Una cançó que el disc dura 6 minuts, però que en directe podia arribar fins als 8, 9 o 10, com és el cas en aquest cas. En Blackmore s'expressava amb una llibertat que pocs guitarristes han tingut, i en John Lord delirava amb el seu orgue Hammond en territoris entre el jazz i el rock, podríem dir còsmic. Sí, crec que còsmic és una bona definició. En Gillan cridava, ballava, omplia l'escenari. La lletra és una invitació al viatge intergalàctic totalment absurda i meravellosa alhora. Come on, come on, all let's go space tracking. Vinga, vinga, anem a carretejar per l'espai. Rock i llibertat sense miraments, sense restriccions. Això es diu Purple. Ara anem a escoltar, sí, el tema que ens portava abans, que és Speedkin, el rei de la velocitat.
1: So this was the first attempt we ever had at really doing a sort of rock and roll ballad. A very gentle, seductive, discreet, intimate, not to say frustrating. Ah, this could get worse.

Speedkin, aquest gran tema dels nostres protagonistes avui, els Deep Purple. Speedkin, el rei de la velocitat. I sí que us diré una cosa, no tot a Deep Purple és velocitat i potència. La banda sempre ha tingut una vena emotiva i blusera que sovint queda eclipsada per temes com aquests, temes més contundents. Lazy, Mandrós, és un dels millors exemples d'aquest costat més càlid i tranquil de la banda, una peça instrumental que deixa cada minut parli per si mateix. Lazy, Estreta de Machine Head, és una jornada, és un tema de 7 minuts aproximadament que comença amb una melodia lenta i fumejant, com un despertar en una tarda de diumenge. L'orgue de John Lord pren el protagonisme amb una dolçor inusual, i en Blackmore, per un cop, no va a la guerra, sinó que conversa, dialoga, es pren el seu temps. Ian Gillan no canta versos, sinó que es limita a fer, diguéssim, moviments o veus treballades guturals en els moments més adequats, com si un director d'orquestra que sap quan ha de parlar i quan ha de callar. Una peça que demostra que Deep Purple no era una banda d'un sol color, sinó que tenia un espectre sencer de llum sonora i de varietat. Anem a escoltar aquest tema tan conegut, tan tranquil, des del Made in Japan, Lazy, els nostres protagonistes avui al Rockmaster, els Deep Purple.

Traca final, Lazy, aquest gran tema des del Made in Japan Live l'any 1972. Ara anem per un altre tema, anem amb un tema totalment diferent, una mena d'estranya, una mena de dona estranya. Strange King of a Woman és una de les peces, una de les seves interpretacions més completes, publicada l'any 1971 com a senzill i posteriorment inclòs en versions en directe que van deixar el públic sense paraules. Aquesta cançó és un exemple perfecte de la interacció entre la guitarra i la veu que Deep Purple dominava com ningú. En els concerts, Strange King of Woman es convertia en un duel magnètic entre en Ritchie Blackmore i en Gillan. El guitarrista tocava una frase... Sí, sí, el guitarrista tocava una frase. I el cantant la contestava amb la veu, cosa molt habitual amb els Deep Purple, en un joc de pregunta i resposta que podia durar minuts i que deixava el públic bocabadat. La lletra descriu una relació intensa i contradictòria plena de tensions i atraccions, amb línies com Strange King of Woman, Won't You Be My Friend? Estranya dona, vol ser la meva amiga? El so blusero de la cançó contrasta amb la duresa dels altres temes i mostra una banda amb un ventall expressiu totalment amplíssim. Anem a escoltar aquest gran tema, anem a escoltar els Deep Purple, els nostres protagonistes avui, els Rockmasters.

Estareu d'acord amb mi? Estareu d'acord amb mi que Ian Gillan és potser de les millors veus del rock de tota la història, de tot el món? És una veu fantàstica. Blackmore i Gillan estan en estat de gràcia en aquest tema que acabem d'escoltar, Strange King of Woman. Ara anem, ja que portem 5 dècades escoltant la música d'aquests grans Deep Purple, anem amb When a Blind Man Cries, Quan plora un cec, un tema que durant anys va ser la cara B d'un senzill i que molts no van arribar a conèixer, però que amb el temps s'ha convertit en una de les peces més estimades pels fans. Una balada bluesera, lenta, poderosa, amb...

0: Ian Gillan lliurant potser la seva interpretació vocal més honesta i despullada, sense artificis, sense efectes, només la veu com ell sap fer i tot el sentiment. John Lord toca l'orgue amb una delicadesa que commou totalment, i amb Ritchie Blackmore construeix un solo breu però amb una profunditat emocional que fa aturar el cor completament. Deep Purple, demostrant que quan volen també poden fer plorar, i nosaltres encantats de deixar-nos portar. Anem a escoltar When a Blind Man's Cries, quan plora un cec, des de Birmingham, l'any 2001. Anem a escoltar aquest tema dels nostres protagonistes, els Deep Purple.
1: That was a song called I Don't Know, which I wrote with Roger a couple of years ago before I was bloody fired. Here's one I wrote a long time ago. It's one of my favorite Deep Purple songs. It's called When a Blind Man Cries.

0: aquest estiu. Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Més d'un milió de persones, segons la delegació del govern a Madrid, omplen els carrers de la capital espanyola per rebre la rua de la selecció de futbol, que ha d'arribar fins a la plaça Cibeles en un bus descapotable en breu. La rua ha començat el recorregut poc abans de les 8 de la tarda. Està previst que a la plaça Cibeles hi hagi una gran celebració amb actuacions musicals, artistes com Ana Mena o Lola Índigo. Per cert, que no m'han passat ni 24 hores que la selecció espanyola va coronar-se com la millor del món, i Adidas ja ha anunciat que quan sortirà a la venda la samarreta amb les dues estrelles que acrediten que han guanyat dos mundials. Segons la marca de roba esportiva, això passarà el 4 d'agost. Més tema, Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Bravo ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i ha pres possessió aquesta tarda. Aquest és el moment concret en què ha promès el càrrec.
3: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
4: Sí, prometo.
2: El nou titular de Drets Socials ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ha estat 12 anys i també ha estat 9 anys com a diputat al Parlament. Protecció Civil manté l'alerta pel perill d'incendi forestal que arribarà al màxim el proper dimecres, dia 22. El Meteocat ha emès un avís de calor diurna intensa per avui i per demà, dia 21, a la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Urgell, els Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre, totes amb una probabilitat baixa. A més, també es preveu calor nocturna intensa durant les dues properes nits a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, amb probabilitat alta, i la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre amb probabilitat baixa. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura el proper dijous. Aquesta situació de calor cal afegir la baixa humitat de la vegetació i el risc d'alguna tempesta elèctrica. Aquesta tarda, de fet, n'hi ha hagut, principalment aquest vespre i aquesta nit a la sud del territori de les Terres de l'Ebre. I la Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda demà com a festa tradicional d'interès nacional, una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la festa ret homenatge a l'ofici de sirgador i a la navegació fluvial. És tot. Molt bona nit.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
5: Entro aquí. Vale, però vols provar això de fer aquesta gran frase o no?
6: Però això ja no és això, no?

0: programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió ens dedicarem a escoltar el sintopop de les pistes de ball. En aquesta edició escoltarem el Favill, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Bronski Beat, entre d'altres. Així doncs, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80, que serà l'edició 654.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, en què avui fem un repàs al sintopop de les pistes de ball. Ja hem començat amb Alphaville i Big Japan, un trio alemany liderat per Marianne Gold. Varen debutar el 1984 amb aquest clàssic, amb aquest característic ganxo oriental que procedia del mític sintetitzador digital PPG Wave. I els propers a trepitjar l'escenari central de Hot Dance 80 són els New Order. Nascuts de les cendres de Joy Division després de la mort d'Ian Curtis, el 1983 varen llançar aquest èxit, que com hem dit en més d'una ocasió, conforme més es venia, la companyia discogràfica perdia més calés. I és que la portada que tenia el disc era inassumible per la companyia discogràfica.

Soc Mike Platines, una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

composada per Vince Clarke just abans de deixar la banda. Va deixar la seva empremta amb aquest gran èxit del Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

anem a repassar la història d'aquest senyor que va estar en tres formacions que van tenir molt d'èxit. La primera va ser Depeche Mode, la segona, Yazoo.

El 1981, després de deixar Depeche Mode, Vince Clarke va respondre a un anunci publicat per la cantant Alison Moyet, també de Baldison, i així va néixer Yazoo. Però malgrat l'èxit de la formació, la relació en ambdós anava de mal en pitjor, i el segon àlbum el varen enregistrar cadascú pel seu cantó.

1985 va ser Vince Clarke el que va posar un anunci a la revista Melody Maker per a buscar un cantant per a aquesta formació, els Erasure. I han estat junts molts anys fins que el 2026 han decidit de que deixen de tocar en escenaris.

realitzen els Pet Shop Boys, Neil Tennant i el teclista i compositor Chris Lowe. Estan en actiu des del 1981. I seguim a l'illa britànica. En aquesta ocasió, però, ens arriba una formació amb la veu de Jimmy Somerville.

Jimmy Somerville va liderar dues destacades bandes de pop electrònic i sintopop als anys 80. Bronski Beat entre 1983-85 i The Commoners entre 1985 i 1988.

La música de Common Arts, Don't Leave Me This Way, acompanyat de Sarah Jane. I els propers a trepitjar l'escenari de Hot Dance 80 serà una formació de tecnopop que tenen moltíssims temes que es poden escoltar, però aquest va ser el seu gran èxit. I és que aquesta formació estava en actiu, varen fitxar Philip Buckley, però els dos primers discs no varen tenir èxit. Va reformar la banda i va aconseguir això.

Anem a escoltar una cançó que és originària de 1964. La versió original la va cantar Gloria Jones. I als anys 80, el Soft Cell varen fer aquesta versió. S'han fet versions heavies. La Rihanna també ha agafat trossets d'aquesta cançó per temes seus. En definitiva, una cançó molt...

La Unión també va fer una versió del Time to Love en castellà, però per avui ja en tenim prou amb haver escoltat la versió que van fer els Soft Cell, i aquest SOS de la Rihanna.

estat a Anglaterra, hem anat a Austràlia, ara estem a Alemanya. Col·lectiu alemany de Düsseldorf, apadrinat pel segell de Trevor Horn. Ells són els Propaganda. I això és el P-Machinery. I sabeu qui és Trevor Horn, eh, que sí? The Bagels. I el vídeo que va matar l'estrella de la ràdio. El vídeo mort, la ràdio segueix en marxa.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en què avui fem un repàs al sintopop de les pistes de ball. I de la música de Bagels anem a escoltar la música de les maniobres orquestrals a la foscor. I el seu Enola Gay. Sabeu la història d'aquesta cançó, eh, que sé? Sí?

Una cançó antibel·licista que porta el nom de l'avió que va llançar la bomba atòmica sobre Hiroshima. Però també li cantaven als OMD a Joana d'Arc.

0: Dens 80, amb Josep Maria Jurado.
1: Avui fent un repàs al sintopop, tecnopop, com li vulgueu dir, de les pistes de ball dels anys 80, ara amb Tol Tolk.

El Sindopop, el Tecnopop, avui a Hot Dance 80. No podia mancar una cançó de Frankie Goes to Hollywood, eh que sí?

0: Hot Dance 80 és un programa musical. M'estimo més no entrar en política.
1: Con leche.
0: Però és que hi ha cada personatge.
1: Con leche, el Frankie, el Little More.
2: Si puedes estudiar idiomas, sobretot inglés. Inglés.
3: Infopodcast Tordera.
4: Hola, dilluns 20 de juliol, les tres paraules del dia són pifes, correcurs, bitlles. Pifes. L'Ajuntament assumirà el cost d'instal·lació dels filtres necessaris per eliminar els pifes i us expliquem avui el calendari de punts de subministrament gratuït d'aigua potable a Tordera. La Peixera escalfa motors per la segona edició del concurs Correcurs de la Festa Major i tot a punt per al Tordeo 2 el divendres 31 de juliol a la pista Mina Gelpí. Avui s'obren les inscripcions per al torneig de bitlles a la Fresca i Blanes ja té a punt el dispositiu de seguretat per al 54è concurs internacional de focs d'artifici que se celebra del 23 al 27 de juliol. L'Ajuntament assumirà el cost d'instal·lació dels filtres necessaris per eliminar els pifes de l'aigua. L'alcaldessa Elisabet Mejías demana paciència, atès que la solució definitiva trigarà setmanes a arribar.
5: Encara estarem així unes setmanes. No puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania. Per tant, estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la Festa Major amb això resolt. Però, hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula, No puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
4: Avui, 20 de juliol, és el Dia Internacional de la Lluna. Avui a Sant Elies. Falten 23 dies per al gran eclipsi solar total, 35 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb predomini del sol, amb ambient càlid i xafuós. La dita pel juliol, amb la calor, la feina fa suor. Farmàcia Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere, recollida de poda, voluminosos, a Masmora, zona de Cantió, Can Fosques, Can Manresa, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Informada la mort de la senyora Dolors Solanell Boatella als 83 anys, la cerimònia és avui a les 10 a la parròquia de Tordera. Fa un any explicàvem que Tordera i altres municipis de l'Alt Maresme pressionaven per millores urgents a l'escola Horitzó d'abans de la nova construcció. Fa 5 anys hi havia test d'antígens obligatori per accedir a les residències i fa 10 anys al Maresme buscava empreses interessades en exportar a França. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és la darrera actualització d'informació sobre l'estat de l'aigua a Tordera a través de l'especial d'Alcaldessa Respon.
3: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

107.1 FM. Radio Tordera. She's crazy like a fool.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

es partiran remolinades les fulles verdes d'estiu. I de les branques més velles, morts de fred cauran amb elles, dos petites dins.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Thank you.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament assumirà el cost d'instal·lació dels filtres necessaris per eliminar els PFAS a l'aigua. L'alcaldessa Elisabet Mejías demana paciència, atès que la solució definitiva trigarà setmanes en arribar.
2: Encara estarem així unes setmanes. No puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania. Per tant, estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la festa major amb això resolt. Però hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula, no puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
1: Som dilluns 20 de juliol de 2026. Us explicarem també quin és el calendari de punts de subministrament gratuït d'aigua potable. L'Ajuntament ha habilitat diversos punts de distribució en cubes per garantir l'accés als veïns. Avui aquestes cubes les trobareu al local social de Niagara Park, al local social d'Àgora Park i al local social de Tordera Park. I la Peixera escalfa motors per la segona edició del concurs Correcurs de la Festa Major. L'entitat tornarà a raptar els veïns i veïnes a gravar un curtmetratge de terror en només 48 hores. Ahmed Pagès és president de la Peixera.
3: L'any passat va ser el primer any que ho vam fer i ens va sorprendre la qualitat i amb que van entrar tots els curts, perquè estaven tots, la veritat, molt ben fets. El jurat va tenir seriosos problemes per decidir quins havien de guanyar, perquè estaven tots molt ben fets, tot i tenir molt poc temps.
1: Tot a punt per al Tordeo 2 del divendres 31 de juliol a la pista Mina Gelpí. Després de l'èxit de la primera edició, l'esdeveniment torna amb un concurs de porrons, un bingo i noves sorpreses. N'escoltem un dels promotors de l'esdeveniment, en Xavi Favà.
4: Ara ja estem a la recta final, ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir, estem tots preparats i entusiasmats.
1: Avui s'obren les inscripcions per al torneig de bitlles a la fresca. Les places estan limitades a 48 equips i es podran reservar a partir de les 9 del vespre mitjançant un formulari. Anem a conèixer la previsió del temps per aquest dilluns, per aquest inici de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Continuem de moment amb una situació meteorològica marcada principalment per les altes temperatures. Una calor intensa que ha de continuar també al llarg de les properes jornades, ben bé durant tota aquesta setmana. Sembla, però, que es veu llum al final del túnel i que de cara a divendres ja tindríem un entrelevent de component nord que, de retruc, provocaria un descens de temperatura cap al cap de setmana i principi de la setmana vinent. Això normalment també implica un augment de la inestabilitat. En qualsevol cas, ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació que continuarà dominada pels termòmetres en la franja alta, és a dir, màximes de més de 30 graus, fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, tant avui com demà, també demà passat i dijous. Per tant, de moment, pocs canvis amb vents fluixos avui aquí a la costa maresmeca i una situació marítima que s'ha de mantenir molt tranquil·la.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Davant la detecció de nivells de substàncies PFAS als aqüífers del municipi, l'Ajuntament de Tordera ha activat mesures urgents per garantir la seguretat i la tranquil·litat de la ciutadania. L'alcaldessa Elisabet Mejías ha confirmat que la solució tècnica definitiva serà la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable, una inversió que assumirà íntegrament el consistori per evitar qualsevol repercussió en les tarifes que paguen els veïns. La declaració d'aigua no apta en determinades zones ha generat una incertesa que l'Ajuntament vol combatre amb prudència. Tot i que s'ha demanat paciència, l'alcaldessa ha explicat que la instal·lació dels filtres durarà algunes setmanes. Tot i el desig municipal de tenir el problema resolt per a la festa major, el nivell d'incertesa de les analítiques fa que no es pugui garantir una normalització immediata. Escoltem Elisabet Mejías.
1: Els filtres de carbó encara trigarem unes setmanes a tenir-los instal·lats i, a més, ens trobem a sobre que tenim a l'agost pel mig i és molt, molt difícil mobilitzar les empreses amb... sí que es fa, i pagant el doble i sobretot per tenir allò el projecte enllestit. Jo crec que amb els filtres anirem passat l'estiu i veurem la tendència de les anàlisis, exacte. No sabem si ara ens arribés alguna bona ploguda i fes que baixessin tots els pifes, però com que no en sabem els comportaments, no sabem si pugen per sequera perquè fa molt temps que no plou, o si en cas de pluja ens en baixaran més de dalt, veurem. Haurem d'esperar que unes setmanes, encara estarem així unes setmanes. No puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania. Per tant, estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la festa major amb això resolt, però hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula, no puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
0: Mentre persisteixi la qualificació d'aigua no apta, recorda que l'aigua de l'aixeta no ha de ser utilitzada per beure ni per cuinar, tot i que sí que es pot fer servir per altres tasques domèstiques com rentar els plats o regar l'hort. Davant l'emergència, el govern municipal ha llançat un avís important per evitar fraus a la ciutadania. Es recorda que tota l'aigua distribuïda per l'Ajuntament és totalment gratuïta i s'ha alertat la població perquè extremi les precaucions davant persones que puguin oferir aigua de pagament a domicili. Escoltem Elisabet Mejías.
1: Mireu, totes les persones que tenen mobilitat reduïda o incapacitat de mobilitat, les persones que són dependents, les que estan ateses per al SAT, es gestiona des de serveis socials i l'aigua es porta a domicili a través de protecció civil. Alerta amb això, perquè quan hi ha emergències sempre sorgeix la picaresca. També avui voldria donar el missatge de ull amb qui es reparteix aigua a les cases. L'aigua a domicili només es reparteix a través de protecció civil. Per tant, a través de persones que van identificades, de protecció civil de Tordera. Ull amb això perquè sembla ser que hi havia algú que ja començava a repartir aigua a domicili. Per tant, ull amb la picaresca en casos d'emergència.
0: A llarg termini, l'objectiu del municipi és consolidar la seguretat del subministrament mitjançant un pla d'inversions ja planificat. La mesura principal serà la connexió de la xarxa d'aigua de Tordera a la desaladora de Blanes, una infraestructura que ja permet a municipis veïns com Palafolls o Blanes diluir l'aigua i rebaixar els nivells de contaminants. Així mateix, es preveu renovar el dipòsit d'aigua de Sant Andreu per solucionar problemes de pressió i instal·lar una estació de bombament cap a la zona d'Àgora Park. Ho explicava l'alcaldessa.
1: Totes aquestes quatre inversions, que és molta, la tenim prevista al llarg de 4 anys. Què ens passa ara? Que hem d'actuar d'urgència i, per tant, el primer que hem de fer és atendre l'urgència i treballar per la instal·lació dels filtres de carbó actiu i, sobretot, a l'estació de bombament de l'aigua des d'aquí fins als pous d'Àgora, perquè amb els filtres de carbó actiu resolem el pou de captació Tordera-Marreixac, però deixem desatès la zona d'Àgora. Per tant, intentem connectar també. Farem una cosa i després farem el pedaç per una altra. Vull dir que ho fem-ho tot.
0: Respecte a l'origen de la contaminació, l'alcaldessa ha exigit a l'Agència Catalana de l'Aigua, organisme competent, que realitzi un perimetratge de les zones de mostreig i identifiqui l'activitat industrial responsable per tal d'exigir les responsabilitats patrimonials oportunes. Parlem de que l'Ajuntament de Tordera ha publicat també el calendari detallat per al subministrament gratuït d'aigua potable mitjançant cubes a diferents punts del municipi. Aquesta mesura s'emmarca en la resposta a la situació actual d'incertesa sobre la qualitat de l'aigua a la xarxa. Us detallem a continuació els horaris i les ubicacions disponibles per recollir aigua. Avui dilluns, des de les 9 fins a 11:15 del matí, trobareu la cuba al local social de Niagara Park. De 11:15 a 1 del migdia, la cuba es dirigirà al local social d'Àgora Park. I de 5 de la tarda a 6:45 de la tarda, trobareu la cuba al local social de Tordera Park. De cara a demà dimarts, de 9 del matí a 11:15 del matí, al local social de Sant Pere. De 11 a 12:45 trobareu la cuba a Terra Brava, a l'entrada de l'illa de les Escombraries. I demà dimarts, de 6 a 7 de la tarda, estarà situada al pavelló dels Països Catalans de Tordera. El dimecres, de 9 del matí a 11:15, estarà situada al local social de Roca Rossa i de 11 a 12:15 al local social de les Ferreres. La cuba es dirigirà dijous, de 9 a 11:15, a Mar Reixac, al carrer Ginestar. I el divendres, de 9 a 11:15, al local social de Can Domènec i de 6 a 7 de la tarda al pavelló dels Països Catalans. Una cuba d'aigua que també estarà disponible dissabte, de 9 del matí a 11:15 al local social de Masmora i de 11 del matí a 12:15 al local social de Sant Daniel. Per poder recollir l'aigua és obligatori que la ciutadania dugui les seves pròpies garrafes per omplir-les, establint-se un límit màxim de 4 garrafes de 8 litres per persona.

0: Encara queda un mes i escaig per la celebració de la Festa Major de Tordera, però l'associació La Peixera ja ha començat a preparar una de les propostes més esperades de la seva oferta festiva, el concurs de curtmetratges Correcurs. Després de la bona acollida de la primera edició, l'entitat ha confirmat que la iniciativa tornarà a formar part de la programació. El certamen proposa als participants el repte de crear, gravar i editar un curtmetratge de terror en un temps màxim de 48 hores. Per garantir que tots els projectes s'elaborin en aquest termini, l'organització revelarà un element obligatori que haurà d'aparèixer a totes les produccions. En parla Met Pagès, president de La Peixera.
1: Aquest any a la Festa Major tornarem a repetir el Correcurs, que és un concurs de curtmetratges on els participants que s'apunten prèviament, també a través de les nostres xarxes socials, això ho anunciarem ja passada la Peixera d'aquest proper dissabte, es pot fer individual o es pot fer per equips. Tenen 48 hores per fer un curtmetratge de terror amb un element que nosaltres els hi donem, com l'any passat va ser, per exemple, el protagonista del curt havia de ser un raspall de dents.
0: A la passada Festa Major, el nivell de les propostes va sorprendre molt positivament l'organització, que va destacar l'esforç i el talent dels participants per tirar endavant curtmetratges molt ben elaborats, malgrat la pressió del rellotge.
1: L'any passat va ser el primer any que ho vam fer i ens va sorprendre la qualitat i amb què van entrar tots els curts, perquè estaven tots, la veritat, molt ben fets. El jurat va tenir seriosos problemes per decidir quins havien de guanyar, perquè estaven tots molt ben fets, tot i tenir molt poc temps.
0: Tota la informació detallada sobre les bases, la data exacta de l'activitat i la projecció final dels curts s'aniran desvetllant a través dels canals oficials i les xarxes socials de La Peixera. L'entitat anima tothom a anar pensant idees per participar en aquesta experiència cinematogràfica. I no deixem les activitats de cara a les properes setmanes, perquè el veïnat de Sant Daniel ja prepara per rebre el Tordeo 2, que tindrà lloc el proper divendres 31 de juliol. Després de la gran acollida que va tenir l'any passat, aquest vespreig, enfocat especialment a gent jove, torna a la pista Mina Gelpí en un horari que anirà de les 7 de la tarda fins a les 3 de la matinada. L'edició d'enguany mantindrà l'essència festiva amb DJs, menjar i beguda a preus populars i vindrà carregada de sorpreses. Entre els plats forts de la programació que ja s'ha donat a conèixer, destaca la incorporació d'un concurs de porrons. Així mateix, l'organització ha confirmat que es mantindrà el joc del bingo, una de les activitats amb millor acollida de la primera edició. Segons ha explicat en Xavi Favà, promotor de l'esdeveniment, l'èxit del bingo de l'any passat va ser totalment inesperat.
2: Nosaltres som nets i fills de famílies que hem gaudit sempre de la Festa Major de Gelpí, que ho recordem com un punt d'unió, de retrobament amb tots els veïns, amb les famílies. Ho recordem amb una especial estima quan traiem a ballar les nostres àvies, a la Jero, a l'Encarnit, a la Trini, i ens negàvem que això es perdés. Llavors, potser els últims anys no s'havia trobat una aposta prou atractiva pels joves, i els que hi anàvem era perquè això, per l'estima que li teníem. Llavors, teníem l'opció de casar-nos i no fer res, i resignar-nos, o proposar.
0: Més enllà de la festa d'enguany, en Xavi Favà ha volgut recordar que l'impuls de crear el Tordeo neix del sentiment de pertinença de diversos joves del poble que han crescut gaudint de la Festa Major de Gelpí. Amb aquesta iniciativa es busca oferir una proposta atractiva i modernitzada que serveixi com a punt d'unió per a les noves generacions, tal com ho feien antigament les festes tradicionals amb els seus avis.
2: Hi ha algunes coses que ens guardem com a sorpresa. Sí que hem anunciat, per exemple, la porronada, un curs de porrons. També podem anunciar el bingo. El bingo va agradar molt l'any passat, no ens ho esperàvem, però potser va ser el moment on tothom es va conèixer allà, tothom va fer pinya, va agradar moltíssim. I aquest any hi ha coses que no podem anunciar, però agradaran molt. Deia la Jana Maresma ara fa un parell de setmanes aquí a Ràdio Tordera que a l'Espai els agrada jugar, al Tordeo també.
0: El Tordeo 2 es presenta com la resposta dels joves de Tordera per revitalitzar l'oci nocturn i comunitari als veïnats del municipi, amb el misteri de diverses sorpreses que es mantindran en secret fins al mateix divendres. L'organització prepara els últims detalls perquè la nit surti tal com esperen.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'emoció de les Villes Catalanes torna a ser la gran protagonista de les nits d'estiu. Aquest vespre a les 9 s'obre oficialment el període d'inscripció per la nova edició del Torneig de Villes a la Fresca 2026. La competició, una de les cites més esperades del calendari estival, se celebrarà des del pròxim dilluns 3 fins al divendres 7 d'agost al Parc de la Sardana. Enguany, la penya del Bistec ha fet una aposta ferma per la modernització. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi en el procés de registre. Deixant enrere les habituals gestions per correu electrònic, les inscripcions es formalitzaran exclusivament a través d'un nou formulari en línia amb un límit màxim de 48 equips participants. Per tal de garantir l'equitat i el caràcter obert del torneig, només 10 d'aquestes places podran ser ocupades per equips considerats federats. El preu per poder competir s'ha fixat en 10 euros per jugador. Tot i el salt tecnològic en la gestió, l'essència i la normativa de la competició es mantenen intactes. Com és habitual, la participació està oberta a qualsevol persona a partir dels 8 anys d'edat i els equips hauran d'estar formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. Durant la setmana de competició, la cita diària arrencarà a les 9 del vespre i les partides s'allargaran fins que finalitzi l'activitat. Com a cloenda, l'últim dia s'organitzarà una botifarrada que serà totalment gratuïta per a tots els jugadors i jugadores participants. L'organització també vol fer partícip a la resta del poble, de manera que els veïns, familiars o acompanyants que no hagin jugat durant el torneig podran sumar-se a aquest sopar de cloenda amb un preu de 6 euros per persona. En la notícia de Ràdio Tordera podreu veure el link en el qual podeu utilitzar per apuntar els vostres equips.

0: El govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el programa que ha de transformar la mobilitat a la comarca amb una inversió de 384 milions d'euros fins al 2032. El projecte inclou la pacificació de la Nacional 2, la millora dels accessos a la C32 i diverses actuacions per potenciar el transport públic, la mobilitat activa i la descarbonització. La primera actuació que tirarà endavant serà la transformació de la Nacional 2 al seu pas per Mataró. El projecte ja està aprovat i les obres podrien començar a principis de 2027. Tot i que la major part dels trams de la Nacional 2 es convertiran en una via amb un carril per sentit, a Mataró es mantindrà el format de dos carrils per sentit amb alguns punts per les característiques urbanes del municipi. Pel que fa a la C32, el Departament de Territori ja redacta els projectes executius de 5 nous enllaços entre Alella i Sant Pol de Mar: Alella Masnou, Taià, Premià de Mar, Cabrils, Vilassar i Sant Andreu de Llavaneres. Aquest primer paquet d'actuacions compta amb un pressupost de 120 milions d'euros i les obres estan previstes per al 2029. En una segona fase també es construiran els accessos de Calella i Pineda amb una inversió estimada de 30 milions d'euros. I d'altra banda, Blanes ja té a punt el dispositiu de seguretat per al 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que se celebrarà del 23 al 27 de juliol. El pla mobilitzarà cada nit prop d'un centenar d'efectius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, bombers, Protecció Civil, serveis sanitaris i equips logístics, amb l'objectiu de garantir la seguretat de milers d'espectadors cada any que segueixen aquests espectacles pirotècnics. Entre les mesures previstes es mantenen les zones de seguretat al voltant del punt de llançament i, de fet, allarga la seva cobertura en sentit sud, incloent part del Passeig de la Marina. Enguany també s'amplia la zona d'exclusió marítima fins a 350 metres. A més, els Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil faran vigilància aèria a través de drons. I anem a conèixer el temps, la previsió meteorològica per aquest dilluns, també per aquest inici de setmana. Tota la informació amb en Joaquim Serra.
1: Continuarem amb calor intensa al llarg dels pròxims dies. De moment, els termòmetres continuaran per la franja alta amb valors que superaran els 30 graus, aquí a la comarca fins i tot fregant els 35 cap a l'interior del Maresme. Això passarà demà, també demà passat i probablement de cara a dijous. Ara bé, cap al cap de setmana, principis de la setmana vinent, sembla que tindríem un canvi de situació, una entrada de vents del nord que arrossegaria una massa d'aire més fresqueta cap aquí a casa nostra, i això de retruc hauria de provocar un descens de temperatura i també un increment de la inestabilitat. Evidentment, queden molts dies i ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment, mentre això no arriba, com dèiem, avui tornem a tenir una jornada estable, assolellada, amb alguns núvols prims aquesta tarda, poc importants, vents fluixos i situació marítima que es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, a tres quarts del mateix, amb unes temperatures màximes que poden pujar una mica. I si avui quedaran al voltant dels 32-33 graus a prop de la costa i cap als 35 a l'interior de la comarca, demà fins i tot podríem pujar, com dèiem, un grauet més i arribar als 34 puntualment en alguns punts de la franja costanera. Pel que fa a demà passat, tot continuarà igual, per tant, dimecres que es mantindrà la mateixa situació i dijous també, bàsicament amb estabilitat i domini del sol. A partir de divendres comencen a entrar vents del nord i, per tant, les temperatures, tot i que lentament, aniran a la baixa i aquest descens el notarem molt més de cara al cap de setmana.
2: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
3: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres un convidat especial perquè encara no ha visitat aquest programa, La Teranyina, i amb això doncs que l'introduiré sense més temps per perdre. Per tant, introdueixo i presento en Xavi Favà, promotor del Tordeo. Encara no havies estat per aquí, per tant, et saludo i t'aprofito per preguntar què et sembla aquest plató, per exemple.
4: Bon dia, gràcies per convidar-nos, el primer, i bueno, encantats de poder explicar què és el Tordeo a la gent del poble de Tordera. I...
3: Sí, sí, per... No, no, tu mateix, explica'ns una mica això, que és el Tour d'Eol, perquè la gent l'any passat, per exemple, en vau fer una edició d'aquest esdeveniment, però per la gent que no el conegui, de què tracta aquest esdeveniment?
4: Bé, doncs nosaltres som nets i fills de famílies que hem gaudit sempre de la Festa Major de Gelpí, que ho recordem com un punt d'unió, de retrobament amb tots els veïns, amb les famílies, a la Festa Major. Llavors, ho recordem amb una especial estima quan traiem a ballar les nostres àvies, a la Jero, l'Encarnit, a la Trini, i ens negàvem a que això es perdés. Llavors, potser els últims anys no s'havia trobat una aposta prou atractiva pels joves, i els que hi anàvem era perquè això, per l'estima que li teníem. Llavors, teníem l'opció de casar-nos i no fer res i resignar-nos, o proposar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, vam parlar amb qui havíem de parlar, vam fer propostes, i l'any passat se'ns va donar l'espai, se'ns va donar l'oportunitat, i creiem que la vam aprofitar bastant bé amb el Tour d'Eol 1. Tenim entès que va agradar bastant i no ens quedava un altre que fer el Tour d'Eol 2. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, aquest any tenim novetats.
3: El Tordeo, per tant, per recollint aquest nom, que ve d'entenc de Tardeo, de Tordera, aquest mix amb aquest nom, és un vespreig que vau fer ja, com comentaves, l'any passat. No sé com va ser la resposta de la gent, us va venir molt de gent, com ho vau viure tot?
4: Doncs ens va sorprendre bastant, perquè sí que és veritat que som del veïnat de Sant Daniel, no a Tordera Poble, i això a vegades és un hàndicap. Però creiem que vam fer una molt bona publicitat. El jovent de Tordera, tot i que no ens coneixia molt, ens va conèixer amb el Tour d'Eol 1, i aquest any els que van venir repetiran i segurament convidaran els seus amics i amigues, i estan tots convidadíssims.
3: Et volia preguntar precisament per aquesta publicitat que vau fer a través de xarxes. Vam veure des d'aquí, des de ràdio i des del poble, que els anuncis que fèieu eren amb aquesta frase, bueno, aquesta paraula de preguntant Tour d'Eol. De què venia sobretot aquest anunci, potser, de publicitari?
4: Doncs la veritat és que, bueno, érem un grup de joves que anàvem a altres festes i parlàvem molt del Tour d'Eol. Vam començar a gravar, se'ns va acudir Tour d'Eol en forma de pregunta, va agradar, creiem que tenia alguna cosa que agradava, i a la gent se li ha quedat el Tour d'Eol aquest com a pregunta.
3: Mm-hmm. Parlem d'aquest any també, perquè ja vau anunciar que fèieu aquest Tour d'Eol 2. Et volia preguntar, per començar, si es farà la mateixa localització i una miqueta quin seria l'horari una mica i l'ubicació.
4: Sí, doncs ho farem a la Mina Gelpí. Allà és un lloc magnífic, els que hi heu estat i corre l'aire, si està molt bé, estem una mica lluny de tot, i l'horari és el mateix, de 7 de la tarda començarem a 3 del matí.
3: A quin dia es farà, que això no t'ho he preguntat?
4: 31 de juliol.
3: El 31 de juliol. Per tant, queda relativament poquet, entenc que ja esteu preparant els últims detalls, no?, de tot plegat.
4: Sí, sí, ara ja estem a la recta final, ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir, estem tots preparats i entusiasmats.
3: No sé què ens podríeu explicar de si es duen a terme algunes activitats, perquè ara parlaves de DJs. No sé si teniu preparades algunes activitats, alguns jocs típics d'oci nocturn. Què ens pots explicar?
4: Sí. Fins on us puc explicar, hi ha algunes coses que ens guardem com a sorpresa. Sí que hem anunciat, per exemple, la porronada, uh-huh, un curs de porrons, i això també podem anunciar el bingo. El bingo va agradar molt l'any passat, no ens ho esperàvem, però potser va ser el moment on tothom es va conèixer allà, tothom va fer pinya, va agradar moltíssim. Hem de donar les gràcies a la Nàdia, que va ser un ajudant que l'any passat va proposar el bingo i va ser tot un èxit. I aquest any hi ha coses que no podem anunciar, però agradaran molt.
3: Per tant, us guardeu aquestes sorpreses que la gent ho podrà descobrir la mateixa nit, no?
4: Sí, deia la Jana Maresma ara fa un parell de setmanes aquí a Ràdio Tordera que a l'Espai els agrada jugar, al Tordeu també els agrada jugar.
3: Molt bé, per tant, aquí acaba passant gent entrevistats i a tothom diu la seva. També comentaves que ja teniu preparats els DJs. Quin estil de música se sol escoltar en aquest Tordeu?
4: Doncs la música és una mica a gust de tots. Música de festa major, música popular, reggaeton, tallets, el que el públic li agrada al final.
3: Uh-huh. Pel que fa preus o entrada, no sé si és un esdeveniment amb entrada o és gratuït, com funciona?
4: I nosaltres treballem molt perquè sigui una festa major del poble i per al poble. Uh-huh. Llavors és totalment gratuïta, l'únic que demanem és el respecte per que no hi, com l'any passat, que tothom vingui allà a gaudir, que vingui gent que va només a passar-ho bé, i l'entrada és totalment gratuïta perquè és una festa major.
3: Uh-huh. És gratuït i entenc llavors que comentaves que teniu preparades les barres. Hi haurà servei de bar per menjar també? Sí. O serà només per beure, podríem dir?
4: No, estem molt orgullosos de ser una festa major que ens agrada fer pinya, ens agrada fer comunitat. Uh-huh. Llavors tenim una barra a preus de festa major, però també tenim una brasa que uns autèntics experts en barbacoa estaran aquell dia fent botifarra, fent tot el que demanin. Està molt bo, això, a preus populars.
3: A nivell personal, ja per anar acabant una mica l'entrevista, Xavi, no sé com ha estat organitzar aquest esdeveniment. Quantes persones també, mentre la curiositat, saber quantes persones heu organitzat tot això?
4: Doncs hi ha molta gent al darrere. Hi ha des del veïnat de Sant Daniel com a organització fins a molts de nosaltres que estem entre Tordera i Badalona, els fotògrafs, hi ha molta gent al darrere. No dir els noms perquè és realment molta gent, però els hi volem donar les gràcies perquè les cares visibles som alguns, però hi ha molta gent al darrere. Llavors, agrair també a tota aquesta gent.
3: Ara comentaves aquesta connexió amb Badalona, que m'ho has recordat, que ho has dit al principi també. Vaig veure, diria, si m'equivoco, corregeix-me, que hi ha també un servei de bus que connecta a Tordera Barcelona. Com funciona més o menys això?
4: Això són coses que hem anat provant. Llavors, la intenció hi era, i farem Tordeo 3, Tordeo 4 si tot va bé, i ho acabarem fent. Aquest any vam tantejar
3: com una prova pilot, al final
4: prova pilot.
3: Val.
4: Però ho acabarem fent.
3: D'acord. Doncs ja per anar acabant, si vols enviar algun missatge per la gent, què els diries a la gent per convèncer-los que pugui venir a Tordeo?
4: Bueno, convidem a tota la gent jove i no tan jove de Tordera, que a nosaltres ens agrada, ens encanta Tordera, la festa major de Tordera, però el veïnat de Sant Daniel creiem que té alguna cosa especial, alguna cosa diferent, i al final també és per a Tordera. Llavors, això, us convidem a tots.
3: Doncs Xavi, moltes gràcies per venir aquí i explicar-nos una mica tot això, i esperem doncs que vagi molt bé aquest Tordeo 2.
4: A vosaltres, moltes gràcies.
3: I amb vosaltres també, que ens acomiadem una setmana més a La Taranyina. Ens trobem la propera setmana amb una nova entitat per conèixer.
5: Qualitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Bé, hem recuperat una cançó del primer disc. Si no sé pas com.